0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
3: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. Són les 3.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: l'aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
11: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
14: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
16: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'agora repassarem amb Francesc Mauri què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra. S'hi ha continuat treballant també tota la nit i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy. I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10 conversarem amb Sara Mederos, neurocientífica, que és una referent, diguéssim, de la neurociència. Parlarem amb ella de la por, de l'ansietat i de com funciona també el cervell. I a partir de les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler. Ajà.

Uruguayano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracá, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Home, cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
1: Ah, va, aquest sí que... Aquest...
0: Sí? Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
1: No tinc ara la veu.
0: Ara no tens la veu.
1: No tinc la veu per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes, acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les.
2: Tenim reunió del Consell Europeu, comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari, considera que la proposta de la Comissió es queda molt curta, i també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Querri 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia, avui és dijous 18 de juny, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu, 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa Brava, poca cosa, i a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
6: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet. El document declara un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
7: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
5: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viana, la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viana, Jordi Baró.
8: A la cimera del G7 a Viana, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
9: Dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
8: La cimera del G7 de Viana passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viana, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
6: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
10: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot
4: tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
6: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de la complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
5: La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és el seu advocat i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
10: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
5: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
0: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
6: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
0: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
5: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
11: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
12: Estan amb una propagació empès pel vent de marinada que afectava la zona, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
11: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
13: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
5: Des de Lleida, Julià Bacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país.
6: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior. Els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
0: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg de Terescat, Francesc Mauri. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell, pel rescat, recordem, de Plus Ultra i per les joies del seu despatx.
5: Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència.
14: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
6: Consideren que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
0: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
5: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
5: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè diu no s'adiu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, València no veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
15: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
5: Valenciano s'assuma a Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
6: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
16: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
6: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
0: I avui aquí a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
5: En plena setmana horribilis per al PSOE, coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
17: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
18: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
17: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
19: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Més notícies quan són les 6:17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
20: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el sindicat d'habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i regularitzin la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat, un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
0: Busquen si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi en Casa Ursola, de actors de Merlí o de... però no em consta.
20: Ara per ara no.
0: Tres desnonaments avui al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
21: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Adopted.
23: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
24: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
23: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot.
1: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del Comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
2: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
1: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
3: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
7: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i per tant una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
3: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
20: Era la 12a jornada d'aturades al sector que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'excés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
22: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
20: El col·lectiu manté a més la campanya ni un minut més amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
0: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament amb molts ferits segons un sindicat de maquinistes.
21: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
0: Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
25: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
26: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
25: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional.
3: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
27: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
28: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
3: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
29: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar a l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
30: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
3: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
20: Es tracta, sí, del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxa habitatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, docents i famílies per prendre el pols del sector.
4: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
20: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
0: I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: La primera.
6: Avui arrenca una nova edició del Sónar. Per primera vegada el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
0: La segona.
8: Avui trec a ballar els passos prohibits. Ja no sé què m'he fet perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
6: Avui també comença un altre festival, en aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamà Duixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
0: La tercera.
9: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
6: I avui la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, Amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
9: Ella és una anima lliure, vam venir pel món tumba. Ella és una anima lliure, vam venir pel món tumba.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
10: Bon dia.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
10: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
11: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, que tingui ganes de veure aquests partits, que disfruti del nostre esport, que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
10: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
0: I Robert Martínez, en Portugal, debut al Mundial amb un empat.
10: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
12: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
10: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana un Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, a la jornada d'avui República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.
0: Són les 6:27. Sapiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
13: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar que de tant en tant, molt de tant en tant, els policies espanyols, en aquest cas, també van a judici. Serà al setembre i els quatre policies nacionals que seran jutjats són els responsables de buidar-li l'ull al Roger Espanyol, l'1 d'octubre de 2017. Van ser milers els policies que va enviar l'estat espanyol a intentar aturar per la força el referèndum, es van comportar com autèntics salvatges, van deixar centenars de ferits i tots han estat amnistiats menys aquests quatre, que van buidar l'ull del Roger Espanyol. L'escopeter que va disparar i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies. Però bé, suposo que més val això que res.
14: Com un

0: del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor, que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius hi han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora, avui, Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijóo obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos sobre todo de Junts.
1: I justament aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez.
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admesa tramita una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril Vicario, advocat.
9: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel.
1: I previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
10: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico. Un Zapatero, diu aquest diari, que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria

0: per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
1: Avui a la Bisbal d'Empordà es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Oliana, a l'Urgell, en tenen 21, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem una calor moderada a l'espera de l'onada de calor del cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, a molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
1: I precisament davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fuguerada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Tutxanes i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem aquesta hora amb Robert Prat, continuem el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial.

0: Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell Mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el Mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número.
1: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va, que no
3: reguitem.
2: Gol?
3: Gol.
2: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no, molt bé, Marta. Gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
2: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta.
3: Que... No, perdona, ara.
2: No, està molt bé, està molt bé. Està
3: jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga. Emoció màxima als matiners de Catalunya, Ràdio Estrell.
1: I avui són festes on?
2: Arrenca la festa major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de festa major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 8:45, tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Don Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
4: I remember the first show that here in New York, there was like, no t'exagero, 20 people. And tonight...
3: Explica això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
7: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp a Agudells, al barri del Carmel de Barcelona. Des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric, en aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
6: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants...
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees... Disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street va acabar el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostell.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Notícia de matinada. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
14: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
13: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
14: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
13: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
14: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
15: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar a la grada o a passar-li Reus per poder fer un tallafoc.
13: Tot plegat, quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any?
14: Un avís per les altes temperatures, en previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
13: A partir de 8:45 en parlarem amb Francesc Mauri. I el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
14: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
13: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
14: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
14: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies i sobre un avançament electoral, diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
17: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos sobre todo de Junts.
14: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Noguera, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
13: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
14: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
18: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de biosseguretat està en perfectes condicions.
14: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
13: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
14: 3 mesos mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
13: Mar Riera.
19: Més d'un centenar de malalts d'ILA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema. Des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica al Matí de Catalunya Ràdio Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ILA.
20: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
19: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
13: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
21: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bulwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
13: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
3: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
13: Marta Vivas.
22: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Vall i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del teatre principal amb 850 localitats, la sala Latino amb un aforament de 250 butaques, el frontó J.L.I. com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula. Cúpula Venus. Enric Batlle és l'arquitecte en cap.
23: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
22: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
3: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amélie Lenz.
13: Marc Ruiz.
24: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
3: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries que inclou les àrees de jocs.
13: I els esports, Robert Prat.
0: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels Blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
13: A Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
6: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
24: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, espereu un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa Brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser el matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
25: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
26: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
28: Els matins del cap de setmana, el suplement...
29: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
30: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu però amb dona, i va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
28: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
29: Ho tornaria a fer tot igual?
30: Sí.
31: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
28: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
32: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
28: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
32: I també disponible a la plataforma 3Cat.
28: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Quart de nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
24: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
3: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
24: I a les 11, entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges que, segons ella, va provocar cues als CAP.
5: He hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
8: Al
5: ¿vale?
8: treball, eh?
5: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, ¿eso es el CAP o es el casito de Bad Bunny?
8: Claro, que hi havia cua.
5: Como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
0: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
5: hores.
0: Marta de Sant Celoni.
5: 4 hores m'ha tirat a l'ambulatori con los críos rodellats de gent tossint i con gente con una heridita pequeñita en la punta del dedito que desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Mm. Que van pa cualquier cosa, hombre.
0: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
5: Pues estaban a 37 de fiebre.
0: Però si estava a 37... Això és febre, és fabrícula.
13: Això és fabrícula. Ah,
0: 37 de fiebre, ha anat a molestar.
5: Perdona, que ara parece que Ricardo Estrella és médico.
0: Gràcies per trucar.
5: Perdona, yo pago mis impuestos a la casa emisora. Y
0: ¿ah, sí?
5: Exijo que el Manu Guix em dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
0: Però que no tenim el Manu Guix, home. Que no
5: Sobreviviré!
0: Cap a 12:15, més temes pendents.
13: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixit a Robert.
9: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
13: I el segon, la Llucia Ramis.
10: Descomptes exclusius, rebaixes abans de les rebaixes, última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció, no et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkas. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comença dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar que sigui el seu disc amb la fi al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat de Macron. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com sentiu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijó, a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit. Colòmbia 3, Uzbekistan 1, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sónar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els caps de cartell els sentim. Cabaret Voltaire. Tot això avui que a Montmajor, al Berguedà, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Benifallet, al Baix Ebre, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: 14 punts.
6: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
7: Està signat, deia Trump, els periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
8: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
6: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà en els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
9: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
7: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
8: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell de Seguretat Comunitat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Enviat especial a Avian, Jordi Baró.
5: A la cimera del G7 Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
5: La cimera del G7 de Vian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
6: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes. En les últimes hores ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
7: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
8: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es refirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
11: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer de declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
6: L'ex número 2 del PSOE en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
7: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també reclama eleccions és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's. Ho ha dit l'Hormiguero.
13: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
0: Més fronts.
6: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Ábalos podria arribar aviat.
0: Només 4.
7: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella, La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
0: 3 desnonaments.
8: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: Anem cap allà directe. Lara García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
15: Bon dia.
14: Quins perfils hi ha?
15: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció a anar.
14: I clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst, doncs, que els atenguin a permesa d'emergència?
15: L'Ajuntament fins aquest any, en plan, no havia donat solució, en plan, ara els ha començat a ficar més a emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja més a emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
14: Marta, moltes gràcies. Recordem també que aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, que està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van quedar buits durant any i finalment doncs, van acabar ocupats per aquestes famílies vulnerables que avui es preveu que es comencin aquests desallotjaments avui amb tres famílies desnonades.
0: I serem avui en directe al llarg d'aquest matí. Gràcies, Lara. Fins ara.
14: Fins ara.
0: I última vaga.
6: Està a punt d'acabar el curs més conflictiu dels últims anys i avui encara hi ha vaga convocada, en aquest cas a les escoles Bressol. Convoquen la CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris. Afecta tant els serveis públics com els privats.
0: Polèmica.
7: Parlant d'ensenyament, la consellera Niubó ha fitxat per al departament un regidor del PSC a Rubí, Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
16: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto dos horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
0: Antiimmigració.
8: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers. Adopted.
17: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén, des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
18: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
17: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aprovada.
6: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès, la ciutat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
0: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades?
7: Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Sense interrupcions, en aquest cas al Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
19: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
20: La final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
21: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
20: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Poza-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
2: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
23: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
24: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
25: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
29: Bon dia, us parla Clara Xavarria. Domingo, nou dia de calor i amb xafogó a la costa. Tenim 22 graus a Escó i Querol, 17 a Nulles i 20 a Torredembarra. Recel entre els veïns de la Selva del Camp, al Baix Camp, el projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. Manel Sastre.
30: L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i l'Ajuntament diu que no s'hi poden oposar. Veïns, pagesos i grups ecologistes, però, creuen que la planta generarà riscos químics i males olors.
31: Perill d'explosió, les altres afectacions serien a la fauna, sorolls...
32: La pagesia som doblement afectats i aquests cultius, doncs, si hi ha fums i hi ha camions que traginen brossa, i se veuran afectats.
30: Es preveu invertir 64 milions d'euros, generar 35 llocs de treball i gestionar 80.000 tones anuals de residus.
29: I almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Ricard Buigas.
33: Les entrades i escorcolls s'han fet de forma coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu perquè fa exactament un any a Salou una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar als agents. La policia no ha donat una xifra total de detinguts, encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
29: I Protecció Civil ha entregat aquest dimecres als terminals de la xarxa de radiocomunicacions d'emergència Rescat als municipis de Freginals, Godall i Paüls. Es tracta d'unes emissores configurades per la comunicació en casos de risc o emergències, a més de garantir-la en cas de caiguda de les telecomunicacions ordinàries. I el Museu de les Terres de l'Ebre emposta nota de l'impacte de l'emergència climàtica. Estan restaurant part del fons afectat per fongs. Emposta Jordi Barranca.
34: Gràcies a una subvenció han pogut renovar tot el sistema de ventilació i han pogut aturar la filtració de la humitat provinent de l'exterior. Elena Fabra, directora del museu.
35: Així, molt ràpid, hem començat en uns tractaments a la mateixa sala, hem començat també amb un procés de neteja i un altre pas important que hem pogut fer gràcies a la subvenció és la renovació dels aires, del sistema de ventilació de les tres sales de reserva del museu.
34: Calculen tardar uns 2 anys a restaurar les 5.000 peces que formen la sala. Des d'Amposta, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
29: I Reus es prepara per la seva festa major de Sant Pere. Un dels moments més emblemàtics serà el pregó i la primera tornada del 24 de juny, que enguany anirà a càrrec de l'escriptora, actriu i pedagoga Coia Valls. L'Ajuntament destaca que la seva trajectòria literària i cultural ha contribuït a fer ciutat. La festa major de Sant Pere se celebra entre el 24 i el 29 de juny. I amb Xavier Espel i Rosselló, el control de som, m'ha arribat a un 45 minuts de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3, que tinc fons.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
36: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. En política exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
7: el 62.018-62018 de la sèrie 31. 3-1.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: Avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Moi, el Roger, bon dia.
8: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en dos casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes. Allahu Akbar, Allah. A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita hi llegim la professora de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994. La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
9: Ele cortó pro meio, lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu.
8: Segons va publicar The Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006. Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
0: I en quants Mundials ha participat l'Aràbia Saudita?
8: En 7 i només 4 victòries. Això sí, en té una que és la sorpresa més gran de la història dels Mundials, el 2-1 contra l'Argentina de Messi al passat Mundial, que va provocar burles al jugador argentí. Una ofensa a Déu pels ateus que creuen en la religió del futbol.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia taciturn sense banyes i la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits: o bé algú que està moix, o bé taciturn, però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a l'Hormiguero d'Antena 3.
1: Ahir Feijóo va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt complaent. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
0: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
2: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts seran 2:15 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
15: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
16: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
17: Cada matí, Catalunya Ràdio.
15: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós en el Mundial contra el Congo.
0: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de Leo Messi el dia d'abans, però no va fer res de res.
18: Envidia. Me traeix envidia porque soy guapo, soy rico, soy un gran jugador y vosotros no.
15: A veure, Cristiano, bon dia primer de tot. Ahir vas fer un debut... Boix dies. Un debut de merda amb unes estadístiques remarcables de... 0 gols marcats, 0 xuts a porteria i 0 passades decisives.
18: Bueno, yo siempre pienso una cosa, incluso el mejor jugador de la historia tiene partidas no tan bonitas.
15: Ja, perquè segons tu, qui és el millor jugador de la història?
18: Cristiano.
15: Ja.
18: Decir yo.
15: I ahir què va passar?
18: Bueno, pues ayer Cristiano ha intentado todo. Cristiano sí. Se ha molestado para viajar a este Mundial para ayudar a sus compañeros. Pero compañeros no ayudan
15: sí,
18: a Cristiano.
15: Sí, una cosa, si poguessis parar de parlar en tercera persona, que fa molta ràbia...
18: Está aquí por rival, ¿no? Rival a República de Congo, que parece un país de broma.
0: Bueno, del Congo.
15: Sí.
18: Los jugadores de Congo tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol de Cristiano, son mala gente, para eso tienen un país de mierda.
15: No, es un país de verda. El Congo, escolta'm...
18: Això envidia.
15: Hi ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un munt.

0: La nit és que els presidents dels Estats Units de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles. La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero. N'ha parlat aquesta nit Feijóo a l'Hormiguero.
1: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En 2 casos es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8. Transmissió de Catalunya Ràdio a les 9. Segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a un davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim més detalls de com serà la onada de calor de cap de setmana, d'aquí uns dies?
3: Sí, sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A l'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts i avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard, avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant puntualitat a totes les línies.
0: I a les carreteres, dues avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Mar Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombar. Però abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Moïl Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui Zapatero a tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
7: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
8: També destaca que Zapatero se sotmet al judici de la ciutadania més enllà del de la justícia i del seu partit.
7: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
8: El diari també assenyala que la seva declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant, com a polític i com a consultor internacional.
7: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
8: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
7: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
8: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió important possible quan només s'aporten paraules buides.
7: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero imputat no convenç el jutge.
8: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
7: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
8: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
7: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
6: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20 dels seus 27 estats de convidar el govern dels talibans a una reunió que qualifiquen

0: de tècnica per negociar la deportació d'immigrants afganesos. Bernabé Tasina, que la Unió Europea juga amb foc perquè la invitació és gairebé un reconeixement del règim talibà, que a més pot comportar concessions polítiques o econòmiques a un règim de terror, repressió i violència brutals, especialment contra les dones. Es queixa Bernabé que la notícia més ha passat gairebé inadvertida o molt poc comentada. Jo també.
1: Per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
2: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
6: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
9: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció com nou per 30 euros.
8: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
10: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
8: I per què podria servir també l'Ozempic?
9: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull El País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
8: I qui no es confondrà mai més?
10: Un locutor turc que ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica El Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
8: I alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona?
9: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
8: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
10: Amb la d'un home circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes al perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil mentre conduïa.
8: I aquesta us explica els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Jurado i Pol Forada.
11: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post, la Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures espacials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
12: En plan econòmica, Expansió destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al seu centre comercial de Goya, Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'Economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobraran fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru.
8: I què destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva?
13: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabrizio Romano avança que el jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz, fitxarà pel Liverpool, pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El club blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el club blaugrana. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, a La Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari Ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè Mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen tres de quatre de cada quatre seleccions del Mundial.
14: Sí!
8: I a la premsa del cor, Manu Tenorio, Elisenda Pineda.
15: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo, i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de Don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
8: I qui faig avui que no lias?
16: Felicitem la megaestrella de la música, Paul McCartney.
8: 86.
16: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
8: 53.
16: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Ciríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler jurar i no voler fer sacrificis als déus pagans van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
8: Hi ha una dita, no?, que diu para la taula... no?
16: Com?
8: Paula para la taula, parla bé que el pare ja ve.
16: Ah, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, sempre acabem aprenent coses. Sí.
8: Ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
17: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
18: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, tenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. A Joan Oliver el van enterrar a Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui, fa 40 anys, també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
8: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
17: Els sons del matí.
19: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
20: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
21: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
22: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
0: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
14: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
8: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
13: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
8: Cautelar.
13: Cautelar és fruit de la cautela, preventiu, i cautela és la prudència, prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars, de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
8: Estabilitzat.
13: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat a alguna cosa, i si parlem d'estable, és fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga, però poden extingir-lo. Quan ja no es propaga, es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
8: Posem-hi tres xifres. En Marc Jurado, 3,5.
11: Per cent és on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
8: Un terç.
11: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
8: 10.000.
11: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028. Serà un gran espai cultural amb quatre espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
8: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa, s'hi veuen cinc persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
12: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials, i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
8: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas, d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
12: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
8: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre i a la paret hi diu lavanda. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar, que estem veient?
22: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer, adaptant-lo als protocols actuals i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
23: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
24: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
23: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
25: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
23: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
26: Bona tarda.
27: Catalunya migdia.
23: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
27: Amb Òscar Fernández.
28: Cada dia a les dues.
23: I a partir de les tres...
28: L'espai de reflexió a la tertúlia.
27: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
23: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
28: Real o fals? Amb Marc Amorós.
8: Atenció a aquest titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
1: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón n'era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena juntament amb l'Institut Gemològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
8: Però això és real o fals?
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
1: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola, és una notícia falsa. El mateix Institut Gemològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia que s'ha fet molt viral a xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
8: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
8: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
5: Segons l'acord de pau, Cádiz fos Washington, Teheran accepta destruir l'urani enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
8: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
10: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
6: De donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
10: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
8: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Pina a Sant Adrià de Besòs.
5: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
8: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
10: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
8: A l'Àgora avui, Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE. Mentrestant, Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
5: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
7: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
5: Mentrestant, Alberto Núñez Feijó del PP obre la porta governant Vox i apunta que Junts es mou.
8: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
10: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista.
8: I la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
5: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
8: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
10: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, a Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa
8: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor, tot i això avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
9: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
8: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
0: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
14: Senyores i senyors, bon dia.
28: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
16: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
17: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell, sí, i, ostres, era davant del Sant Pare, no?
14: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
18: És veritat que la cara estava rara.
14: Era Shakira o no era Shakira?
18: Jo estic segura que sí.
28: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
27: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
8: Manu Guix, bon dia!
19: Manu!
8: Com estàs?
19: Molt bé, i vosaltres?
8: Bé, molt bé, molt bé.
19: Dijous.
8: Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
19: No.
8: Hosti, es veu que hi ha una febre brutal, eh?
19: Ah, sí?
8: Sí.
19: Aquest any?
8: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
19: Què?
8: Sí, amb els sobres.
19: Però quina col·lecció és aquesta? L'adrenalin, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill. No,
8: l'adrenalin? No, la del Mundial. És clar, és que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
19: Ah! Ja hi haurà aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
8: Clar, els més buscats són, crec que són Messi i Lamine Yamal.
19: Ostres! Pensava que buscaria. Neymar també està al Mundial o no?
8: Neymar no.
19: No ho sé.
8: No.
19: Ja s'ha retirat, aquest? No.
8: Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. Marta Vian, a veure. Hola, Marta.
20: Moment, dona 2 segons que arribem al quios del Calet.
8: I dos. Ja
19: a
8: està.
19: Veure.
8: A veure.
19: Neymar hi és o no?
8: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
20: A veure, Calet, espera, que l'estic buscant.
8: Ui, ara t'has esmorzat, Calet.
20: Calet, bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
19: Oi,
20: sí,
19: no,
20: Calet, bon dia.
8: Ara.
20: Calet, bon dia. Això és un atraco. Literal, ara en directe. Vens cromos del
21: sí,
20: Mundial?
21: Sí.
20: I està venint molta gent a comprar-los?
21: Bastant.
20: Quins són els més venuts?
21: Els cromos de pegar de tota la vida,
8: sí,
21: que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
20: I venen a comprar pares, fills, que...
21: Pares, fills i tothom, iaies, abuelos...
19: Veus? És un èxit, és un èxit.
20: Algun jugador en concret?
8: No, home, no, però es compra... Home, Marta, els cromos...
19: Sobres.
20: Sí,
8: van amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu.
19: Ah,
8: en,
19: va, en ja em sonava, ja em sonava.
8: Però no juga perquè està lesionat. Val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
20: Confirmes que hi ha febre, Calet?
21: Pues... Perdó,
19: tampoc.
20: Que hi ha molta, gent, està, realment, a comprar-ne.
21: Bastant
19: molt
21: gent. Té molta sortida.
8: Molt
21: aquest
8: bé.
21: Any està triomfant la venda de cromos perquè és un any molt especial. És l'últim Mundial de Messi.
19: Clar.
8: Sí. Una febre.
19: No, i com sempre, el futbol.
8: Gràcies, Marta.
19: Passions.
8: Que vagi bé.
21: Molt èxit.
8: Adéu, Calet. Adéu, que no tindrem temps. Va, que anem a cal telèfon de la Nuri.
19: Ai, noi, a veure si la Núria també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Núria,
8: sí,
19: també t'ho dic. Ah, sí?
8: Sí.
29: Bona.
8: Hola, Nuri.
29: Hola.
8: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
19: Ai, sí, noi, sí.
29: Tiri.
19: Ara! Núria, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu, dels Catarres. No del...

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 18 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El municipi ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la Festa Major de Sant Pere, al nucli de la platja de Calafell. En uns minuts ho expliquem. Abans, altres titulars. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres el ple ordinari del mes de juny. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Demà divendres és l'últim dia per presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cauxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de les festes majors, en concret la festa major del nucli de la platja de Calafell, la de Sant Pere. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
3: Sí, la veritat que ja ho tenim aquí. Passen els dies tan ràpid que ja tenim aquí la Revetlla de Sant Joan i tot seguit, doncs ja el dia 25 engeguem amb aquestes festes majors tan esperades, no? Sobretot aquí al municipi de Calafell, que com bé sabem, doncs, com bé sabeu, són tres festes majors, bueno, podem dir quatre, perquè són tres nuclis, la platja, el poble i Segur de Calafell. També tenim aquesta festa major del 15 d'agost, també a Segur de Calafell. I res, engeguem doncs, ara, després de la Revetlla, el dia 25, amb aquesta festa major del nucli de la platja, molt tradicional, amb moltes ganes, sobretot, i res, amb tots aquests actes ja que tenim, aquesta programació, aquesta setmana em sembla que era avui o demà ja es començava a repartir doncs aquest llibret, no? Que molta gent ja té ganes de tindre'l per veure doncs, tots els actes i tota la programació que tenim.
0: L'Ajuntament de Calafell ha estructurat una agenda intensa concentrada especialment entre el 25 i el 29 de juny, on destaquen esdeveniments claus. El dijous 25 de juny, a 9:45 de la nit, a la plaça Alcalde Romeu de la Platja, hi haurà el pregó i l'encetada de les festes majors, acompanyat de l'esperat anomenament del Popet Popeta de l'any. El dissabte 27 de juny a la tarda tindrà lloc la gran cercavila tradicional amb inici a la plaça de Catalunya, on participaran els gegants vinguts d'arreu de Catalunya, la banda de timbals i gralles de Calafell, l'esbar dansaire, elements de foc com el drac de l'Espurna i moltes més entitats calafellenques. El diumenge dia 28 de juny es faran visites gratuïtes a la Casa Barral i també hi haurà una exhibició castellera a càrrec dels nens del Vendrell, ballada de l'esbar dansaire i moltes activitats. A les 11 de la nit el cel s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical davant de la confraria de pescadors. Dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, arrencarà el tradicional toc de matinades des del Monument al Pescador a 8:45 del matí. A les 12 del migdia hi haurà l'ofici de festa major en honor al patró a l'església de Sant Pere de la Platja. El cartell i la identitat d'enguany, la imatge gràfica d'aquesta edició, s'ha escollit, recordem, a través del 24è certamen de cartells de festes majors. La proposta guanyadora està confeccionada per l'alumnat de l'escola Serra i Abella. El disseny reflecteix el dinamisme de la cultura popular local i la forta identitat marítima del nucli de la platja. Una celebració de carrer identitat, on l'Ajuntament de Calafell ha dissenyat una àmplia programació per a tots els públics que combina tradicions arrelades amb oci. Les entitats locals tenen un paper molt important a les places i carrers, amb l'ajuda, com no, dels esgangalats. Es garantirà un espai de trobada per a veïns i visitants. Després de Sant Pere, el calendari festiu del municipi continuarà el juliol amb la Festa Major de la Santa Creu al nucli del poble i el setembre amb la de Sant Miquel, a Segur de Calafell. Però també hi haurà a l'agost les festes de Segur Platja. Totes les activitats es poden consultar a través del web oficial de Turisme de Calafell. Hem fet un resum del que serà la Festa Major del nucli de la platja de Calafell, però en quan comencin les festes, a través dels informatius d'aquesta casa, els explicarem detalladament cada dia els actes que es duran a terme.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres 19 de juny la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. Començarà a les 11 del matí a la sala de plens a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per streaming a calafell.tv i també ho podran escoltar per la ràdio en el 107.9 de la FM. En total, són 7 punts, comptant els precs i preguntes, i a la proposta d'acord d'aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per l'any 2027, la proposta de ratificació per ple de l'acord de la Junta del Govern Local d'aprovació de l'expedient de contractació i plec de clàusules econòmiques administratives particulars i un plec tècnic que han de regir la contractació dels treballs de substitució de la sitja de fangs de l'Èdar de Calafell per procediment obert amb tramitació ordinària i l'inici de la licitació. Dona compte d'algunes resolucions dictades del darrer ple ordinari i també de les actes de la Junta del Govern Local del darrer ple ordinari. Comptarà amb precs i preguntes com és habitual aquesta sessió plenària, que començarà, recordem, demà a partir de les 11 del matí.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. De fet, doncs, recordem que les propostes han de poder realitzar-se mitjançant un contracte amb honor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte amb honor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades, d'entre les que impliquin obra, i els 3 projectes més votats, d'entre entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes que, recordem, acaba demà divendres, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades al tràmit es faran a partir del 14 de setembre i fins al 9 d'octubre. Les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost del 2027 durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit comarcal. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La regidora de Feminisme, Sílvia Vaquero, ha explicat que és una setmana de transició, la primera de vacances, quan encara no s'han iniciat els casals a les escoles del Vendrell i les famílies s'han de fer càrrec dels fills i filles. D'aquesta manera es pretén evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. El projecte es desenvoluparà a l'Escola d'Educació Especial Garbí i du per títol Espai de Respir. Es tracta d'una prova pilot que es podria repetir al setembre. De moment, s'oferiran 8 places i els usuaris aniran als centres 3 hores al dia. Escoltem a Sílvia Vaquero.
4: I aleshores hem fet una experiència pilot que començarem ara tot just acabi l'escola. Una sèrie de famílies que formen part de l'AFA de l'Escola Garbí, de l'Escola d'Educació Especial, ens han dit que sí, que estan disposades a que els seus fills i les seves filles durant aquesta setmana, des que acaba l'escola fins que comencen els casals al Vendrell, que són inclusius, que els seus fills i filles podran formar part d'aquests casals inclusius amb el suport d'un vetllador o d'una vetlladora.
0: Del 22 al 26 de juny, l'Escola Garbí del Vendrell tindrà el casal impulsat per l'Ajuntament destinat a infants i joves amb discapacitat. Recordem, 8 places que s'ofereixen i les ocuparan usuaris del mateix centre. És una prova pilot durant una setmana abans que comencin els casals de manera oficial. La regidora de Feminismes del Vendrell explica que es vol evitar el trencament de la rutina i així descansar les famílies.
4: Que la setmana abans, doncs, els seus fills i les seves filles doncs formin part d'un casal amb dues finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que el trencament de la rutina els afecta negativament, no només pels infants, sinó també les famílies, i també perquè les famílies, i principalment, com dic, les mares cuidadores, puguin descansar, que tinguin un espai de respir, que puguin alliberar part de la seva càrrega mental.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arbós del Penedès aprofita que ha de reforçar l'estructura de l'actual coberta del poliesportiu municipal per a la viabilitat tècnica d'instal·lació de 3 noves cistelles motoritzades suspeses al sostre per reforçar íntegrament la coberta. Les noves cistelles generen unes càrregues puntuals i uns esforços horitzontals que no estaven previstos en el disseny inicial de l'edifici construït l'any 1987. L'Ajuntament arbossenc va contractar el 2025 una enginyeria especialitzada per elaborar l'informe tècnic que dona la viabilitat positiva del projecte. El pavelló municipal ha complert fins a dia d'avui amb el projecte original, però l'evolució de la legislació en matèria de construcció exigeix avui dia, per les noves construccions, uns criteris de seguretat molt més estrictes que els de fa 40 anys. L'actuació de reforç és, per tant, una mesura de seguretat per adaptar l'edifici als requeriments actuals davant de fenòmens atmosfèrics extrems, garantint una major resistència i capacitat de resposta de la coberta en situacions de fortes ratxes de vent o sobrecàrregues climàtiques extraordinàries. Per aquest motiu, des de l'Arbós s'ha optat de manera responsable per una intervenció global de reforç a tota la coberta. Els treballs inclouen el reforç de les diagonals de l'estructura afectades amb perfils laminats en creu, la instal·lació de riostraments del cordó inferior per evitar el vinclament de les vigues, la incorporació de perfils secundaris per l'ancoratge de 3 noves cistelles motoritzades, la revisió i el reforç de les fixacions de la xapa exterior de la coberta per afrontar les inclemències del temps. Amb aquesta actuació preventiva i de modernització, que serà una realitat en poques setmanes, l'Ajuntament de l'Arbós assegura la total viabilitat del projecte, garantint que el poliesportiu municipal sigui un espai més segur i modern. Aquesta actuació està inclosa dins de múltiples actuacions que l'Ajuntament de l'Arbós està duent a terme en el marc d'actuacions del Pla de Xoc per Modernització d'Instal·lacions Esportives que impulsa la Generalitat de Catalunya a molts ajuntaments.
1: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: I l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha imposat una multa de 2.500 euros a l'Ajuntament de Cubelles per diversos vessaments de microgranulat de cautxo a la platja de la Mota de Sant Pere. L'abocament recurrent va ser entre l'octubre del 2023 i el setembre del 24 en almenys 6 episodis accidents amb pluges intenses. L'ACA i els agents rurals determinen que el cautxo prové del camp de futbol municipal i baixa pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca la platja. L'ACA diu que el consistori ha comès una infracció greu de la llei de costes i del reglament general. El reconeixement dels fets bonifica la multa i deixen 2.000 euros. Els vessaments sancionats són de l'octubre del 2023, també el 24, així com a l'abril i a l'1 de maig i 20 de setembre, també del 24. El microgranulat arriba a un punt de la platja tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals. El cos insta l'Ajuntament a prendre ràpidament mesures correctores per frenar els abocaments i evitar contaminació a l'ecosistema marí i al pròxim espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments, l'ACA va obrir un expedient sancionador. L'ENS conclou que l'Ajuntament de Cubelles ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat els focus. I és que els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, en concret el cautxo és de la gespa del camp de futbol i es filtra pels embornals quan hi ha pluges intenses. L'ACA remarca que el microgranulat de cautxo representa un perill ambiental important quan arriba al mar. Apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. Quan hi van tenir constància de la resolució i la multa, l'Ajuntament de Cubelles va demanar acollir-se al 20% de bonificació que preveu la llei pel reconeixement de la responsabilitat. Com que havia admès el problema, finalment l'import que l'ACA li reclama són 2.000 euros.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va triplicar el nombre d'inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina durant l'estiu de l'any 2025. Si bé el nombre de denúncies, 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Escoltem les declaracions del capità cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona, Alfredo Moreno. Diu que intenten ser equitatius a les àrees que inspeccionen de la costa tarragonina.
5: Sí, sí, intentamos ser equitativo, si es verdad, claro, no es lo mismo la presión turística que pueda haber en esta zona en verano que a lo mejor en el delta del Ebro, ¿no? Pero intentamos ser equitativo en el reparto de ese sacrificio operativo en toda la demarcació.
0: Xifren 16 les denúncies fetes a la campanya de l'any passat i destaca que s'han triplicat les inspeccions.
5: El número de denuncias que el Servicio Marítimo ha efectuado en la temporada pasada ascendió a un total de 16, o sea, acotadas al periodo de operación de embarcaciones de recreo, a la ESA. Un dato a tener en cuenta es que hemos casi triplicado las inspecciones. Eso quiere decir que nos estamos realizando un gran esfuerzo precisamente en transmitir esa importancia y esos valores pedagógicos de seguridad en la mar al resto de usuarios. Sin embargo, a pesar de que hemos triplicado no hemos aumentado las denuncias. Quiere decir que vamos por buen camino.
0: La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de titulacions. Des de mitjans d'aquest juny i fins al 15 de setembre, 3 embarcacions i una 20 d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la Costa Daurada i també la Brenca. Amb la campanya d'estiu arrencada, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil ha començat inspeccions a motos d'aigua, balers i altres tipus de barques recreatives a la costa de Tarragona. Escoltem a Alfredo Moreno, explica quina és la tipologia majoritària de les denúncies.
5: Generalmente o principalmente son de recibo de seguro, entonces es lo que habíamos dicho antes. Y luego ya serían certificado de navegabilidad, patronía en menor medida. Entonces, vamos, principalmente son del seguro. Y luego ya otro segundo escalón sería ya las medidas de seguridad, que desgraciadamente todavía hay gente que tiene o bengalas caducadas o el extintor que no corresponde o que carece del mismo y tal. Pero bueno, sobre todo hacer hincapié en las medidas de seguridad.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu del dia.
2: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
6: Molt bé.
7: Estupendo.
2: Sí?
6: Sí, ens ha agradat molt.
2: Quants anys fa que esteu al Posa i Oli? Expliqueu-me una mica el vostre perfil, primer de tot, perquè la gent us coneixi.
6: Jo porto 10 anys i, molt bé, supercontenta.
2: 10 anys, eh?
6: Sí.
2: Una dècada es diu aviat, eh?
7: Sí. Nati. Yo, me preguntas que cuánto llevo aquí.
2: Sí.
7: En Calafell hace 16 años.
2: ¿Y al Posa i Oli?
7: Pues... Creo que entonces, al poco tiempo vine. Todavía estaba Carmen Palau, en fin, que hace muchos años, pero no me acuerdo.
2: Muy bien.
7: Sé que hace muchos.
2: ¿Y al Vanderlei?
8: Al Vanderlei. Yo llegué a Calafell, creo que hace 23, 24 años, y he permanecido en Calafell.
2: Uh-huh.
8: Y al Posa i Oli ingresé, pues no sé, tal vez 10, 11 años. Tardé mucho, ¿verdad?
2: Sí.
8: No, pero creo que era por cuestiones de edad, tal vez. No recuerdo. La verdad que no recuerdo. Pero estoy feliz de haber ingresado al Posa i Oli.
2: ¿Qué os va a motivar en el seu moment per entrar al Posa i Oli? ¿Qué es el que buscava? Bueno,
6: activitats. El germanó. No sé, és un col·lectiu que ajuda a comunicar-se amb la gent, a conèixer moltes amistats, a tindre una bona relació amb tothom, a ser partícip de tot, i això ajuda moralment, físicament i personalment.
2: Nati, què fa?
7: Pues yo cuando vine, claro, no conocía a nadie. Entonces la vi por primera vez haciendo gimnasia a María José en la playa, y yo había venido a pasar solo un fin de semana, pero me uní a esa gimnasia, estaba en sandalias, en zapatillas y todo. Entonces ya me interesé porque no conocía a nadie, quería tener... Claro, yo trabajaba en San Pablo, en Barcelona, pero aquí no conocía a nadie, quería hacer amistades. Cuando me jubilé ya me vine, me pareció estupendo entrar. Entré, claro, y ya también hacíamos baile. Lo que quería también, aparte de la gimnasia, era conocer gente, integrarme con amiga, que no tenía a nadie. Y eso me sirvió muchísimo. Mm-hmm. Bueno, fue lo mejor que me pudo pasar. Lo primero, venirme a Calafell. Eso es lo primero. Y después conocer el Posa i Oli.
2: Parlant només ara mateix de l'esport que feu, que el feu en dos pavellons diferents, un a Calafell, al Joan Ortoll, i després a Segur de Calafell, que sou dos grups diferents. Quantes vegades aneu al pavelló i què és el que feu? I què és el que més us agrada fer?
6: A mi m'agrada molt, però jo viatjo molt. I llavors vaig dos vegades a la setmana, però viatjo molt. La veritat és que estic molt de temps fora. I, home, sí que ho trobo a faltar, però m'agrada més viatjar. I llavors, doncs, m'agrada molt. I el dia que, per lo que sigui, ja procuro no buscar metges per aquests dies que tenim al gimnàs. L'aprofito al màxim. Sí, sí, quan estic aquí l'aprofito. M'agrada molt.
9: Molt bé. La Nati.
7: A mi m'encantan esas dos horas de gimnasia a la semana. Es muy difícil que falte. No me he puesto nunca mala, pero visitas médicas o todo, siempre miro los días. Entonces, es que lo que me gusta es que veo las clases muy preparadas. Mira que llevo años, las profesoras hacen una clase muy preparada, ya aparte de los estiramientos, el calentamiento, siempre traen para la fuerza, para el equilibrio, para la memoria, la motivación que siempre nos hacen estar activadas. De alguna manera, con juegos. Cuando hacemos un juego nos preguntan después para ver qué hemos retenido. Hacemos toda clase, no es una clase que incluso hacemos gimnasia bailando para que también el ritmo. Muchísimas cosas. No, aparte de todo lo que hacemos fuera, que hacemos muchísimo, que yo ahora mismo no te podría decir, me encantan las clases. Porque creo que están muy preparadas. Y también he notado que según van pasando los años, sí que hay gente joven, más joven, claro, bueno, todo, por ejemplo, yo tengo 76, hay gente, pero es como si las clases se fueran preparando para también todas esas personas que ya son más mayores y hacemos muchos juegos. Eso también nos hace que la mente siempre esté, pues sabemos que a lo mejor después nos van a preguntar algo de lo que hemos hecho, de cómo se llama un compañero. Eso es muy importante. Para mí es muy importante las clases.
9: Muy bien.
8: No, es bueno, buenísimo. No tengan dudas. No tú solamente, quienes nos estén oyendo. Es muy, muy bueno para cada uno de nosotros y para Calafell.
7: Bueno.
8: Porque yo no conozco mucho, pero de lo poquito que conozco, me atrevo a decir que el pozaioli debería, es muy importante y debería estar más, no sé si publicitado en este mundo que todo es publicidad.
6: Que no cabe más gente,
3: Qué bueno, sí, es verdad.
8: No sé cuál es el tema.
3: Pero sí, estoy de acuerdo.
9: Y ahí está la espera para el pozaioli.
8: Sí, y bueno, y habría que resolverlo.
7: ¿No? Sí. Bueno, pues hemos ido al colegio. Creo que tres días a ensayar con ellos, a las 9, a las 11:30, creo que esas dos horas. Yo fui a las 11:30, bailamos con esos niños, entramos y elegimos a un niño, o ellos nos eligen a nosotros. Tú tienes a tu niño o tu niña y luego siempre vas a bailar con él. Entras y corriendo vienen a darte un beso, ¿no? Y después también cuando ya hacen la actuación estás con ellos. Nosotros les regalamos un pañuelito rojo, y ellos a nosotros un abanico muy bonito. Y nada, te ven y te abrazan y
6: interactúan.
9: Sí. Creieu que això trenca barreres i estereotips entre generacions? És a dir, que no hi ha tanta distància en realitat entre...
6: En realitat no, i ells ho agafen de seguida, vull dir, a la primera volta...
9: Apropa't al micro, Fina, perdona'm, que si no no se't
6: que sentirà. Ells de seguida ho agafen, el ritme, i bueno, de seguida... No ens tenim que esforçar gaire, perquè aprenguin ràpidament, aprenen més que nosaltres.
7: Sí, el mío era muy tracto. Lo tenía casi siempre que coger de la mano, pero bueno.
9: ¿Cuántos años tenían?
7: El mío, bueno, ya terminaban el... Creo que me dijo que 11. Creo que 11 años.
9: Sí, que pasaban a l'ESU, ¿no?
6: 11, sí.
7: Sí. Ah, vale. Sí, sí.
9: Doncs, Fina, Nati, Vanderlei, moltíssimes gràcies per compartir la vostra experiència aquí a Calafell Ràdio. I us convidem a no deixar de fer exercici físic durant aquest estiu. Sobretot el Vanderlei, que ha dit que no faria res, eh? Gràcies per
7: estar. Debe de leer mucho y debe de hacer una vida muy... ¿A que sí?
9: Muy bohemi, bohemio de poeta.
7: Creo que sí.
6: Moltes gràcies.
9: Molt bé, gràcies.
7: Gràcies a ti.
8: Gràcies a ti i a la ràdio.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo amb els integrants del col·lectiu Posa i Oli ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Els artistes més importants.
10: les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment, les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
11: Primera llista.
10: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista, una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: Els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep

0: clar al vespre i nit, amb una temperatura que pujarà una mica i tornarà a estar entre 20 i 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat moderada, ben feble de gregal al matí i moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana, el temps serà estable i molt calorós, amb temperatures que pugen, que podran arribar als 31 graus al centre del dia.
1: Doncs moltes gràcies, Josep, per la informació del temps. És el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dijous, 18 de juny. La Vanguardia parla de Zapatero, que nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. El periòdico diu que el magistrat descobreix anticorrupció i evita imposar-li mesures cautelars. Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport. Les cinc proves de l'expresident ha deixat sense aclarir. El PSOE dona suport al seu exlíder i al PP. Remarca que manté la imputació dels seus delictes. Calama assenyala a la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. La portada del Punt Avui. Gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. El rotatiu ara, Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis nacionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions d'euros. Més titulars, ara la portada del 20 minutos. Zapatero rebutja contestar al fiscal, nega comissions i llança que les joies són un regal saudí. I anem ara amb les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo dedica la portada a Messi i ha dit històric. El crac debut amb un hat-trick que iguala amb 16 gols, amb un màxim doncs, de mundials. Amb gairebé 39 anys, suma 8 rècords, entre ells contribucions de gol o marcar a seleccions. I el diari Esport també parlant de Messi, del 3-0 a Argentina. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però ja sabeu que us podeu seguir quedant aquí en el 107.9 de la FM, també a través de la ràdio online a calafell.tv. Us estem explicant els titulars més destacats de les últimes hores i els últims minuts. Comencem per l'apartat polític.

Sobre el cas Zapatero, com continua la investigació i quan sabrem més detalls de les joies. L'expresident espanyol ha negat les acusacions davant del jutge de l'Audiència Nacional, que l'ha deixat en llibertat sense mesures cautelars. Junqueras demana al grup d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés màxima coordinació i evita enfrontar amb Rufián. El líder dels republicans s'ha reunit amb el grup parlamentari Madrid per abordar com afrontar el final incert de la legislatura i després que hagin aflorat en públic discrepàncies internes entre part dels diputats i Gabriel Rufián. Més política. El Congrés aprova en

Comissió. La llei per castigar les teràpies de conversió amb penes d'inhabilitació i presó. Els comuns pregunten al govern si l'examen de matemàtiques de les PAU era adequat a la durada de la prova. El partit insta l'executiu a publicar dades sobre els resultats i mesures per garantir una correcció justa. Rufián acusa Junts de portar 2 anys pactant amb el que ens volen il·legalitzar. Junts, PP i Vox retreuen al PSOE el veto a les esmenes per debatre al Congrés sobre un avançament electoral. El Parlament aprova per unanimitat tramitar per via express la petició al Congrés per modificar la llei L. Demanarà eliminar copagaments, fer compatibles prestacions i garantir 3.200 euros per als casos de grau 3. Drets Socials treballen una prova pilot per ampliar a altres tipus de violències més enllà de la sexual. Els serveis en què infants poden informar de situacions de risc o violència van rebre 11.600 comunicacions al 2025. Marlaska justifica l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa per motius de seguretat i felicita a Mossos i policia.

El PP demana al PSOE que retiri a Zapatero el carnet de militant i li obri un expedient pel cas Plus Ultra. El Consell d'Europa torna a demanar a Espanya que modifiqui les indemnitzacions en acomiadaments improcedents. L'organisme reclama que es tingui en compte el dany real patit per la víctima i les circumstàncies del seu cas. Els impulsors de la llei de l'amiant celebren la norma pionera a nivell internacional, però demanen que s'apliqui. El Parlament aprova l'informe sobre el compliment del pressupost de les despeses de la Cambra del 2025. Titulars destacats pel que fa a la política. Anem ara a la plana social del dia.

Prop de 2.000 refugis climàtics a Catalunya el 2026. Vora de 400 municipis catalans compten amb espais per refugiar-se de la calor, com equipaments, piscines o parcs, però també petits comerços. Agricultura defensa el pla contra la pesta porcina africana davant de les crítiques del comitè científic. En un informe diuen que els mètodes fets servir fins ara no assoleixen el nivell desitjat i proposen més mecanismes, com la creació d'una zona blanca sense senglars. Noves dades apunten a l'alentiment de la MOC, el corrent que protegeix Europa del fred. L'alentiment pot provocar canvis bruscos en el clima a Europa, però en cap catàstrofe immediata i instantània. Què és l'amiant, per què n'hi ha tant i és tan nociu i quines molèsties causa? És un mineral natural que s'ha fet servir massivament durant dècades per les seves propietats ignúfugues, però que es va prohibir l'any 2002 per les greus malalties que provoca.

I és que s'ha aprovat la nova llei per erradicar l'amiant de Catalunya. La iniciativa legislativa és pionera a escala internacional. Investiguen conductors del transport públic de Milà que compartien fotos de passatgeres per WhatsApp. I tenim més titulars d'àmbit social que estem repassant des de la ràdio. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es va mantenir.

Seguim a l'àmbit social. Una seixantena d'investigadors psiquiàtrics estatals creen una xarxa d'estudi sobre la genètica en els trastorns. Els incendis de vegetació augmenten més d'un 46% al Camp de Tarragona en els primers 5 mesos de l'any. Els bombers alerten que les altes temperatures i la sequera als boscos incrementen el risc en una campanya clàssica. Catalunya lidera les sol·licituds d'eutanàsia a l'Estat amb 6,14 peticions per cada 100.000 habitants al 2025. Un terç de les preses tenen pla d'emergència o l'estan implantant per alterar la població en cas de trencament. S'han instal·lat sirenes en 36 municipis que s'activarien davant d'un accident greu, escenari considerat molt improbable.

Aules que cremen denuncia que 185 dels 287 centres monitorats van superar els 30 graus aquest passat dimarts. La plataforma assegura que dimecres les temperatures arriben o voregen els 40 graus en alguns instituts. Salut xifra en un 4,2% el seguiment de la vaga de metges als centres del Siscat. Metges de Catalunya estima que un 29% dels facultatius s'han aturat. Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta en diferents poblacions catalanes. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional han fet diverses entrades al Camp de Tarragona i altres demarcacions.

Catalunya incorpora l'adrenocostistròfia, lligada al cromosoma X, al programa de cribatge neonatal. Ja són 28 les malalties minoritàries que actualment es poden detectar amb la prova del taló. Catalunya creixerà fins als 9,2 milions d'habitants d'aquí al 2041, segons les projeccions de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. El nombre de llars augmentarà en 372.000 i superarà els 3,5 milions, amb gairebé un milió de domicilis unipersonals. I tenim més titulars, ara en economia. El nou president de la Fed s'estrena sense tocar els tipus d'interès. A la primera reunió, al capdavant de la Reserva Federal prefereix, de moment, no abaratir el preu del diner com Trump demanava des de fa mesos. Preacora Quality Espresso, per rebaixar l'ERO a 76 treballadors a Barcelona. La xifra està una mica per sota de les 80 persones que els sindicats calculaven que es quedaria sense feina quan es va anunciar la mesura el mes de maig. Bars i restaurants denuncien per intrusisme a 30 supermercats que ofereixen espais per menjar. Consum preveu invertir gairebé 59 milions i contractar 300 treballadors aquest 2026 a Catalunya. Comissions Obreres i UGT reclamen una mesa per millorar condicions del manteniment de la xarxa elèctrica i no descarten mobilitzacions. Denuncien precarietat laboral, jornades maratonianes i una alta sinistralitat a les activitats subcontractades per Endesa. L'AIREF qualifica en 1.709 milions d'euros el cost de construir i tancar el fallit magatzem de gas Castor. Els treballadors de Dow a Tarragona reclamen al Congrés una baixada dels preus de l'energia per evitar acomiadaments. Representants sindicals es reuneixen en partits després de l'anunci de la direcció de fer fora 138 treballadors. Els treballadors dels Fingers de l'aeroport del Prat convoquen 6 dies de vaga per la falta de personal. UGT acusa l'actual concessionària de no reforçar la plantilla mentre espera la resolució del concurs d'Aena. La construcció es d'accelerarà a Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics a Europa. La fi dels fons europeus representa un punt d'inflexió per al sector, que també està afectat per l'augment de costos. L'Agència Internacional de l'Energia preveu una recuperació gradual i no immediata del subministrament de petroli després de la reobertura d'Hormuz. La Fundació Laboral de la Construcció va formar més de 13.000 persones el 2025 a Catalunya. 9 de cada 10 alumnes en els cursos de la Fundació són homes. L'Eurostat confirma un increment de la inflació a la zona euro del 3,2% al maig. L'augment és degut principalment a l'encariment del preu dels serveis i de l'energia. El govern espanyol vol prorrogar les mesures per compensar la guerra a l'Iran malgrat l'acord de pau. Sánchez denuncia que negociarà amb els grups al Congrés per allargar-les més enllà del 29 de juny. Catalunya supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social i continua batent rècords en ocupació. L'estat espanyol arriba per primer cop a 22,5 milions de persones ocupades.
ara donem un cop d'ull a la premsa internacional. Rutte assegura que els Estats Units mobilitzaran al màxim les seves capacitats en cas de guerra a Europa, tot i la retirada. El secretari general de l'OTAN celebra que Trump hagi degradat la capacitat nuclear de l'Iran amb la guerra. Els líders de la Unió Europea aborden dividits l'enduriment de les relacions comercials amb la Xina. Els 27 es reuneixen en una cimera en què també discutiran sobre la situació a l'Orient Mitjà després de l'alto al foc. La Unió Europea avala simplificar la normativa sobre cosmètics i fertilitzants per impulsar la indústria química. L'acord preveu un estalvi de 363 milions d'euros anuals, segons la Comissió Europea. I ara sí, els titulars culturals. Premi FAD d'Arquitectura 2026 ex aequo al projecte Recircular l'Eixample i a l'edifici Infinito Delicias de Madrid. L'estudi barceloní Mayo s'ha endut el FAD de l'interiorisme i l'anònima manresana és distingit amb el Premi Refat.

Long Quan, una pel·lícula de construcció d'una identitat entre el sud de la Xina i Catalunya. És el primer llargmetratge d'Adrià Guixens i construeix un pont entre les dues cultures amb rodatges en un poblet de la Xina i a Barcelona. El Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació la tardor de l'any 2028. Les obres de rehabilitació de l'espai tenen un cost de 50 milions d'euros. La nedadora Iris Tió, la Fundació Pau Casals i el Primavera Sound, Premis Esport Cultura Barcelona 2025. El Pride Barcelona reivindicarà la diversitat del col·lectiu amb la campanya Totes les realitats, un sol d'orgull. Ivet Nadal presenta Som, el segon avançament del seu nou disc. L'escriptor Ferran García guanya el Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb la novel·la Sau. El grec estrenarà Grans Bardisses, de Llàtzer García, Bovary, de Carme Portazzelli i No miris, de Joan Arquer. Els muntatges aborden la memòria, una reinterpretació de Madame o les zones grises dels humans.

I ja tenim a punt la premsa esportiva. I com no, parlem del Mundial 2026. Rashford marca en l'estrena a Anglaterra al Mundial mentre que Gordon firma un debut discret. En una nit marcada pel protagonisme de Harry i Jude Bellingham, destaca el contrast en clau blaugrana. Rashford determinant, Gordon poc protagonista. Anglaterra-Croàcia 4-2, Portugal-Congo empat a 1. Àustria-Jordània 3-1. L'Iraq-Noruega 1-4. Argentina-Algèria 3-0. Portugal punxa contra un festiu Congo, amb un Cristiano desaparegut, com dèiem, amb empat a 1. Cristiano no brilla en el debut de Portugal i queda a l'ombra de Messi, Mbappé i Haaland. La nova Aitana es deixa anar amb Leo Messi. Les tres vegades pilota d'or viu al Mundial 2026 des de Mèxic com a comentarista d'una cadena local. Juan Antonio Pizzi diu ni en els millors somnis d'un argentí es podia pensar que Messi fes tres gols. Un hat-trick en el primer partit de Leo Messi a la Copa del Món. El Barça exigeix mesures contra Florentino Pérez. El club blaugrana reacciona al comunicat del Real Madrid pel cas Negreira. El Barça estrenarà la pretemporada contra el Birmingham City. L'equip blaugrana començarà els entrenaments el 13 de juliol sense molts dels internacionals que participen al Mundial i jugaran el primer partit el 31 del mateix mes a Anglaterra. I a punt de veure la llum, l'equipació del Barça 2026-2027. Poques setmanes abans que es posi a la venda la nova equipació del Barça, es van sabent més detalls de com serà. S'han filtrat algunes imatges a través de les xarxes socials. I ja és oficial, Pere Romeu blaugrana fins l'any 2028. El tècnic ha ampliat 2 anys més el seu contracte, que s'acabava aquest mes de juny, després de guanyar els 4 títols en joc, amb la Champions al capdavant. Florentino pica la porta de la UEFA perquè castigui el Barça pel cas Negreira. El moviment arriba poc després que el club blaugrana presentés una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella contra el president blanc. Les llàgrimes de Paula Badosa l'eliminà Coco a Berlín. La catalana és a quarts de final a Berlín un any després d'haver-se lesionat en aquest mateix torneig. I ja és oficial, el Madrid firma l'acord amb Bernardo Silva. La primera de la prima de fitxatge de 10 milions és clau perquè el lusità hagi acabat al Bernabéu després de ser seleccionat entre el Barça i l'Atlètic. Per tant, ha acabat al Madrid. I fins aquí el repàs als titulars esportius de les últimes hores. I abans de passar a la secció d'història musical, el recordem que avui és dijous i torna a la secció de l'alcalde a la ràdio i l'última d'aquesta temporada en aquesta casa. A partir de 9:45 del matí a les 9:30 podreu trucar en directe per fer preguntes a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Apuntin al telèfon del directe 977-69-91-00, 977-69-91-00. 00. Si ho preferiu ja des d'ara mateix o també durant el programa, podeu enviar les vostres preguntes per l'alcalde al WhatsApp 647-751-883, 647-751-883. I ara sí, anem amb l'efemèride musical del dia. A tal dia com avui de l'any 1988 va néixer Josh Down, músic dels Estats Units de la banda 21 Pilots. Us deixem amb aquesta banda musical. Bon dia. Oh, yeah.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: bon dia, bona hora. Família, 9 en punt del matí. Aquí estem, un dia més, per acompanyar-vos des d'ara mateix i fins a 1 en punt del migdia amb el programa Magazine Matinal de Calafell Ràdio, el Calafell Matí. Des de l'emissora municipal de Calafell, us saludem, us donem el bon dia. I, com sempre, moltes ganes de ser la vostra companyia un dia més. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Aquí tindreu l'actualitat, l'entreteniment i sempre tot això amb bona música. El Calafell Matí. Dijous, dia 18 de juny de 2026. Com sempre, engeguem després del sumari amb les dades del dia. Les celebracions, les efemèrides musicals, però també el temps amb Josep Miró i l'actualitat a través dels diferents diaris digitals comarcals a les últimes hores. I avui dijous, avui 18 de juny, últim alcalde a la ràdio, a partir de 9:45 del matí. Ramon Ferrer ens acompanyarà aquí en l'estudi número 1 de Calafell Ràdio. Amb ell parlarem de l'actualitat de les últimes hores, dels últims dies, però també vosaltres podeu participar fent preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Obrirem línies telefòniques des de 9:45 i fins les 10. 977-69-9100. 977-69-9100. També disposeu del WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Preguntes, consultes, suggeriments o queixes que ja ens podeu començar a enviar a través d'un missatge de text o una nota de veu. Recordeu, a 9:45, l'alcalde a la ràdio. Última edició d'aquest 2025-26 és la temporada regular que finalitzem aquesta setmana. Tot seguit, a partir de les 10 del matí, la ràdio a la comarca. Avui fins a Sant Jaume dels Domenys, amb la Laia Batlle, directora de Domenys Ràdio, repassarem l'actualitat de les últimes setmanes, últims dies, d'aquest municipi baix penedesenc, Sant Jaume dels Domenys. A 9:45, el retrovisor amb l'historiador Joan Santacana, el calafellenc, ens parlarà una mica de l'evolució en els últims anys, les últimes dècades del nostre municipi. El temps arribarà puntualment quan faltin 2-3 minutets per les 11 amb Josep Miró i tot seguit el Tots a taula amb el David Bernet, també última edició d'aquesta temporada regular de la ràdio. A 11:45, històries de la música amb l'Ignasi Quiloz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant les 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. I a partir de les 12 parlarem del sol i de com ens pot afectar la incidència a la nostra salut del sol en temps de vida saludable amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell, al nostre municipi. Tot això al llarg d'aquestes 4 hores fins a una a Calafell Ràdio, calafell.tv. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats, vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dijous, avui 18 de juny de 2026. Una jornada carregada de commemoracions internacionals que ens conviden a reflexionar sobre la salut, la convivència, la sostenibilitat i també la diversitat. Avui comencem el dia dient-vos que avui és la jornada, el dia, la celebració de la gastronomia sostenible. Una jornada instaurada per Nacions Unides per promoure una alimentació que respecti el medi ambient, les tradicions locals i també els productors de proximitat. La iniciativa recorda que les nostres decisions a l'hora de consumir aliments tenen un impacte directe sobre el planeta i els recursos naturals. Avui també es celebra el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi, una jornada que busca conscienciar sobre els efectes negatius dels missatges que es promouen des de la discriminació, la intolerància i la violència. Amb l'auge de les xarxes socials, la lluita contra aquest tipus de discursos s'ha convertit en un dels grans reptes de la societat democràtica. I la gastronomia continua sent protagonista amb el Dia Internacional del Sushi. Aquesta preparació japonesa, aquest plat japonès, elaborat tradicionalment amb arròs amanit i peix, ha traspassat fronteres fins a convertir-se en una de les especialitats més populars de la cuina internacional. Avui també és el Dia Internacional del Falafel, una recepta originària de l'Orient Mitjà, elaborada amb cigrons o faves triturades i també condimentades. És un dels plats vegetarians més coneguts del món i un símbol de la gastronomia de països com Egipte, el Líban o Israel. El falafel. I també avui la jornada inclou el Dia Internacional del Pícnic, una proposta que anima a gaudir els espais verds i del contacte amb la natura, compartint un àpat a l'aire lliure, una activitat que combina lleure, convivència i benestar. Encara tenim més celebracions, perquè avui també, en l'àmbit de la salut, es commemora el Dia Mundial del Càncer de Ronyó, una malaltia que afecta principalment a persones majors de 50 anys i entre els factors de risc hi ha el tabaquisme, l'obesitat i també la hipertensió. Una jornada que posa l'accent en la detecció precoç i la importància dels hàbits saludables. També, d'altra banda, és el Dia Mundial contra la Incineració, una jornada que denuncia els impactes ambientals i sanitaris que poden generar les plantes incineradores de residus. Les entitats impulsores defensen models basats en la reducció de residus, la reutilització i també el reciclatge per avançar cap a una economia més circular. I acabarem dient-vos que avui també es celebra el Dia Mundial de l'Orgull Autista, una celebració creada pel mateix col·lectiu autista per reivindicar la neurodiversitat. La jornada defensa una visió positiva de l'autisme basada en l'acceptació, el respecte i la inclusió. I recorda que les diferències neurològiques formen part de la diversitat humana. Una jornada aquesta, el 18 de juny, que recorda la importància de construir un món més saludable, sostenible, respectuós i també inclusiu per tothom. Déu-n'hi-do, quantes commemoracions, quantes celebracions en aquest 18 de juny, però també tenim efemèrides musicals.

Un dia com avui, el 18 de juny del 1942, va néixer Paul McCartney, una de les figures més influents de tots els temps, com a membre de The Beatles i posteriorment amb Wings o en solitari. Ha signat algunes de les cançons més icòniques de la història de la música contemporània. Avui, Paul McCartney compleix 84 anys.

dia com avui, però del 1943 va néixer la carismàtica italiana Raffaella Carrà. Autèntica icona de la televisió i de la música a Europa i Amèrica Llatina. Cançons com aquesta que estem escoltant van esdevenir un símbol de la llibertat, l'energia i la modernitat. Avui faria 83 anys, va morir el 5 de juliol del 2021,

Canviem d'artista, canviem d'efemèride musical. Perquè en el 1976, el 18 de juny, va néixer Blake Shelton, una de les grans estrelles de la música country actual en els Estats Units, amb una carrera plena d'èxits, també conegut per la seva presència en programes de televisió musicals. Avui Blake Shelton fa 50 anys.

I la quarta i última de les efemèrides musicals ens porta el 18 de juny de 1971. Va ser el dia que va néixer Nathan Morris, cantant nord-americà i membre del grup Boyz II Men, una de les formacions més importants de l'R&B dels anys 90, una banda coneguda per balades, cançons com End of the Road o I'll Make Love to You. Avui, aquest cantant de Boyz II Men, el Nathan Morris, celebra 54 anys. Ens quedarem amb la música d'aquesta banda. La cançó més popular, la més coneguda, la més exitosa dels Boyz II Men, que ens porta fins als 90. Girl, you know End of the Road. Amb els Boyz II Men, amb aquesta cançó tranquil·la, amb aquesta balada, comencem el Calafell Matí d'aquest dijous 18 de juny de 2026. Bon dia i bona hora, família.

0: Doncs vinga, ja tenim engegat el programa. En segons ens plantem a un quart de 10 del matí.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Vinga, arriba la informació, arriba el temps, la meteorologia. Amb Josep Miró per començar la jornada. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a la tarda, amb una temperatura que en conjunt baixarà unes dècimes tant de nit com de dia i es mourà entre els 19 o 20 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 29 amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixa boca en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó força destacable a la tarda. Per demà esperem un temps més variable, sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i un cel una miqueta més clar al vespre i nit, amb una temperatura que pujarà una mica i tornarà a estar entre 20 i 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima amb una humitat moderada. Vent feble de gregal al matí i moderat deixa boca a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana el temps serà estable i molt calorós amb temperatures que pugen, que podran arribar als 31 graus al centre del dia.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs, a hores d'ara, llueix el sol, cels nets, cels blaus, i aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, avui tenim un grau menys que la temperatura que es registrava ahir a aquestes hores. Ara mateix, 24 graus centígrads, aquí, a l'Avinguda Cossetània, 21-23, en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Doncs vinga, després del temps, anem per l'actualitat de proximitat. Donem un cop d'ull a portades a continguts dels diferents diaris digitals comarcals amb les notícies de les últimes hores. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En plena de successos parlen de la detenció al Vendrell per un exhibicionisme. Els veïns van alertar la policia local. L'home anava pel carrer baixant-se els pantalons a la zona del Camí dels Molins al Vendrell. No consta que assetgés a ningú en concret, però la situació va alarmar els veïns que van avisar la policia local. Fins al lloc dels fets hi van desplaçar diverses patrulles que van observar el comportament de l'individu i van procedir a la seva detenció per exhibicionisme d'acord amb l'ordenança de convivència ciutadana que estableix l'obligació de respectar aquesta convivència. Precisament, l'article 19 de l'ordenança fa referència al decòrum a la via pública. La col·laboració ciutadana ha permès una ràpida intervenció policial en una situació que havia generat inquietud entre els veïns. I ha estat detinguda per furtar una bossa de mà a l'església del Vendrell. La policia local va trobar la presumpta autora amb els objectes sostrets i la va detenir. Una veïna del Vendrell de 80 anys va assistir a la missa a la tarda d'aquest dimarts quan, en un moment determinat, es va adonar que li faltava la bossa de mà. Algú li havia sostret. La dona va alertar de la situació a l'interior de la bossa i portava la cartera, un telèfon mòbil, la documentació i diversos objectes personals. Durant la celebració de la missa, algú se la va endur. Es va avisar la policia local i una patrulla es va desplaçar a la zona per iniciar la recerca. Mentre la dona presentava la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, la unitat de suport policial de la policia local del Vendrell, cap a les 9:30 del vespre, cap a 9:45, va comunicar que havia localitzat una dona que podria ser l'autora del furt. La sospitosa es trobava a la plaça Nova, a pocs metres de l'església, i duia a sobre objectes sostrets. La policia local va procedir a la seva detenció i va recuperar aquests objectes. Anem a la ciutat del Penedès. Segur Platja rebrà una inversió addicional d'1,6 milions d'euros per millorar voreres i asfalt. Les obres formen part de les millores de l'obra que s'està executant de renovació integral a carrers de Segur Platja. El Front Marítim de Segur de Calafell rebrà aquesta inversió addicional d'1,6 milions d'euros destinada a la renovació de voreres i diversos trams d'asfalt. Aquesta partida correspon a les millores incorporades al projecte de renovació integral que s'està executant actualment entre els carrers del Rin i del Loira, l'avinguda de Lluís Companys i el passeig marítim Sant Joan de Déu. Les obres en marxa compten amb un pressupost superior als 10 milions d'euros i les noves actuacions permetran ampliar la intervenció a altres punts del barri de Segur Platja. En concret, es renovaran voreres carreteres situades entre el carrer del Loira i del carrer del Miño, així com entre l'avinguda de Lluís Companys i el Passeig Marítim. També s'asfaltarà un tram destacat de l'avinguda de Lluís Companys entre el carrer Rin i el carrer del Duero, al límit amb el municipi de Conill. Les actuacions estan previstes que comencin després de l'estiu i finalitzin el mes de desembre, coincidint amb el termini previst per la resta de les obres. I el Vendrell amplia l'oferta esportiva i ja frega els 6.000 abonats. El municipi incorpora el Cubofit, el club tenis, el Vendrell, instal·la noves fonts d'aigua i prepara reconeixements als usuaris més fidels. I la Diputació de Tarragona destina 300.000 euros a impulsar publicacions del territori. Les entitats i empreses poden demanar ajuts de fins a 6.000 euros per obra fins al pròxim 1 de setembre. I la xarxa Santa Tecla rep un premi estatal per un projecte innovador de prevenció d'infeccions. L'equip de medicina preventiva ha estat reconeguda per una metodologia que millora la neteja hospitalària i reforça la seguretat dels pacients. I acabarem a la Fura del Penedès.cat. Parla de Sant Oliva, que inaugura un monument als donants de sang. La va inaugurar el passat 14 de juny, el monument als i les donants de sang, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Donant de Sang. Aquesta peça escultòrica està situada al carrer Torres i Bages i el seu disseny ha anat a càrrec de l'artista local Jordi Llucià. I denuncien un retard acumulat en el pagament d'hores extres a la policia local del Vendrell. Segons afirmen en un comunicat, aquest retard, que afirmen que s'ha anat agreujant amb el temps, està provocant que molts agents hagin deixat de presentar-se voluntàriament a la realització d'hores extraordinàries, conscients que el cobrament es pot allargar durant mesos, afegeixen. Són notícies d'actualitat per arribar a les 9 i 21 minuts d'aquest dijous. Actualitat a través dels diferents diaris digitals comarcals.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: I abans d'una pausa, Tiesto amb Karol G. Això que es diu Don't Be Shy.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 3 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Cuartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi. Arribem al punt de 9:45 del matí. Engeguem l'últim alcalde a la ràdio de la temporada, d'aquesta temporada radiofònica 2025-2026. 30 minuts fins les 10 del matí per parlar amb l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que ja ens acompanya aquí. Recordeu, línies obertes, 977-69-9100, 977-69-9100, per parlar directament amb l'alcalde. També disposeu del WhatsApp, el 647-751-883, 647-751-883, missatges de text, notes de veu per parlar, o en aquest cas, amb les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mireia Romaguera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Doncs tenim esperant el Juan Ignacio, el tenim al telèfon. Juan Ignacio, buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Le escucha el alcalde.
1: Buenos días.
3: Perfecto, señor alcalde, muy buenos días.
1: Buenos días.
3: Mire, le quería comentar dos temas que creo que afectan a toda la población de Calafell. El primero y principal es el que me voy a quejar porque últimamente la señal de televisión es infame, pero infame de verdad. Vienen los antenistas y te dicen, es que el repetidor de televisión de Tarragona pues está

0: de las palomas es algo generalizado en todo Calafell. Yo planteo que les pongan comederos con comida anticonceptiva para que no se procreen tanto, porque es que esto es inaguantable. Vienes en invierno y te encuentras la terraza llena de excrementos, porque ha pasado un mes o mes y pico, que es lo que suelo tardar a volver, y lo que me pasa a mí le pasará a todos los vecinos de Calafell. Piénselo el tema de la comida anticonceptiva. Venga, vale, muchas gracias. Y perdone por ocupar tanto espacio.
1: Vale, gracias, Juan Ignacio. Doncs recordem, línies obertes, 977-69-91-00, 977-69-91-00. Mireia, tenim més consultes,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, tenim àudios de WhatsApp.
1: Sí.
2: I també, bueno, atenem la trucada,
1: atenem,
2: no?
1: Atenem la trucada, sí, en tot cas. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia.
3: Hola,
1: el seu nom, sisplau.
3: Antonio.
1: Antonio, doncs l'escolta l'alcalde, endavant.
3: Hola, bona, Ramon.
4: Hola, mira, Antonio.
3: Sí, Antonio, aquí de Segur de Calafell.
4: Dime, sí.
3: Mira, el tema de San Juan, no sé si hay una normativa que prohíbe que se tiren los petardos en las urbanizaciones. Entonces, era para ver si se puede regular, porque yo tengo unos vecinos, cuando viene San Juan, tiran unos petardos inmensos, gigantes, y un día va a prender fuego en los terrenos que tenemos al lado y es un peligro. Entonces no sé si se puede prohibir que vayan todos a la playa o hacer algo, porque es que esto no, en cada San Juan es lo mismo.
4: Sí, hay una normativa que deja solo esa noche de la verbena, es la única que se pueden tirar petardos, y hay una ordenanza que está aprobada. Sí, sí, en todos lados, en todo el municipio.
3: Ya, pero es que eso es un peligro.
4: Es la única noche que hay. Después hay otras restricciones que puede haber en función de si hay una ola de calor, si hay riesgo de incendio, si hay estas cosas.
3: Hombre, en San Juan, que, ¿no? ¿Está claro que va a ser, alcalde?
4: Eso ahí a mí ya se me escapa, porque eso ya lo tiene que, eso ya lo regula la Generalitat, ¿no? Pero eso ya depende de las zonas que sean, pues si hay riesgo de incendios y todo eso, pues la Generalitat decreta lo que tiene que decir, ¿no? Pero
3: no se puede,
4: yo te digo,
3: no,
4: la normativa que hay a nivel municipal es esta, es que solo se pueden tirar petardos la noche de San Juan y ya está.
3: Pero no se puede prohibir que se celebre San Juan con la hoguera pero sin petardo.
4: Con la hoguera, pero
3: como
4: sin petardos.
3: Como han hecho petardos. En Italia lo hacen así.
4: Bueno,
3: en
4: Italia
3: se celebra el San Juan, pero sin petardos.
4: En principio, lo que está regulado en el municipio es eso, lo que te he dicho yo, que solo se pueden tirar petardos en la noche de San Juan, la verbena.
3: Ya,
4: pero también con una intensidad y con una fuerza determinada, ¿eh? No se pueden tirar tampoco, hacer espectáculos pirotécnicos de gran nivel. Eso tenéis que llamar a la policía y que vayan allí a mirarlo. Que vayan allí a mirarlo.
3: Que
4: a
3: va,
4: ver.
3: No viene, alcalde. Esa noche llama a la guardia.
4: Bueno, porque esa noche hay mucho
3: no
4: jaleo, sí. Hay mucho
3: pues
4: jaleo.
3: Mucha llamada, en teoría.
4: No hay mucho jaleo, sí. Ya. Esa noche hay mucho jaleo.
1: ¿Alguna pregunta más, Antonio?
3: Bueno, era eso.
1: Muchas gracias por su llamada. Adiós, buenos
4: gracias.
1: Días. 977-69-91-00, línies obertes, també al WhatsApp 647-751-883. Ara, Mireia, escoltarem un àudio.
2: Sí, tenim dos àudios preparats, escoltem el del primer ciutadà.
1: Anem a veure.
5: Bon dia. Volia dir-li a l'alcalde o al regidor, al que sigui que s'encarregui d'això, que aquí a veure si neteixen la riera que dona a la part del carrer Bolívia, la part alta, que és que les branques ens arriben fins a les cases i n'hi ha rates i tot, eh? Vull dir que podien netejar-lo més de tant en tant, no cada 3 o 4 anys. L'alcalde sempre diu que ho farà, però no ho fa mai, eh? Espero que se posin les piles.
1: Doncs aquesta és la comunicació d'aquesta oient. Què li hem de dir, alcalde?
4: Bueno, fa poc vam fer una neteja de lo que són residus, i va haver voluntaris, i la veritat que hi havia poca gent de voluntària per poder fer la neteja d'aquest torrent, i vam netejar tot el que era el sotabosc de residus que tirava la gent, no? Ella refereix a les herbes o les plantes que hi ha allà, En principi hem fet un tractament a tota la riera, en el que hem tret totes les plantes invasores, tota la vegetació l'hem adequat perquè no tinguem que fer tant de manteniment. És cert que abans el que es feia era una neteja intensiva, es treia tot i pràcticament es deixava tot pelat, i ara això no és el que fem. El que fem és una intervenció més respectuosa amb les plantes i amb la vegetació que hi ha. I bé, el que sí que és veritat és que encara no l'hem pogut fer aquest any en aquesta zona, i anem una mica desbordats amb aquest tema, i aquesta riera doncs és una de les coses que ens falta per acabar de fer aquest any.
1: Mm-hmm. Ho tenen present en qualsevol cas.
4: Sí.
1: Anem a escoltar un altre àudio.
2: Sí, tenim un altre àudio referent a unes imatges de restes de mobles i també doncs tema de muntanya, que també li hem enviat.
1: Són
2: ja
1: dos
2: a l'alcalde.
1: Junts.
2: Són dos àudios
1: junts. Doncs vinga, anem a escoltar-los.
6: Hola, buen día. Mira, los muebles no sé por qué, pero se los han llevado ya. Pero sí te tengo que decir que lo habían limpiado un poco, pero aquí hay mucha gente incívica y detrás, donde están esos muebles, está todo lleno de cacas. Y luego hoy, que parecía que llevábamos dos días que lo habían quitado lo de los muebles, y hoy ya vuelve a haber una caja con ropa tirada, cartones. Hija mía, entre que el ayuntamiento no hace mucho y la gente incívica, estamos arreglados. Y lo otro era que aquí en la calle Bolivia, pero que da la riera, la parte de arriba no hay manera que la quiten. En 7 años la han hecho una vez, y porque reclamamos mucho. Y esto está tocando la casa, es que está tocando las hierbas a la casa, y ya te digo que esto es muy peligroso por los incendios, que por favor vengan a quitar estas hierbas. Muchísimas gracias. Buenos días.
4: Això últim és el que hem parlat ara.
6: Bueno.
4: Hem comptat.
1: Escoltem l'altre.
4: Sí,
1: doncs vinga, endavant.
6: Buenos días de nuevo. Como ves, estas 4 fotos que te he enviado son las fotos que te he dicho yo de las hierbas que hay en calle Bolivia, que la parte de detrás del jardín da a la riera, las hojas como las tenemos, pero vamos, dentro de casa, como aquel que dice, para que lo veáis, ¿vale? Y que por favor que esto lo limpie, porque esto puede provocar un incendio. Con las calores que hay es muy fácil, ¿vale? Y el alcalde desde que está este alcalde hace 7 años, solo la ha hecho una vez, cuando antes hacía al año 2 veces. Bueno, muchas gracias.
4: Bueno, jo fa més anys que estic, no 7, fa uns quants més. És veritat que al principi es feien 2 vegades perquè teníem 2 plans d'ocupació a l'any, i ara, doncs, els últims anys que hi va haver plans d'ocupació només se'n tenien un. I des de llavors el que fem és això, el que hem fet és això, és adequar tota la riera perquè no calgui fer-ho tan sovint, i ara doncs fem un manteniment una mica més conservador en aquest sentit, i que no sigui tan invasiu i tan destructiu com era abans, no? El que sí que hem de fer amb el tema dels mobles és recordar el telèfon que hi ha, que és un telèfon, és un servei gratuït, i que és un servei de recollida de mobles i de restes de poda, que poden trucar, que és el 900 460 367. És el telèfon que tenim, és un telèfon gratuït, i allà poden trucar i passaran a recollir-los els mobles i les restes de poda que hi hagi. Ho dic perquè la majoria de gent que fa collença allà és perquè no ho sap. I ara amb els contenidors nous ho posarem també en els contenidors, que hi haurà aquest telèfon gratuït i que estarà senyalitzat, i esperem doncs que l'utilitzin més, perquè bàsicament és un problema de desconeixement i d'incivisme, com ha dit ella.
2: Més preguntes per WhatsApp. Diu: señor alcalde, lleva más de un año anunciando un plan de prevención de incendios que califica de innovador, pero la realidad en nuestra zona es muy distinta. Vivimos junto a viviendas rodeadas de zonas verdes y equipamientos que son competencia municipal y que llevan años sin el mantenimiento ni la delimitación mínima exigible, pese a las instancias registradas reiteradamente por los vecinos. No estamos hablando de mejoras, sino de lo básico: limpieza, control del riesgo y prevención del entorno. Sobre todo ahora que llega a San Juan y el uso de pirotecnia. La pregunta es directa: ¿cómo puede hablar de un plan de prevención innovador cuando ni siquiera se está cumpliendo con el mantenimiento ordinario de las zonas, que son responsabilidad propio del ayuntamiento? ¿Y qué explicación da usted si esta dejación deriva de un incidente evitable?
4: No, és molt senzill, perquè el pla que hem aprovat és innovador perquè no l'ha aprovat cap més ajuntament. Per tant, és innovador, és el primer cop que ho fa un ajuntament. I el segon és que aquest pla encara no està aprovat del tot, eh? I per això no podem actuar encara amb les finques que hi ha al voltant de les urbanitzacions, perquè són finques que són particulars, són privades, i ara doncs, el que hem de fer és acabar el tràmit per poder fer possible que puguem entrar en aquestes finques sense haver de demanar permís, sense haver de requerir els propietaris que ho netegin, i que a més diu la llei doncs això, que no són ells els que han de netejar, no? Per tant, per poder fer el tràmit de nosaltres entrar a envair una propietat privada, que si no ho fem bé doncs és un delicte, doncs hem d'aprovar aquest pla i hem de tramitar-lo, i això és el que estem fent. Encara trigarem uns mesos en tenir-ho tot aprovat, i no podem entrar-hi fins aquests mesos. De moment només podem netejar les zones que són municipals, i per això quan tinguem aquest pla aprovat és quan es notarà més doncs aquesta neteja.
1: El Marcelino ha marcat el 977-69-91-00. Marcelino, buenos días.
7: Hola, buenos días, señor alcalde.
4: Buenos días.
7: Mira, mi pregunta, mi preocupación es que en la colina que fue en los años 40, se creó como Ciudad Jardín, en la calle Ferradura y la calle Italia, en los últimos dos años se han cortado más de 100 pinos. La última, el viernes pasado, pino centenario, con un grueso del tallo de más de 1,20 centímetros, 1,50. Y así todos los, cada dos meses llega un equipo de tala con dos furgonetas y a cortar pinos. A veces es para construir, pero otras veces es con no se sabe con qué intenciones espurias cortan los pinos. Yo pregunto, esto al llegar un momento que esto sea las favelas de Río de Janeiro, no habrá un pino y serán todas las casas acumuladas una encima de otra. Mi pregunta un poco bromista sería, ¿no sería conveniente mandar a estos señores de Atal a Roma a cortar todos los pinos de las colinas o algo parecido? Porque esto nos vamos a quedar sin medio ambiente. ¿Usted qué me puede decir sobre este tema? Ya sabemos que yo he leído que para cortar un pino hay que pedir permiso al ayuntamiento y dar un permiso, y si no tiene multa de más de 600 euros.
4: Correcto.
7: Aparte de eso, según la ley, he estado leyendo, solo se puede sacar más, solo se puede cortar 5 metros cúbicos de material. Y aquí se llevan camiones, furgonetas enteras, durante dos días te cortan 7 pinos, como los viernes pasados, que han cortado 4 pinos gigantes aquí en la calle Ferradura.
4: Dos cosas.
7: Que me diga usted algo, a ver de qué va el asunto este.
4: Venga, dos cosas.
7: Muchas gracias y buenos días.
4: Muchas gracias. Bueno, el tema de los pinos, hay dos cosas. Uno que es para construir, hacer casas y promociones inmobiliarias y todo eso, que tienen la obligación de reponer el arbolado que se quita. O sea, en el proyecto tienen que especificar dónde tienen que plantar los árboles, dónde van a plantar árboles, sustituyendo los árboles que había en el solar, ¿vale? Por tanto, tienen que plantar árboles nuevos. Y segundo, que puede ser que también haya pinos que lo que hacen es invadir la propiedad vecina, que generan un riesgo porque igual son muy altos y tienen riesgo de caída, están en mal estado. Eso lo comprobamos desde el ayuntamiento y autorizamos en algunos casos a que se puedan cortar y que se puedan sacar por riesgo que haya de caída y por riesgo que haya pues de incendio, de peligro y otros motivos. Hay mucha gente que se queja de los pinos que tiene el vecino y por eso hacemos estas actuaciones también.
7: Pues, señor alcalde, no me quedo muy convencido porque bueno, hay gente...
4: he explicado lo que hacemos.
7: Hay gente que han cortado los pinos, ni han construido, ni eran peligrosos, y eran para colocar furgonetas o para poner una piscina de plástico, ya. O quedan años los solares vacíos sin pinos. O sea, que estos 100 pinos que aquí me faltan en los últimos 5 años en esta zona, en esta colina, no son muy explicables.
4: Ya.
7: Así que no sé.
4: Pero eso tendría que decirnos.
7: Yo creo que deberían de investigar más.
4: Bueno, ya, pero...
7: Un centro de pinos. A
4: nosotros,
7: ver,
4: ya le digo, nosotros nos pide mucha gente...
7: No son
4: gente.
7: Pinos solo, son olivos.
4: Sí, bueno, claro.
7: En la calle Avenida España, yo he visto cómo un vendedor de solares ofrece el solar diciendo, usted puede cortar todos los pinos que quiera, esto no hay ningún problema.
4: Ya, esto hay que, bueno, pues no es así.
7: ¿Qué le parece, señor?
4: No es así.
7: Perdón.
4: No es así, ¿vale? Hay una normativa que obliga a reponerlo y por eso, para construir hay que hacer un topográfico con todos los árboles que hay en la finca y los que se sacan porque tiene que ocuparlo la vivienda o lo que sea, pues tienen que volver a plantarlos.
7: Yo ya le comento que en la Avenida Italia y en la Ferrudera hay casas que no van a construir y que han cortado pinos.
4: Bueno, allí sí que se están construyendo, ¿eh? Allí, precisamente en esa sí que hay una construcción en marcha.
7: No me refiero a estos 12 casas adosadas, sí, horrorosas que están haciendo ahí. No, me refiero a otras zonas que tiene que investigar.
4: Vale.
1: Lo dejamos aquí, Marcelino. Tenemos muchas preguntas. Gracias por su comunicación. Doncs el WhatsApp que treu fum, perquè sí. Déu-n'hi-do, estan entrant un munt de WhatsApps endavant, Mireia.
2: Sí, anem responent a mesura que van arribant, però és que ja en tenim
1: acumulats durant la setmana. Dies, sí.
2: Val, diu, buenos días, alcalde, no paramos con las noticias, pero me llama la atención y me gustaría que aclarase aquí es si está publicado todo lo que se va a hacer en la zona del Luis Vega, en el boletín oficial de la provincia de Tarragona, también en el diario de la Generalitat, porque unos dicen que no saben nada y ustedes dicen que está todo publicado. Si es posible que nos dé alguna explicación más, sería de agradecer.
4: Està tot publicat allà, està tot penjat i tot posat. Vull dir que està, és un conveni que vam signar amb el promotor i allà explica tot el que es farà. Vull dir, està tot penjat i és públic.
2: Y la mateixa persona fa una nova pregunta, diu, otra pregunta, ¿por qué está llegando una carta con una foto de los contenedores y un cargo para las basuras? Y dicen que los contenedores se pagan aparte. ¿Es verdad que ha subido el recibo o que ponen un recibo especial para los contenedores o está todo igual porque el recibo viene de CEMSA?
4: No, la carta el que explica és que s'està fent la renovació de tots els contenidors. És una carta informativa i és una carta doncs, que explica això, que el que hem apostat és per un sistema de contenidors on no hi haurà targetes intel·ligents, on no hi haurà tampoc un sistema porta a porta, sinó que hem apostat per un sistema de contenidors oberts on sigui molt fàcil llançar-hi el residu i que no ens passi doncs, com les trucades que hi ha hagut abans o les persones que han trucat abans, que passaven doncs, que llançaven totes les coses fora dels contenidors, no? Per tant, ho hem posat d'una manera molt fàcil, ho hem explicat amb aquesta carta i no suposa cap cosa addicional ni cap rebut addicional per ningú, perquè a més aquest any doncs, hem aconseguit mantenir el preu gràcies a que la tarifa, i això és el que explica la carta, ha passat de ser d'una taxa a un preu, a una prestació patrimonial de naturalesa no tributària. La figura és diferent, i això què vol dir? Pues que abans ho cobrava l'Ajuntament i ara ho cobrarà CEMSA. Val? I llavors els diners, l'ingrés no va a l'Ajuntament, sinó que va a CEMSA, va a l'empresa municipal, i això és el que explica la carta que s'ha enviat.
2: Molt bé, doncs tenim més preguntes. Diu, hi ha una persona que envia tres preguntes en un mateix WhatsApp. Primer, la primera, hi ha una persona vivint a la parada del bus del Passeig de la Unió al costat del Vilarenc. Des de l'Ajuntament heu ofert alguna ajuda?
4: No està vivint allà, és una persona que a vegades hi dorm i el que fa és una senyora que l'hem intentat ajudar molts cops, li hem ofert alberg, li hem ofert diferents coses, és una persona que té propietats, que té doncs, altres opcions de poder viure i no vol i bueno, doncs és una elecció que ella ha fet i que bueno, doncs no, nosaltres li hem ofert un munt de cops ajuda i no hi ha manera de que ho accepti.
2: Molt bé. A la C31 entre el pont de Segur i la rotonda de la Creu Roja cada dia passa un cotxe que fa un petardeig amb el tub d'escapament que sembla un tiroteig. Sol ser entre les 4:15 i 4:45 de la tarda. També de nit i de matinada van motos a velocitats totalment il·legals que fan molt de soroll. Pot fer alguna cosa la policia?
4: Sí, clar. La policia, si ho veu, pot multar i pot sancionar. Sí, sí. Si truquen més o menys, avisen a la policia, doncs mirarem que estiguin per allà aquelles hores i que a veure si l'enxampem.
2: I una última pregunta en aquest mateix WhatsApp. Diu: el passeig de Segur hi ha poc espai per circular i quan ve una caravana o un camió ocupa mig carril contrari, generant situacions perilloses. Mm. Especialment per als que van amb bici, que d'una banda hi ha cotxes aparcats, que alguns obren la porta sense mirar, i de l'altra trobes amb vehicles amples en sentit contrari que et deixen poc espai per circular. Has pensat a fer alguna cosa sobre aquest tema?
4: Sí, és un espai molt estret, que és molt just que hi hagin dues direccions, i el que passa és que no només en aquests casos, sinó quan ve un autobús o quan ve un camió, doncs pràcticament els cotxes que venen en sentit contrari s'han d'apartar en l'aparcament del costat o buscar el seu espai perquè no hi hagi un xoc, no? I això és perquè els carrils fan 2,63 d'amplada, vull dir, és molt, carrils molt estrets, el mínim hauria de ser 3 metres, i fan 2,63, amb el qual no compleixen. Però bé, és la solució que es va fer fa molts anys enrere, i ara doncs hem de replantejar-ho i hem de veure què fem, no? Estem en aquest lloc, estem estudiant la implantació d'un carril bici, ens estan fent una proposta uns arquitectes que hem contractat per poder fer un carril bici, i veurem a veure doncs quina solució li donem a tot plegat.
2: Molt bé, tenim un WhatsApp que també hem rebut.
1: Doncs sí, anem a escoltar aquest àudio, vols dir? Sí?
2: Sí.
1: Som-hi.
8: Hola, una altra vegada. A veure, he sentit lo de la ràdio que diu el senyor alcalde, que sí que ha netejat la riera, que ha fet un pla, sí, ho ha fet per la part de baix. La part de baix, de tant en tant ben, la regla la neteja. Però la part alta, que dona al carrer Bolívia, que està ple de moreres, que punxen com la mare que les va... Pues això no ho fa mai, no ho fa mai. Allí no n'hi ha cap pla, ni em tira res perquè no surti. Res. Se'ns fiquen a les cases. Hi han cagades de rata per allà, per als patis. Vull dir que es posi les piles i que no faci només lo de baix, que faci també la part alta, eh?
4: Ja li he dit que... Ja li he dit, que no, aquest any no ho havíem fet, Ja li he dit això.
1: Doncs l'alcalde pren nota.
4: Sí.
2: Mm-hmm. Molt bé. Diu: bon dia, ho sento, però no ho entenc. Fa un mes que els pisos del carrer Priorat es van inaugurar. Fa dos que s'està dient que ja estan trucant els candidats, ho va dir el senyor Perín. No era veritat, estaran dos mesos trucant i volen entregar les claus al juliol, ho va dir vostè. Mm-hmm. Fa tres setmanes encara no havien començat a trucar per temes de l'empadronament, i ara què toca? Estem a 18 de juny, que és quan va enviar la pregunta. Ja sé que em dirà que no, però els pisos haurien d'haver estat adjudicats abans d'acabar-los. Hi ha gent que necessitem una vivenda. Això amb l'estiu pel mig s'allargarà fins a finals d'any. Mentretant, els 110 pisos buits i en perill de ser ocupats.
4: No, avui, mira, venint cap aquí, precisament, com que sabia que em preguntarien això, perquè ja té el cabell blanc, he trucat amb el responsable de Llogueràlia, que a veure doncs de quina manera estava tota la situació, perquè informar-me directament, i m'ha contestat doncs que estava pendent de que la Generalitat ja aprovés el conveni que hem tramitat des de l'Ajuntament. Ens l'han fet modificar, la setmana passada el vam rectificar perquè hi havia un requisit que deia que tots els habitants de l'immoble havien d'estar empadronats a Calafell. La Generalitat ho ha tirat enrere, ha dit que només el que ho havia demanat és el que hauria d'estar empadronat, i per tant ens ho ha fet rectificar, i això ara és el que s'està tramitant. Això després va a la Generalitat, ho han de publicar, ho han de tornar a signar, i trigarà encara doncs unes setmanes, i això és el que ha fet que es retrasi tot. Estan preparats per poder fer la selecció el abans possible. Quan tinguem això resolt, doncs ja ho començaran a trucar. Ara estava parlant amb ell si ho fèiem ja al setembre o ho fèiem a mitjans de juliol. Jo li he dit que quan abans millor, però que, bueno, que entenc també que si a l'agost pues, fan vacances, pues, haurà de ser el setembre, no? Però que en principi doncs està així.
2: Abans hem rebut un WhatsApp d'un ciutadà que parlava sobre el pla de prevenció d'incendis. Ens està escoltant en directe i ha tornat a respondre. Diu que, sisplau, si li podíem recalcar a l'alcalde que no són terrenys privats, que són terrenys de competència municipal.
4: Ah, bueno, doncs llavors és el que segurament és el que farem. Aquests llocs on són municipals és el que acostumem a netejar.
2: I creiem que ja estan tots contestats.
1: Doncs sí, ja estan tots contestats. Avui no ens hem centrat això.
2: Sí, no hem fet ni xarxes socials, tampoc no ha donat temps.
1: Però és que hem arribat ja a les 10 del matí, sí. Per la qual cosa finalitzem aquest espai de l'alcalde de la ràdio, últim de la temporada. Desitjar-li que tingui bon estiu, seguirà treballant.
4: Igualment, sí, sí, home.
1: Vostè vacances...
4: Quan hi ha més feina a l'estiu, és quan hi ha més gent. I bueno, en principi, doncs, esperem que sigui una bona temporada, que aquest estiu sigui bo i sigui positiu i que tirem enrere doncs, alguns estius que hem passat anys enrere i que aquest any doncs, a veure si les expectatives que ja són bones i es compleixen, no? I esperem que tothom doncs, disfruti, gaudeixi i que passin un bon estiu també.
1: Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, gràcies, bon estiu. Gràcies, Mireia Romaguera.
2: Gràcies,
1: fem una pausa i tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Ja tenim sonant aquesta sintonia de l'espai de la ràdio a la comarca. Un cop al mes anem fins a Sant Jaume dels Domenys, fins a Domenys Ràdio, perquè a través de la Laia Batlle, directora de l'emissora municipal, doncs ens parlin de l'actualitat d'aquest municipi baix penedesenc. La tenim ja la Laia a l'altre costat del fil telefònic. Laia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, encantat de saludar-te, parlar amb tu. Igualment. I aquest espai, l'últim de la temporada, que acabem aquesta setmana, aquest divendres, acabem el magazín i ja serà l'última vegada que parlem aquesta temporada. Vosaltres també una miqueta, suposo que tancant ja temporada o no encara?
1: Sí, de fet, nosaltres la temporada l'acabem la setmana que ve. Bueno, fem una mica de trampes, perquè la setmana que ve, com que és un dia, com que hi ha entre mig Sant Joan, i acabem la setmana següent, per fer una mica de trampes. L'hauríem de canviar, d'acabar la setmana que ve, però farem, encara allargarem una mica els dos últims dies de juny.
0: De fet, el Sant Joan, com que cau en dimecres, ens trenca una miqueta aquesta setmana,
1: sí.
0: No? Que el Sant Joan
1: sí,
0: és això, és la finalització també del curs escolar i també les emissores també aprofitem per fer el canvi doncs, de la programació i fer una programació més estiuenca, més musical, més refrescant, amb tots els continguts que ve de gust escoltar a l'estiu, Laia. Suposo que vosaltres també, eh?
1: A més a més, sí, nosaltres també canviem una mica la programació. I a més donem vacances als col·laboradors i col·laboradores que durant tot l'any han estat treballant moltíssim, des de setembre ja, per oferir-nos doncs, tots aquests programes que fan al llarg de la temporada.
0: Exacte, anem a donar vacances i festa als nostres col·laboradors també.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, Laia, anem per aquesta actualitat del vostre municipi de Sant Jaume dels Domenys. Tenim diferents temes a tractar sobre la taula. Parlem en primer lloc de la presa de possessió del nou regidor de l'Ajuntament. Estem en el tram final d'aquesta legislatura, però també hi ha uns canvis, uns moviments que es poden produir en qualsevol moment de la legislatura. És així, oi?
1: Sí, exactament. Aquí a Sant Jaume dels Domenys ja fa doncs, uns mesos que una de les regidores que va començar l'any 2023, l'Aloma Torres, per motius de salut, ella ens ho va explicar, va haver de deixar el càrrec i, clar, ara estàvem pendents de veure qui ocuparia el seu lloc, tenint en compte això que tu comentes, no? Que estem a la recta final del mandat, que queda tot just un any per les properes eleccions municipals i estàvem una mica expectants a veure qui ocuparia aquest lloc. Doncs justament ahir es va celebrar un ple ordinari, el ple ordinari del mes de juny. Va ser a les 4 de la tarda aquí a la sala de plens de l'Ajuntament i ja vam poder conèixer el nou regidor que ocuparà aquest lloc, aquesta regidoria. En aquest cas és el Julián González Moreno, és un veí d'aquí del municipi que formava part de la llista de Convergents, encapçalada en aquest cas per l'alcalde del municipi, el senyor Magí Pallarès, i ell ocuparà les regidories de Sanitat, que és una de les regidories que va deixar doncs, viure la exregidora sortint, i també agafarà la cartera de nuclis. Tenint en compte que la exregidora tenia la regidoria d'ensenyament, aquesta regidoria ha passat amb una altra regidora que ja estava dins l'Ajuntament, amb l'Àngels Badia, i ara el nou regidor, el Julián González, agafarà la regidoria de nuclis, també.
0: És a dir, que també hi ha moviments de carteres, també. A part d'aquest nou regidor, també hi ha moviments de carteres.
1: Sí, però és molt poquet, perquè al final Sanitat ara mateix no la tenia ningú, per tant passa amb aquest nou regidor, que la tenia la exregidora, i llavors, al passar ensenyament a l'Àngels Badia, nuclis, que ho portava l'Àngels Badia, ara ho portarà el nou regidor, el Julián González. A més, agafarà la tercera tinença d'alcaldia i tindrà representació també a la Junta de Govern. I justament ahir doncs, va prendre possessió del càrrec i doncs bé, va jurar el càrrec i ja doncs, està integrat dintre de la corporació, en aquest cas del consistori, ja forma part dels 11 regidors i regidores que conformen l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, ara sí, de manera oficial.
0: Doncs li desitgem molta sort a aquest nou regidor del consistori de Sant Jaume dels Domenys en aquest tram final d'aquest mandat, com ens deies.
1: Sí. Ferran, m'agradaria afegir, per si és del vostre interès, que la gent que ens estigui escoltant, que teniu el ple ordinari penjat, doncs en aquest cas, a la nostra pàgina web, a www.domenysradio.cat. Va ser un ple, t'he de dir, dels més llargs que recordo, perquè sent un ple ordinari 28 punts, que em sembla que feia molt de temps que no teníem un ple amb tants punts.
0: Déu-n'hi-do.
1: Es va allargar fins a 4 hores, però el trobareu penjat en dues parts, per tant ho podeu fer així com a podcast i tot. No sé qui a Calafell... També són llargs aquí els plens
0: sí.
1: A Calafell, no?
0: Sí, ara, per exemple, aquest divendres tenim una sessió plenària. Podríem dir que és excepcional, malgrat ser ordinari, perquè tenia que anar més de cara al divendres final de mes, però pel tema dels festius, de la Festa Major, que comencem amb la Festa Major Popeta la setmana vinent, doncs s'avança això una setmana i en principi hauria de ser una miqueta de tràmit, no? Hauria de ser una sessió curteta i esperem que sigui així, també. Bé, vull dir...
1: Això va com va. En aquest cas, aquí a Sant Jaume, doncs ja et dic, és un dels plens més llargs que recordo.
0: Déu-n'hi-do.
1: I, doncs bé, molt interessant tot plegat i convido a tothom a escoltar-lo.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, anem per altres temes. Ara ja pràcticament som a l'estiu. De fet, tenim temperatures d'estiuenques, de calor aquí a la comarca.
1: Horrorós, ja...
0: Sí. Aquí potser a l'interior no patiu tant l'aixafogó, però potser s'enfila una miqueta més el termòmetre aquí a Sant Jaume. I ja tenim oberta des del dia 12 de juny la piscina municipal.
1: Ah, exactament. Sí, la temporada aquí a Sant Jaume dels Domenys a la piscina. Clar, com que la calor ha arribat cada any una miqueta més d'hora... Normalment aquí la piscina s'obria per Sant Joan, pels vols de Sant Joan, i ara això ja portem un parell o tres anys que l'obertura de la piscina ja s'ha avançat i la tenim oberta des d'aquest passat divendres 12 de juny i estarà oberta, si no m'equivoco, fins al 6 de setembre. Per tant, tenim aquests mesos d'estiu, doncs la piscina oberta, en horari, aquest cas, de les 11 del matí fins a les 8 del vespre, de manera ininterrompuda. I, a més, estan previstos que encara no tenim els horaris, però sí que es facin cursos tant d'aigua gym com de natació. Tot això és una informació que tindrem en breu. I llavors també, doncs, qui ho vulgui, pot fer-se diferents abonaments que tenim aquí a la piscina. L'entrada de dia val 3,50 €. I després ja tenim els abonaments típics, no? Els abonaments familiars, de parelles, individual, mensual, tot això. Trobareu aquesta informació, si voleu, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Jaume o també a la mateixa pàgina web de la ràdio. Hi ha tota aquesta informació. Si us teniu ganes de pujar aquí a Sant Jaume dels Domenys a la piscina, és una piscina que sí, està molt bé, la veritat, hi ha zones d'ombra i la piscina està molt bé. Què us he de dir?
0: Clar, exacte. A més, és un espai imprescindible per, com dèiem, combatre les altes temperatures de l'estiu, que segur que aquest estiu les tindrem. Doncs és un punt per anar a refrescar-se i també doncs, per divertir-se i passar una molt bona jornada.
1: Ah, això mateix.
0: Tu has anat de romeria, Laia?
1: Sí. De fet, aquesta celebració de la romeria que l'organitza l'Associació Virgen del Rosario d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, normalment sempre es feia a finals de maig, principis de juny. Aquest any, com que aquí a Sant Jaume dels Domenys no parem de fer activitat, els caps de setmana estaven tots ja bastant ocupats i al final, aquest any, la romeria, que se'n celebra la 43a edició, ens arriba aquest cap de setmana del 20 i 21 de juny.
0: És a dir, que encara no s'ha celebrat, és que jo...
1: No.
0: Clar, jo em sembla que hi ha romeries que ja s'han celebrat en altres punts.
1: Exacte.
0: Clar, jo dic, potser ja l'heu celebrada, però en qualsevol cas aquesta ha d'arribar aquest pròxim cap de setmana i aniràs de romeria, tu, Laia, o no, aquesta vegada?
1: Doncs mira, no hi acostumo a anar,
0: val?
1: Però sempre és una cosa que m'ha cridat l'atenció. Quan era petita recordo que sí que hi anava. I aquest any em va bastant bé per horaris, vull dir que potser alguna cosa o altra caurà. Ja ho veurem. Sí, jo crec que sí.
0: Què es fa amb una romeria? Perquè jo no he estat mai amb una romeria. Explica'ns una miqueta.
1: No hi has estat mai?
0: Mai, mai.
1: Mira, és una celebració, diré, por todo lo alto, amb molta emoció. Sobretot, jo recordo, per exemple, la missa rociera, no? Cantant, en aquest cas hi ha un cor que canta, que ens ve dels monjos. Que això serà aquest dissabte 20 a les 7 de la tarda. I diuen que és molt emotiu, que és molt emocionant quan es canta la Salve Rociera, no? Hi ha molt de sentiment, molta passió, molt de ball, bon menjar... Vull dir que és una gran festa, sempre evidentment entorn a la imatge de la Verge, que de fet aquí a Sant Jaume aquest cap de setmana, a partir de les 8 del matí, la faran sortir de la parròquia. La guarneixen tota amb flors, la vesteixen maquíssima. Llavors es fa tota una processó fins a l'esplanada de l'Ermita dels Arquets, que és un espai ja, doncs, que hi ha molt, això, que hi ha molt d'espai. Llavors col·loquen les casetes, les típiques casetes, i llavors cadascú, doncs, famílies, tota la gent que s'hi vol apostar, doncs tenen aquests espais, doncs això, per poder menjar, estar preparat un vermut. El diumenge al migdia es farà una paella popular, i després hi ha a la missa una missa, i a la nit uns quadres de ball amb música, rumbes, sevillanes, ara anava a dir sardanes, sevillanes.
0: Exacte.
1: I llavors ja està, i l'endemà, el diumenge, es fa aquesta paella popular i es torna la imatge cap a l'església i així s'acaba la romeria.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina festa que combina, doncs sí, això, moltes coses, però també, també festa, també per passar-ho el millor possible.
1: I tant, que si més a més hi ha molta germanor, ja et dic, jo el que recordo, i aquest any justament, si puc, sí que hi trauré el cap, perquè és una festa molt, molt sentida, molt, molt, molt sentida.
0: Doncs
1: heu
0: desitjo...
1: de pensar també que aquí a Sant Jaume dels Domenys tenim un col·lectiu, l'Associació Virgen del Rosario, tenim molts andalusos aquí. I llavors això també es nota, saps? Vull dir, aquí a la plaça de l'Església, amb la sortida de la imatge, sempre hi ha força gent, i de veritat que és una festa molt maca.
0: Doncs desitjo que ho passeu, que la celebreu, i que ho passeu molt bé tots plegats, Doncs vinga, anem a parlar d'horaris de la biblioteca, perquè durant aquest estiu, doncs suposo que l'activitat baixarà una miqueta al seu ritme, no?, també a la biblioteca.
1: Sí, l'activitat baixa, però sí que és veritat que la biblioteca Els Fons Maseres d'aquí de Sant Jaume dels Domenys és una biblioteca que des que es va obrir està molt, molt activa. Es fan dies de jocs, evidentment és un espai per llegir, òbviament, però també s'utilitza aquest estiu com a refugi climàtic, perquè és un espai climatitzat, hi ha una zona d'ordinadors, es fan clubs de lectura, i tot això, pel que veig, aquest estiu no pararà. Per tant, una biblioteca molt, molt activa, però que sí que canvia una miqueta el seu horari. A partir de la setmana que ve, el dilluns, 22 de juny, i fins al 7 de setembre, l'horari d'estiu serà de dilluns a divendres, de les 10 del matí a 4:45 de la tarda. Normalment, l'horari habitual que tenim ara és de 10 a 1 i de 4 a 7. Doncs ara l'estiu es modifica, obertura ininterrompuda, de les 10 del matí a 4:45 de la tarda, de dilluns a divendres.
0: Horari intensiu, el que podríem dir, no? El típic d'estiu, que en comptes de fer-ho partit, doncs mira, una única, diguem, tot d'una tongada, i així, doncs, a la tarda ens queda temps lliure per fer altres coses.
1: Per fer el que sigui, tant que sí.
0: I durant, ara fa uns dies enrere, aquí al vostre municipi, veu realitzar una activitat. L'activitat és teixir en públic. Què és això, Laia?
1: Sí. Mira, és que és una passada, això, perquè es va fer la primera trobada per commemorar el Dia Mundial de Teixir en Públic. Això ho van fer el nucli de Llager davant de la societat. I de què es tractava? Doncs es van reunir un grup de teixidores que fan puntes de coixí, punt de creu, ganxet, tot de labors, que es diuen, saps, de les labors.
0: Sí.
1: Doncs es van reunir tot de senyores, tot de dones. Hi havia dos homes, però la resta no eren dones, que és una cosa que hem de tenir una mica... Bueno, hauríem de posar-ho sobre la taula, aquest tema.
0: Sí.
1: Però bé, és el que hi ha.
0: Sí.
1: Però ens van visitar senyores de Banyeres, de Lloret, de Vallvell, de l'Arbós, una vuitantena de persones teixint, fent mitja, fent ganxet fora al carrer. I això és per commemorar aquest Dia Mundial de teixir en públic, que encara que sembli mentida, doncs hi ha un Dia Mundial de teixir fora al carrer, perquè normalment ens explicaven que el teixir es fa com molt a casa, no? davant de la tele, l'esleta, bastent, no? I de cop, doncs mira, treus una bufanda, un tal... Però en aquest cas, poder-ho treure al carrer i compartir-ho és la gràcia d'aquesta jornada. Els organitzadors ens explicaven que, a més, ells fan tallers, i a Llager, precisament, es fa cada setmana trobades els divendres a la societat un grup de 15-20 persones van a teixir allà i llavors s'expliquen els punts, els patrons, quins fils utilitzen, quines agulles, i tot això compartit diu que té uns beneficis brutals, perquè estàs fent comunitat, perquè és aquesta cosa de quan has acabat de fer una peça, dius, ostres, això ho he fet jo, no?
0: Sí,
1: i la veritat és que va ser un acte molt bonic.
0: Doncs també uns valors i també doncs, una artesania, podríem dir, en molts casos, no? Que també està bé donar-li visibilitat, sobretot també per transmetre això a noves generacions, eh? Perquè em sembla que amb el pas del temps tot això es va perdent mica en mica i està bé donar-li un dia internacional o un dia mundial d'aquests per de teixir en públic.
1: De fet, jo em vaig al·lucinar bastant perquè hi ha molta gent que teixeix. Ferran, la veritat és que sí, el que passa que potser la gent jove això ja no es troba tant, perquè parlant amb les dones que hi havia allà, clar, totes m'explicaven. I qui te'n va ensenyar, no?, els hi preguntava. Doncs la meva mare, la meva àvia... Clar, ara potser ja no hi ha tanta paciència, saps? Per fer segons
0: què. Exacte.
1: Som més pràctics,
0: ho comprem tot ja fet, però també hi ha altres beneficis al voltant d'aquest teixir i, a més, amb aquesta mostra en públic que es va fer el 12 de juny. Ens queden dos minutets i escats. Laia, tens suficient per parlar d'una primera trobada internacional de Ball de Bastons i Pastorets que es va fer a Portugal, i el Ball de Bastons, entenc que de Sant Jaume, hi va participar.
1: Ah, exactament. El Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys va representar el poble a Viana do Castelo, a Portugal, que és una població de Portugal molt a prop de la frontera amb Galícia. I el passat, a veure, ho diré bé, el 29, 30 i 31 de maig van anar en aquesta primera trobada que es feia de Ball de Bastons i Ball de Pastoret, organitzada en aquest cas per la coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, i en col·laboració, en aquest cas, amb la delegació del Govern de Catalunya i l'Ajuntament de Viana do Castelo. I va ser un cap de setmana, ens explicaven, Ferran, que va ser al·lucinant. Amb més de 300 bastoners i bastoneres. Hi havia 15 colles que van representar Catalunya allà. Es va fer tot un cap de setmana de ballades conjuntes, d'ensenyar la tradició del Ball de Bastons tan arrelada aquí a Catalunya, doncs portada a Portugal. I llavors ja ens van dir que hi havia, encara no hi ha la data, però sí que la intenció és fer una segona trobada internacional, en aquest cas a França, i això serà l'any que ve.
0: Molt bé.
1: Per tant, aquí a Sant Jaume dels Domenys vam tenir el nostre paper, no?, a Viana do Castelo, amb aquesta primera trobada internacional de Ball de Bastons i Ball de Pastoret.
0: Una jornada que va anar molt bé, eh? Bueno, un cap de setmana, ens vas dir, eh? Ens has dit que...
1: Cap de setmana. Van marxar divendres i van tornar el diumenge. I la veritat és que ens explicaven que estaven emocionadíssims i de ressaca, perquè s'ho van passar molt, molt, molt i molt bé.
0: Doncs quantes coses també aprenem en aquest espai, perquè no sabíem que se celebrava una trobada internacional amb Ball de Bastons, i que Sant Jaume també hi va ser present, doncs, en aquesta localitat portuguesa del nord de Portugal. Doncs Laia Batlle, directora de Domenys Ràdio, acabem aquest temps d'actualitat de Sant Jaume dels Domenys, la ràdio a la comarca. Agrair-te, ja que és l'última edició d'aquesta temporada, doncs la col·laboració, la dedicació un cop al mes per explicar-nos aquesta, la vostra actualitat en aquest espai radiofònic. Desitjar-vos a tots, a totes, que formeu part, l'equip, a tu també, de Domenys Ràdio, doncs molt bon estiu, que descanseu, que hi haurà temps per tot, imagino.
1: I que, imagino.
0: Sí, esperem que sí, i per gaudir de l'estiu, i que tant de bons puguem tornar a retrobar el pròxim mes de setembre. Laia.
1: I tant que sí, Ferran, com sempre, un plaer des d'aquí de Domenys Ràdio desitjar-vos el mateix. I si no hi ha res de nou, ens retrobem al setembre.
0: Una abraçada molt, molt forta i bon estiu, Laia, gràcies.
1: Igualment, adéu-siau.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Cuartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi. En segons arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dijous, dia 18 de juny de 2026. Últim dijous d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv, que engegàvem amb el mes de setembre. I últim retrovisor que tenim ja sonant aquesta sintonia que ens ha acompanyat tots els dijous amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. També avui ens acompanya aquí en els estudis. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tenim l'estiu aquí ja?
1: Ja està aquí, ja fa calor.
0: Ja fa calor. Entrarà astronòmicament, em
1: 21.
0: Sembla que és el dia 21, exacte,
1: sí.
0: Però
1: sí, sí.
0: Ja fa caloreta. Vas amb màniga llarga, curiosament.
1: Perquè, sí, vaig amb màniga llarga, ja t'ho explicaré. Avui vaig elegant, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Vas molt fosc.
1: Sí, perquè ahir, al vespre, vaig anar a l'òpera.
0: Ah.
1: I em vaig posar elegant.
0: A l'òpera, que és al Liceu,
1: sí,
0: a Barcelona.
1: Sí, sí. I aleshores, i ara he vingut directament cap aquí pel programa del retrovisor.
0: Que bé.
1: Que no el volia fer per telèfon avui.
0: No, no, ja que és
1: l'últim. I no em podia canviar la camisa.
0: No, cap problema.
1: Per tant, porto la camisa d'ahir.
0: No, no, per això, cap problema.
1: Per això em veus elegant,
0: negre. Et veig elegant, et veig fosc.
1: Escolta'm, aquesta camisa
0: sí,
1: la vaig comprar al Caire la setmana passada. Eh?
0: Ah, molt bé.
1: I és el millor gènere que he comprat, és el que compro al Caire de cotó.
0: És cotó, eh?
1: És cotó.
0: Molt bé, doncs...
1: Barato, més a més.
0: A més, econòmic,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, doncs sí. 6 euros una camisa.
0: T'escau molt bé, la camisa.
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'esdeveniments, de fets, de la història del nostre municipi. Avui volem parlar, no tinc ara aquí el paper, però una mica, una manera, quan va canviar Calafell,
1: sí,
0: no? De la seva manera de pensar, titulat aquest
1: sí,
0: espai d'avui.
1: Sí, perquè la setmana passada, com suposo que recordaran alguns, vam parlar del turisme i
0: sí,
1: de la migració,
0: exacte,
1: i vam relacionar...

0: al principi les refuses, si consideres que allò és bàrbar, que és dolent, que és immoral, etc, etc, però la repetició d'allò, d'anar veient, arriba un moment que comença a provocar canvis en l'estructura del cap de la gent, no? I, bueno, això que ja dic que els antropòlegs li diuen processos d'aculturació es donen a tot arreu, no? No sé, ells en parlen sobretot quan hi han societats en contacte, no? No sé, una colonització, quan els anglesos van a, que sé, a qualsevol dels territoris africans que colonitzaven, no? Els francesos, no? Mm. Què passava? Doncs, bueno, que a la llarga sortia una cultura mixta, una gent que no era ni una cosa ni una altra al principi, però després...
1: Sí, acaben adaptant, acaben, no? Exacte. Aquelles costums que
0: bueno,
1: porten
0: doncs altres
1: persones.
0: Això és el que passa a Calafell. Uh-huh. I no és difícil veure per on anava, no? Aviam, estem parlant d'una societat rural, molt rural, no més de 3.000 habitants. El 80% d'aquesta població viu del camp, i a la vegada ho complementa amb la pesca, perquè la major part de pescadors que venien, que anaven a pescar procedents del poble, que era el, ja, en aquests anys el poble era el dipòsit més important demogràfic, no? On hi havia més gent, bé, doncs feien de pagès de dia i de mariners de nit, anaven a pescar, no? Com que no totes les nits anaven a pescar, però sobretot no tots els dies el pagès té feina, perquè llargues temporades a l'hivern on sempre pot fer coses, però, uh-huh, però no hi ha res que li urgeixi, no? Excepte les collites, la sembra, la sega, vull dir, excepte les períodes de gran activitat. Doncs, clar, i això, pel que fa als homes, però pel que fa a les dones, feien les tasques de suport molt importants, perquè bàsicament les dones de les famílies de pagès treballaven tant o més que els homes, perquè clar, tot el, no només tenien la feina de la casa, no? Sinó que havien de, bueno, els períodes que hi havia que havien d'anar a barbar, anaven totes les dones i fins i tot les criatures, no? I igual passaven les dones dels pescadors, que feien, arreglaven les xarxes, bueno, preparaven les arengades salades, les sardines per salar, etc. No? Tot això comporta una mentalitat molt tradicional, perquè fas allò que sempre has vist fer, no? I la mentalitat tradicional és, sempre és resistent als canvis. És a dir, tot canvi sol ser mal vist, encara que sigui bo. O sigui, no és allò de dir, bueno, un canvi que consideren immoral. No. Tot canvi sol ser mal vist d'entrada, no? I aleshores les persones que comencem a veure en el poble que tenen un comportament exòtic per ells, els mal etiqueten. Mal etiqueten. Jo posaré un exemple, que és el de Carles Barral. Carles Barral, de nen, ja està a Calafell amb els seus pares, no? La seva joventut va passar a Calafell i es casa a Calafell amb la Ivonne, i això passa als anys 50, no? Clar, el Barral, qui era? Era un xaval urbà, de classe alta, culte, i que, a més, coneixia els ambients variats i cosmopolites de la Barcelona d'aleshores, no? Que aquí no encaixava. I malgrat que ell, quan descriu la seva vida a Calafell, l'adulcora, parla de la relació amb els pescadors i parla gairebé d'un enamorament, això no era recíproc. O sigui, en absolut.
1: No queia bé Barral.
0: No queia gens bé. El tenien per un xiflat, per un boig, per un amoral. Bueno, li deien de tot. El poble no el podien veure. El tenien per un pallasso. I a la platja, la comunitat de mariners de la qual ell diu que bevia, doncs també hi havia una part importantíssima que se n'enfotia. Aquest nen pijet de bona família que vol jugar a ser pescador. I que escriu tonteries, no?
1: Jo el Barral, no sé, tinc la imatge que fos una miqueta com hippie longo, que dic jo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Sí, sí. Home,
1: no.
0: un tio que es passejava descalç, sí, perquè els mariners tenien els peus curtits, no? Però, clar, la major part de gent que venia de ciutat no es passejava.

0: Passejava descalç.
1: Clar.
0: I ells hi passejava, no? A més, el consideraven absolutament immoral.
1: Yeah.
0: Això que ell feia, ell anava amb colles, bevien molt.
1: Yeah.
0: Tot aquest comportament...
1: Això no agradava.
0: Però Barral el poso com a exemple, perquè
1: sí,
0: no
1: sí,
0: és
1: sí,
0: l'únic.
1: Sí,
0: és a dir, és tot aquest comportament.
1: Clar.
0: No? Després, quan comença diguem-ne, la norma es comença a trencar, quan arriben els primers estiuejants sí. estrangers.
1: Sí, els turistes.
0: Acaba fent els turistes que ens arriben d'entrada. Primer són famílies. Els primers que arriben a finals dels anys 40, pocs, perquè hem de pensar que hi havia postguerra, vull dir, europea, i la Guerra Mundial, les grans ciutats d'Europa encara fumejaven. Doncs els primers que arriben són el turisme familiar, bàsicament francès, que venien pel sol, perquè per ells això era com una mica com l'Àfrica. Sí, sí. Tu imagina't, jo ho havia vist, això. Turistes que pujaven a dalt al castell. El castell era un cementiri abandonat, amb nínxols rebentats. Hi havia ossos, calaveres per terra.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ells pujaven allà. Allà hi havia el campaner que ho vigilava. No sempre hi podia ser. Tampoc és que el campaner fos un home que pobre, que es dediqués a tractar bé els turistes, perquè per ell allò era una gent bàrbara.
1: Invasors.
0: I clar, que et sortien amb un crani, es feien una fotografia amb un fèmur. Bueno, però això ho he vist.
1: Sí,
0: hi han fotos d'aquestes, eh?
1: Sí,
0: hi ha gent també. Que en té. Passa que... Saps, he volgut aconseguir una foto d'aquestes i no m'han volgut adonar.
1: No, vaja.
0: Per què? Perquè es veu gent de la seva família allà al costat.
1: Clar.
0: I aquests turistes franceses donaven carmelos amb els nens. Bueno, doncs això, això és el que s'ha fet a totes les societats colonials, no? Anàvem al Marroc i donàvem carmelos i buscàvem l'exòtic, allò que està, aquella botiga que sembla...
1: Com si vinguessin aquí a una civilització perduda, no?
0: Sí. Bueno, doncs, però aquests que arriben s'han d'allotjar en algun lloc i no hi ha places d'allotjament. Encara hi ha alguna fonda, és cert que hi ha un hotel, però bueno, un hotel que tenien 10-12 llits, és a dir, que tampoc no...
1: Sí.
0: Al principi això és molt precari. I què feien? Anaven a les cases. I a les cases del poble, de la platja, els hi llogaven l'habitació. Per tant, si tu tenies una casa a Calafell i volies fer-te un sobresou, agafaves uns estrangers i els llogaves a la teva casa. I tu on t'anaves a dormir? Al terrat. Al terrat, a l'hort de darrere. Alguns se n'anaven al tros. Llogaven la casa.
1: Sí, perquè
0: aquests 15 dies o temps que estaven, ells monetaritzaven.
1: Sí.
0: No? Clar, al principi venien famílies, però després... Sobretot quan van començar a haver alguns càmpings, van començar a arribar gent jove. I aquí ja veiem onades de joves francesos i holandesos. I quan dic joves, dic homes i dones. Però el que escandalitzava no eren els homes, que al cap i de fi anaven amb banyador. Eren les dones. Per què estaven escandalitzats? Doncs perquè veien que dormien despullades. Ui, aquelles donotes, dormen despullades, no?
1: Ara, volia pensar que potser eren perquè anaven amb el biquini a la platja...
0: No, però
1: què vol dir que dormien despullades?
0: Aviam, tu...
1: A casa seva dorm com vol, per
0: sí,
1: això.
0: Sí, clar, però... Clar, jo m'ho imagino, no? Un holandesa o un grupet d'holandeses que venien aquí, que lloguen cases a sota taulada, perquè no eren pisos, sota taulada, amb una calor del mes d'agost, que no devia passar una gota d'aire.
1: Hi ha finestra oberta
0: i amb pilotes a sobre el llit, no?
1: Bueno.
0: I això també ho devien fer ells, però és clar, la gent s'escandalitzava d'elles.
1: Més a les dones.
0: Perquè són sempre la bauda dèbil de la moral social.
1: Sí.
0: Bé, doncs aquest tipus de comportament era
1: absolutament... S'emportava les mans
0: portava escàndol. Ja no dic quan apareixen els primers biquinis. Això ja sí que trencava totes les normes.
1: Clar.
0: Tant és així que cada any És molt curiós. Algun dia ho recolliré. El governador civil feia un bando, sí, en el que es prohibia la immoralitat a les platges, passejar-se amb banyador pels carrers, i el biquini era una de les peces perseguides. Clar, el que passa que era patètic veure els guàrdies civils vestits de verd, de dalt a baix, amb el tricorni, passejar-se per la platja,
1: perseguint les dones en biquini,
0: agafar una francesa que estava en biquini i volia li demanar la documentació i tal, què li fas?
1: Clar,
0: Què li fas? És a dir, que tot això xocava. Però després del xoc ve el canvi. Aleshores, comencem a veure, ja a principis dels anys 60, les primeres calafellenques en biquini.
1: Vaja.
0: Que ara no les anomenaré, però sé qui eren.
1: Sí, avui, no cal.
0: Avui són iaies.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Però, és que això, per molts, molta gent, eren... Bueno, unes guarres.
1: Clar, sí, sí.
0: Mira, clar, fan com les estrangerotes. Però tot... aquí comencem a veure els primers xocs, no? I sobretot els agents de canvi són els llocs on es produïa el contacte entre natius i foranis, no? I aquests llocs són molt... són fàcils d'identificar. Jo diria que el primer és Camp Fèlix, i si algun oient, en fi, creu que n'hi ha algun d'abans, doncs que m'ho digui, perquè no ho conec. Però Camp Fèlix jo crec que és el primer...
1: Què és Camp Fèlix, Joan?
0: Era com una mena de bar, de copes i tal, però que hi havia música, tocadiscos,
1: Sí.
0: També els tocadiscos eren nous, vull dir, abans del tocadisco hi havia els gramòfons, no?
1: Sí.
0: Però de discs de bacalita, però quan surten els primers LPs i discos elèctrics, Can Fèlix en tenien. Llavors es convertia en una mena de zona de ball, i en el fons és una protodiscoteca.
1: Clar.
0: Funcionava com a protodiscoteca. Això a la platja. El poble surt Cal Noi.
1: Cal Noi.
0: Cal Noi és palestil, és a dir, era una botiga que venien vi i venien mel, però molts estrangers entraven en aquella mena de cosa estranya que hi havia allà, demanaven provar el vi, el provaven, el propietari, el noi, posava una tauda, allà començava a posar copes, allà començaven a beure, quan bevien molt... havien de menjar alguna cosa, els hi treia pa amb tomàquet, pernil, i es va transformar...
1: Una tasca.
0: Es va transformar en una moneda de tasca,
1: sí,
0: que a la vegada hi comencen a posar música.
1: Clar.
0: I aleshores s'omple de gent, i què fa aquesta gent a les 12 de la nit? Comença a ballar amb la música. Per tant, és un lloc de sociabilització entre els dos col·lectius, el poble, no?
1: Clar.
0: I llavors segueixen, no? El que jo diria que ve darrere és el pub.
1: El pub
0: és un local que bàsicament hi anaven dones estrangeres, holandeses i franceses. El col·lectiu holandès era molt important, i el francès no cal dir-ho per proximitat i perquè ho trobaven molt barat, però aquests anaven a ballar. Clar,
1: deies dones, però
0: dones.
1: També homes.
0: No, els homes, els noves eren els d'aquí, que hi anaven a la casa de l'holandès o de la francesa.
1: O sigui, eren solteres?
0: Sí, bueno, o no.
1: O no, però bueno.
0: Sense saber.
1: Molt bé.
0: I ells també, eren solters o no.
1: Clar.
0: Sí, i després, i on anaven després? Molts anaven a sota les barques. Molts calafellencs, que ara tenen 70 i 80 anys...
1: La festa la acabaven allà sota les barques.
0: Es recorden d'haver-se rebolcat a sota les barques. Passa que no ho diran.
1: Val.
0: Bueno, i després hi ha un altre que es diu el Sami. El Sami també era com una mena de discoteca, surt una mica més tard. Black and White és un altre que ho faria també. Aquest Black and White ho faria, si no estic mal informat, els primers d'això de jazz.
1: Tot això als anys 60?
0: Sí.
1: Anys 60,
0: estem parlant dels anys 60.
1: Sí.
0: Comença... I un altre que es diu Las Vegas, el New Dow, tot això va
1: de
0: sortir.
1: De tot això ja no queda res, no?
0: Sí, alguna cosa.
1: Alguna cosa.
0: Sí, queda
1: no ho dic pels noms, no són
0: dia,
1: familiars.
0: Algun dia que parlem de patrimoni,
1: sí,
0: veurem què queda d'això.
1: Ah,
0: perquè això també és un patrimoni. És un patrimoni immaterial i material, a la vegada. Molt important, perquè són factors de canvi social. no? Llavors, i vaig acabant, perquè em sembla que ja el rellotge em diu que haig d'acabar.
1: Sí, més o menys, bé, sí.
0: Doncs, jo diria que el primer que es canvia, el primer xoc ja l'hem explicat, però ja el canvi de mentalitat es produeix sobretot en els temes del treball. És evident que el sector serveis era molt més rentable que els sectors tradicionals. Anar a pescar amb una platja que no tenia port, que havien d'arrastrar les barques i treure-les a braços, pràcticament, o anar a Vilanova, al port de Vilanova, i anar hivern i estiu, enfront d'una activitat terciària, és a dir, de serveis, que només t'ocupava 2 mesos i capitalitzaves gairebé per tot l'any, perquè això també és important, és a dir, entre els que llogaven la seva casa els dos mesos i pico d'estiu, i els serveis que es dedicaven a netejar, la neteja, bueno, servia, cambrers, tot això, i el port, i a més més posar el negoci, perquè molts, els negocis eren propietat de calafellencs, i calafellencs, tot això fa que l'economia va girant. Clar, la nova economia, en primer lloc, és una economia de temporada. Per tant, a l'hivern pots fer com les cigarres, eh? Sí, anar rascant, perquè no té activitat.
1: No hi ha activitat. Els calés ja els havien fet.
0: Ja els han fet.
1: Clar.
0: No, aviam, no n'han fet molts, però han fet suficients per aguantar tot l'any.
1: Ah, molt bé.
0: I això funcionava perfectament. Clar, això introdueix nous costums i noves maneres de vestir, perquè atendre aquest públic necessitaves... Tu imagina't una noia que, emigrant, perquè és un cas real, que ve d'Andalusia, té 17, 18 anys, i la posen de telefonista. Amb aquells sistemes tan complicats, antics,
1: de posar els cables.
0: Sí. Quin número, el 36, sí. És el cal Mariano.
1: Que le connecto.
0: Exactament. Bueno, però tota aquesta gent que fins fa 4 dies collien olives a Jaén.
1: Sí, clar. Estaven fent tasques que
0: eren... tasques...
1: Com bueno, més agradables, no?
0: Bueno, no sé, més agradables, perquè està tot el dia allà connectant.
1: Home,
0: això,
1: també, però almenys no se les llaurà en la terra.
0: Sí, això sí.
1: Que no era tan dur.
0: Sí, també tens raó. Però, vull dir, t'ho obliga a aprendre paraules en francès.
1: Sí, clar.
0: I potser fins i tot en holandès.
1: Clar.
0: I, per tant, i a més a més a tractar amb gent molt variada i aprendre, bueno, a passar de, en fi, de si penses que és immoral perquè entra en biquini...
1: Però has d'obrir la ment, si no, malament vas.
0: Si no, no podries estar-hi, no?
1: Exacte.
0: És a dir, això és el que va provocant canvis importants en la manera de pensar. La visió del món canvia, es veu diferent, no? La moral es trastoca absolutament, no? I la major part de canvis són positius, també n'hi han de negatius, no? Perquè jo diria que el més important dels canvis negatius és la dependència econòmica d'un sol factor, que és el turisme.
1: El turisme.
0: La població es va acostumant a dependre d'un sol factor.
1: I que, a més, és molt estacional.
0: Exactament. I quan veurem els anys següents que hi ha variacions en aquest sector turístic, per qualsevol cosa que puja o baixa, o que hi ha una temporada que no fa prou sol... aleshores comences a patir. Però, diguem-ne, aquest canvi de la identitat col·lectiva, jo penso que es dona primer la platja que el poble, anirà reforçat després per la potent emigració del cinturón industrial de Barcelona, que això ja estem parlant dels anys 90.
1: Doncs avui hem parlat de quan va arribar aquest turisme a Calafell, que va canviar la manera de pensar dels calafellencs, que fins i tot alguns i algunes doncs, també es van apuntar doncs, a aquella manera de viure, de vestir.
0: I sí, i ens hi hem quedat,
1: I ens hem quedat, exacte. I per sort, vull pensar, jo almenys m'identifico més amb aquesta, amb aquesta versió actual.
0: Sí. Sí, sí, clar, la tradició és molt important, però l'has de l'has d'anar adaptant, eh? La tradició també l'has d'anar adaptant. No pots mantenir la tradició.
1: I a més hem de pensar que eren moments també del franquisme, no? Que també, això també condicionava molt, eh?
0: Sí, però vull dir, escolta'm, pensa que també era tradicional que els amants es matessin els polls una d'altra, eh? I això, que era l'activitat més important que feien, la primera que fan una parella quan es començaven a conèixer, m'excusa, de manera de tocar-se,
1: eliminar
0: els polls. El mataven amb els dits i se'l menjaven. Bueno, però aquesta activitat està molt ben descrita i que sabem que... Bueno, escolta, això era una tradició, però afortunadament no l'hem conservat.
1: Avui acabem el retrovisor. Això sí, aquest estiu seguirem parlant de patrimoni des del magazín Obert per Vacances, per la qual cosa ens veurem, eh?
0: Ens veurem,
1: no t'allibero del tot, Joan?
0: Sí, sí.
1: Això sí, desitjar-te que tinguis molt bon estiu, que l'aprofitis, que gaudeixis, que viatges,
0: si
1: es dona el cas, i que ens anirem escoltant i veient aquí a la ràdio.
0: Molt bé, doncs,
1: Joan, ho deixem aquí.
0: Doncs igual desig per tots els oients i, per suposat, per tu i el personal de la ràdio.
1: Una abraçada. Adéu, Joan. Gràcies.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Segons si arribem a les 11 en punt del matí, moment d'actualitzar-nos, moment de renovar-nos amb la crònica del temps, amb Josep Miró, en aquesta jornada esplèndida de, podríem dir, encara no és oficialment l'estiu, però podríem dir que és una jornada plenament d'estiu. Josep Miró, molt bon dia. Quin és el temps que ens espera per les pròximes hores en aquest dijous, també de cara ja pensant en el cap de setmana?
1: Avui continua també sent molt estable i estiuem molt semblant els dos darrers dies, tot i que sempre tenim alguna petita variació. I avui, doncs, aquesta és que podem veure algun núvol poc destacable a la tarda, a diferència de dies passats en què hem tingut el cel completament serè tot el dia. Això sí, amb sol i cel clar, com dèiem, la major part de la jornada, almenys fins a primera hora de la tarda. Després pot aparèixer que algun núvol puntual i poca cosa més, amb una temperatura que avui ha reculat una mica de nit i també ho farà de dia, però pràcticament no es notarà perquè la humitat serà un palet més alta i, per tant, una cosa compensarà l'altra amb un ambient una mica més xafogós. I ens mourem entre els 19 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 29, amb vents febles i variables ara al matí i deixador que en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol de manera notable i ràpida a partir de migdia. Per demà esperem un temps més variable, dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda. Això sí, amb un cel una miqueta més clar al vespre i a la nit, amb una temperatura que pujarà una mica i es mourà entre els 20 o 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades, ben feble de gregada al matí i moderat de xaloc a la tarda amb una mar més moguda, amb marejó al matí però amb maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana el temps serà estable, dominat pel sol amb alguns núvols poc destacables i amb unes temperatures que pugen i estarien entre els 21 i els 31 graus de dissabte i entre 22 i 32 el diumenge. El més destacable serà que el vent quedarà una miqueta més reforçat de llevant o gregal, tant dissabte com diumenge, més reforçat dissabte, i això farà que la mar estigui alterada amb maró tot el dia. En canvi, diumenge, la mar anirà a la baixa amb marejó a partir de migdia.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs es farà en aquesta important pujada de temperatures de cara al cap de setmana. Avui les temperatures estan una mica més contingudes. Avui doncs tenim menys calor que no pas la jornada d'ahir dimecres. Doncs ara mateix la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 26 graus centígrads.

0: Doncs ara mateix, 11 del matí, 3 minuts. Doncs vinga, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, últim dijous d'aquesta temporada que acabarem aquest cap de setmana. I els dijous cada dues setmanes, aquesta temporada hem tingut en David Bernet des del Tots a Taula, i avui última edició d'aquest Tots a Taula amb el David Bernet, el cuiner calafellenc. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Preparat ja per l'estiu?
1: Preparat.
0: Preparat, sempre preparat. Doncs vinga, anem a posar-li gastronomia també a l'estiu. Avui ens portes coses fresquetes, eh? Coses sí, molt adients per prendre aquest estiu.
1: Vist el que venen les notícies, no? Que serà, bueno, aquest cap de setmana, sí, però en general serà un estiu bastant calorós.
0: Això diuen.
1: Doncs també des de la cuina també ens podem una miqueta refrescar, igual que a l'hivern, no? Amb les sopes calentes, doncs ens calentem.
0: I ara fugim de les coses calentes, no? Ara doncs, fresquetes.
1: Doncs ara fresquetes, no? Mm. Per tant, hi ha diverses opcions, no? Però una de les primeres opcions, igual que a l'estiu, a l'hivern hi ha les sopes calentes, ara vindrien una miqueta les sopes fredes, no? Aquestes sopes fredes, doncs, que els que ens permeten és això, la temperatura freda, que ens refresquen i després també ens hidraten, no? Que tan important és, doncs, de que ens comenten, no?, molts cops a nivell de calor, que ens hem d'hidratar, doncs la cuina, en aquest cas, és aquest punt, no? Penseu que també, fixeu-vos si és la naturalesa sàvia, doncs, de que a l'hivern, no?, ens donen verdures i fruites que tenen molta vitamina C, però que en part tenen molta poca consistència, no?, com les fulles verdes, no?, bledes d'això, espinars, no?, bròcolis, bueno, que tenen molta vitamina C, però realment no tenen molta aigua. I ara, si pensem, no?, amb carbassons, amb tomàques, no?, són productes que tenen molta, molta aigua, igual passa amb les fruites, no?, cíndries, melons, per tant, la naturalesa és prou sàvia per oferir-nos una miqueta això, no?
0: Els nutrients, els nutrients saludables, que ens aporten també de cara a l'estiu.
1: Però sí que el que necessitem és molta aigua, molt líquid, i llavors, bueno, podem aconseguir una miqueta amb les sopes, no? I després, a nivell cultural, doncs, clar, el gazpacho, no?
0: Home.
1: On s'havia d'inventar el gazpacho? Doncs al sud d'Espanya,
0: clar, Andalusia,
1: Andalusia, sí. I no s'ha inventat a Oslo, no?
0: No.
1: Pues ten sentit. Al final és com no, la geografia, com la gent acaba fent un receptari que és això, no? És hidratar-se, és passar aquella calor, passar d'això. Llavors, clar, al final, a veure, la fórmula bàsica, doncs, d'un gazpacho, pues, al final són tomàquets carnosos, no?, que siguin madurs, l'all, el pebrot, la ceba, el cogombre, el pa, l'oli d'oliva, el vinagre, no?, un puntet de sal, i sempre, bueno, ja que li fica una miqueta d'aigua, fins i tot encara per refrescar-ho més, sobretot si no tenim temps de que sigui fred, doncs substituir una miqueta aquest fred per aconseguir el fred al moment,
0: sí,
1: no?
0: Que és aquest truquet. Posar-ho a la nevera, què vols dir? Que fiques
1: glaçons, i al
0: triturar-ho, doncs,
1: ja ho tindrem fresquet si volem tirar cap a algú d'això.
0: I a l'última hora, doncs, improvisem i tenim el gazpacho si afegim, doncs, aquests glaçons.
1: Al final són aquests els ingredients. Cadascú una miqueta, doncs, juga una miqueta amb la recepta de la mare, de l'àvia,
0: sí,
1: de la que ha vist a la Ola o de la...
0: O per gustos. A mi no m'agrada el cogombre o no m'agrada el pebrot. Doncs n'hi ha variants, eh?
1: Sí, hi ha variants. Bàsicament és el més comú. Doncs és més tomaca, no? I després anar afegint. Doncs a mi m'agrada més d'això. Hi ha gent que per fer-lo una miqueta més digestiu, doncs és començar, no? La cuina es tracta d'això, de jugar una miqueta. Doncs és reduir una quantitat d'all i per donar-li encara una miqueta més digestiu, doncs hi pots ficar alguna cosa de fruita com la poma, no? I ja estàs donant aquest punt de contrast divertit, doncs de dir, bueno, el fas com una miqueta més digestiu. Si vols que es conservi més i no sigui tan pesat, doncs al final que has de treure una miqueta de pa, val? I llavors la conservació sempre aguantarà una miqueta més, i a més el, no, el farem una miqueta més lleuger. És que a mi m'agrada més lleuger ara perquè és per la nit. Pues reduïm una miqueta el pa, podem reduir una miqueta l'oli, val? Però d'això, el qui ho fa per l'acidès, no? Em pot donar una miqueta d'acidès. Bueno, al final l'acidès està una miqueta marcat pel tomàquet i per les llavors del tomàquet. Llavors tenim dues opcions, no? Traiem una miqueta les llavors, val? Que no les tirem, les farem servir per una altra cosa, per fer un fondo, per fer un sofregit. Però sí que és veritat que si aquell gazpacho volem doncs, que sigui un punt més àcid, val? El que podem fer és treure-li una miqueta la llavor. I per compensar, o fins i tot hi ha gent, un altre cop, que estaríem canviant la recepta, però és per que entendre que ho pots anar adaptant, no? Es ficar una miqueta de pastanaga i també li donarà un punt de consistència, també un punt més d'equilibri amb aquesta acidesa o que no trobem tan àcid, no? I després, lògicament, que després donaré una miqueta d'idees, doncs jugar una miqueta amb el que seria les fruites, no? I després hi ha les varietats, doncs, varietats regionals, per Extremadura i fiquen ou doncs, abans de triturau, val? Doncs a Granada i Màlaga hi fiquen, és molt típic l'ajo blanco, que també donarem la recepta, que és més en base d'ametlla. Córdoba el salmorejo, que ja no té ni pebrot ni ceba, no? O sigui, són diferents varietats i fins i tot a Sevilla doncs, hi ficaven doncs, taronja amarga per substituir una miqueta el vinagre o fins i tot llimona, no? Llavors, bueno, són varietats molt locals, que moltes ja no d'això, però sí que és veritat que al final l'important és que sapiguem que, doncs, que podem doncs, fer el gazpacho tradicional, però també el podem fer una miqueta als gustos de cadascú, més digestiu, menys pesat, més acidesa, no? I després jugar una miqueta al final del gazpacho és això, doncs triturar aquests ingredients i ja està. Què podem fer aquí variants? Doncs també, per exemple, un gazpacho que és molt amb un color molt maco i és molt gustós també per la part aquesta dolceta que té la cirera, doncs és fer un gazpacho de cirera, es pot substituir una part del tomàquet, vale? Substituint doncs aquestes diguéssim cireres sense l'os, vale? I si són cireres d'aquestes que ara hi ha en les picota, que són aquestes granatoses, doncs el que farà és que sigui molt més fresc, no? Els gazpachos poden ser simplement amb un got i beure, però també pot ser un plat que diguis tens convidats i vols quedar bé, un gazpacho pot ser una molt bona opció. Si ho acabem presentant, doncs una forma que li podem afegir doncs, altres ingredients o altres proteïnes perquè lligui una miqueta, no? Alguna idea que podem fer d'entrant amb gazpacho de cireres, doncs combinau doncs, amb els seitons, amb les anchoves salades, amb els festucs i també amb una miqueta de formatge fresc, no? Clar, això és com sempre, no? Podem fer moltes versions, podem agafar el plat, podem ficar aquest gazpacho de cireres, tallar les anchoves, penseu que si fem un plat de sopa, sigui fred o no, ha d'estar tot pensat doncs, perquè caiga tota la cullera. Per tant, aquell filet el que farem doncs, és tallar-lo amb quadradets, que s'hi vegin, però que ja sigui una forma fàcil d'anar menjant, no? Anar menjant aquesta sopa i agafar un trosset d'anxova amb una miqueta de sopa, uns festucs torradets doncs, també li combinen molt bé amb uns deuets de formatge fresc, no? Que està fent molta calor, doncs us puc donar alguna idea més perquè aquest gazpacho encara sigui molt més fresc, ho podem fer amb gotets, fer això que hem dit, a ficar una miqueta als festucs, agafar formatge d'aquest fresc i a més de tallar-lo amb deuets, val? El dia abans talleu un trosset, el fiqueu al congelador i el ratlleu com si ratlléssiu formatge, vale? I tindreu doncs, les virutes aquestes congelades de formatge fresc doncs, que combinaran molt bé i que li donaran encara més una miqueta aquest toc, no? Altres gazpachos que podem fer, bueno, el tradicional també doncs, de maduixes, tot i que ara no és temporada, pues, també seria, és que a mi les cireres no em d'això, pues, també podem fer la mateixa recepta, no? amb maduixes i combinau, doncs també doncs, amb el que dèiem, no? Doncs amb altres ingredients. Un altre que també aquest sí que seria més de temporada, vale, és amb síndria. Val? La síndria també, fer un gazpacho de síndria, no? Que al final és el que busquem, és que si hem de fer molts dies de calor, també és una mica avorrit menjar sempre, no? O beure sempre el mateix gazpacho, no?
0: Exacte.
1: Llavors, si fem gazpacho i fem molta quantitat i el guardem i després el dia següent o al cap de dos dies volem tornar, doncs, tenim un tall de síndria, doncs, ostres, fem una miqueta diferent que no ens sobti una miqueta, no? Doncs afegir una miqueta aquesta síndria al gazpacho. Aquest gazpacho quedarà una miqueta més aigualit.
0: És a dir, tant, els mateixos ingredients que teníem al gazpacho,
1: sí, els mateixos ingredients, podem afegir aquesta síndria, val? Es quedarà més aigualit, per tant, si li podem afegir una miqueta, doncs, algun ingredient més que es passegi amb algun tomàquet més, doncs el podem espessir o fins i tot ficar una miqueta, doncs, una miqueta més de pa, no? Altres ingredients que combinen molt bé, no?, per donar també idea de gazpacho, i no només un got, sinó també que sigui un entrant. Pues una bona opció també són amb el tema de les llaunes, no? Doncs una de les coses que també amb la calor ens pot fer mandra, doncs, a cuinar, ficar-nos davant d'un foc calent, doncs aprofitar les llaunes d'aquestes de l'aperitiu, no? Doncs també pot combinar molt bé aquest aperitiu, doncs fer un gotet i amb aquelles escopinyes que fem al vermutet, doncs aprofitar aquest ingredient per afegir, doncs, amb aquest gazpacho, que li donarà també el molt bé o el canvi diferent, no? De que no tot sigui escabetxos, no tot siguin vinagretes, doncs fer aquest xarrupet, no?, de gazpacho de síndria amb escopinyes, doncs també és una molt bona opció. El que dèiem, l'ajo blanco, jo sóc un enamorat de l'ajo blanco com a sopa freda, no sé si l'has tastat.
0: Jo no
1: l'he provat,
0: ara ho estava pensant, jo diria que no l'he tastada.
1: No, sí, no és
0: molt
1: habitual.
0: I tampoc no sé ben bé quins ingredients portes, explica'ns.
1: Sí, mira, els ingredients és bàsicament ametlla, vale? Ametlla crua, val? Pelada, val? Aigua, i després porta oli d'oliva, porta el vinagre, porta pa i després porta l'all, no? Que també és el que li dona, és una miqueta l'ajo blanco, és això, no? És que hi ha ametlla que farà... la sopa és totalment blanca, d'acord? Perquè l'ametlla és crua, s'ha de fer sempre amb ametlla crua. I el que es fa, pues, és en proporció, perquè com és una sopa que no és tan coneguda, doncs és per un litre i mig d'aigua, val? Ficaríem uns 150-200 grams d'ametlla crua, val? Que jo sempre... És una sopa que, a més, sempre la dic que, tot i que és l'origen, no?, és andalús, la pots fer totalment amb producte autòcton aquí, perquè l'ametlla, vull dir, és fantàstica.
0: L'origen és d'Andalusia, també,
1: sí, eh? Sí, és andalusa, val? Llavors és simplement agafar aquesta ametlla, ficar-la amb aquesta aigua, sempre és millor ficar-la amb remull, si pots un dia abans, doncs, a la nevera, llavors la proporció seria un litre i mig, 150-200 grams d'ametlla crua, jo recomano la Marcona, que és la d'aquí, que és boníssima, unes 6 cullerades d'oli d'oliva, vale? Bo, lògicament verge extra, la meitat també de vinagre, de quantitat, vale? Un vinagre bo, que aquí vendré, en tenim boníssims, aquí a l'Oix Penedès en tenim, si no, si ho féssim andalús, el Jerez, el vinagre de Jerez, que és boníssim també, doncs un bon vinagre de Jerez li queda perfecte, els gazpachos, clar, es canvia molt, el vinagre, sobretot aquestes sopes fredes, és una pena que compris, no?, tomàquet, cogombre, que estiguis allí preparant o no sé què, i el que és el raig de vinagre i oli, que a vegades no li donem la importància, doncs que no comprem un bon vinagre, perquè encara que allò no hem de fer res, és la base d'aquestes sopes, no? I si a sobre t'agrada, no?, el gustet de vinagre i el vols ficar pujadet, sobretot et recomano que sigui com més bo millor. Llavors, aquest vinagre, un tros de pa sec, val? I aquí sí, la proporció seria, pues, si el gra d'all és petit, treure-li el gran, perdona, pues, ficar-li al mig, tres quarts i provar-ho, no? Que no sigui tampoc... Hi ha gent que no li agrada molt fort all, però tot és cru, val? El sal
0: també,
1: i el pe branc, sí. Llavors, l'important, traieu-li la part, si té, del germinat de dins, val? Això ben triturat, val? I veureu que es quedarà, doncs, una sopa molt, molt fina, de color blanquinosa, d'ajo blanco, que és aquesta sopa d'ametlla, no?, amb aquest puntet d'all, que ha de tenir aquest puntet, el vinagre pujadet, el pa, i és molt refrescant, també és calòrica, perquè hi ha molta fruita, fruita seca, però jo, és realment, si no l'heu provat mai, proveu-la. Què combina molt bé? Hòstia, combina molt bé amb els productes salats. Si fiqueu unes virutes de pernil, unes seitons, després, si voleu, a l'hora de preparar-ho, és el que diem, pot ser només un got d'ajo blanco, però també pot ser un entrant d'estiu per sorprendre família i amics que vinguin, doncs a ficar-ho en un plat, agafes una miqueta, unes ametlles torrades, muntes el plat, no? Així és una miqueta com a restaurant, eh? Muntes amb el plat buit, muntes les ametlles ben col·locadetes, uns crostonets de pa, no?, fregidet o torradet, val? Unes virutes de pernil ben col·locadetes, no?, un bon raig d'oli que es vegi, i després ho portes a la taula amb els convidats,
0: i amb una gerra, goig, això,
1: sí,
0: eh?
1: I amb una gerra els hi fiques per sobre i dius, ostres, i això, i aquest color blanc, i, no? I amb el gaspatxo podem fer el mateix, no? Fer una miqueta amb això. Broquetes també, broquetes com de vermut, d'aperitiu, d'entrant, de síndria amb formatge fresc, amb un seitonet, doncs, entremig. Bueno, són aquestes d'això que es poden fer. Aquí ens compliquem amb gaspatxos i amb ajo blanco, però també una bona sopa de tomaca. Simplement de tomaca, val? Tomaca que sigui madura, que ara, sobretot a l'estiu, que podem trobar bon tomàquet, ben triturat, amb una miqueta doncs, d'oli, de sal, val? Si us agrada l'alfàbrega, ficar-hi un puntet d'alfàbrega, doncs, ostres, també acompanya molt bé doncs, amb això, no? Amb una sopa freda només de tomaca, doncs que pot anar molt bé combinat tot el que seria doncs amb formatges. Després, bueno, tenim els guacamoles, no?, que també venen de fora, però també ens combinen molt bé tant amb una sopa de tomaca com per menjar doncs algo fred. Doncs sí, ara ve de gust coses fredes, i al final agafar un alvocat, pelar-lo i triturar-lo, i triturar-lo doncs amb un batedor o amb el robot de cuina, o si és molt madur i no voleu això i feu poca quantitat, simplement amb una forquilla i un bol, ben trinxadet, una miqueta de llimona, i després, lògicament, doncs les verdures una miqueta picadetes, que sigui el pebrotet, la ceba, una miqueta de cibulet, que volem fer més refrescant, alfàbrega, menta, no? La menta també la lliguem molt amb el mojito, que també és molt refrescant i també va molt bé després d'aquests àpats, no? Però també amb una sopa de tomàquet, amb un gaspatxo, ficar-li un puntet de menta, ostres, ve molt de gust. Per què? Perquè és molt balsàmic, és molt fresc, no? De menjar. Altres plats que podem fer, a part de tot el sortit d'amanides que puguem fer, doncs els tartars, no? Els tartars són, bueno, em venen de gust, sobretot per això, perquè són elaboracions fredes que també ens poden refrescar. Tartars que no tenen per què ser només de vedella, no? Pots fer un tartar, comprar, com ara tenim tanta varietat de tomàquets, val? Aquests tomàquets més carnosos, més d'això, més gustosos, o diferents varietats, val? Picar-les, vull dir, fer-les, no?, amb deuets petits, que no tallar amb ganivet, que no deixin a tota l'aigua, i això simplement doncs aquest tomàquet marinat amb una miqueta de mostassa, amb una miqueta de pèrrins, amb algun enciam, productes freds, no? Abans hem dit anxoves, doncs amb bocarons, no? Comprem bocarons ja fets amb vinagre, ja trinxadets, barrejats amb aquest tomàquet, fiquem amb un plat, amb un cercle, muntem aquest tartar amb una miqueta d'amanida al costat, doncs també és una molt bona opció per terrasseta, balcó...
0: Fantàstic
1: d'això, no? Per poder-ho fer. Hi han també, ara, és que els tomàquets tenen moltes opcions, hi ha aquests tomàquets de Montserrat, no?, que es diuen, els tomàquets raf, però sobretot el de Montserrat, que són aquests que són una miqueta buits per dins, no?, farcits amb una miqueta, doncs, amb una maionesa, amb una miqueta de tonyina, amb alguna porradell picat, cibulet, ceba, el que sigui, farcits... freds, vull dir, no? Carpatxos, no? Traiem tota la gamma de carpatxos. També podem fer carpatxos de verdures. Simplement aquests tomàquets que són més carnosos, ben picadets, amb una miqueta de pinyons. El formatge, que ara el formatge fresc ve molt de gust a l'estiu. Una miqueta de mostassa, vinagretes, no? I després, evidentment, amb els tartars podem seguir amb el tartar de salmó, amb el de... fins i tot amb escamarlans. Bueno, jugar una miqueta amb tot això de fred, coques, les coques que podem menjar calentes, no? O la pizza, no?, que tenim tant costum, la pizza. La cuina catalana tenim molt bona opció de fer coques amb escalivada, que després amb unes llesques de bacallà fumat, de salmó fumat, la fem, la cuinem, sigui amb pasta de full, amb coca, massa de coca de pa, simplement això per sobre, fred, ostres, doncs és molt agradable de menjar, no? Aquestes coques amb escalivats, amb això, doncs que el podem menjar a temperatura ambient i que realment, si tanta calor ha de venir aquest cap de setmana i aquest estiu, doncs que tenim opcions a la cuina per refrescar-nos, per no estar molt de temps a la cuina, tampoc, i per gaudir-ho.
0: Doncs per alternatives no serà, perquè déu-n'hi-do, quina quantitat, tant sigui de sopes com altres coses, sí, combinacions, sempre, a més, amb productes que tenim aquí de proximitat, per refrescar-nos i també per alimentar-nos, perquè en definitiva és això, que tingui aquesta aportació nutricional saludable. Doncs, David, ho deixarem aquí. Desitjo que tinguis molt bon estiu.
1: Igualment.
0: I que gaudeixis també de la gastronomia, i ens la trobem ben aviat. David, una abraçada. Que vagi bé. Bon estiu. Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts i escaig per arribar a 11:45 del matí. Moment de la informació de l'avanç informatiu amb els titulars aquest dijous dia 18 de juny de 2026 amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Sempre puntuals, hem arribat a 11:45 del matí. I sempre puntuals, arriben l'Ignasi Quiluz, el Xavi Andreu, arriben les històries de la música, la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Última setmana d'aquest Calafell Matí, aquest programa en magazín matinal, i no serà, atenció, l'última història de la, o l'última edició de les històries de la música, perquè també el mes de juliol els tindrem aquí. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran, bon dia també a tots els oients.
2: Exactament, bon dia a tothom.
0: Com esteu? Sí. Molt estiuencs, eh?
2: Com si fóssim molts estudiants. Sí, perquè hem arribat a final de curs... Sí. I ens queden deures per fer.
0: Exacte.
2: I per això haurem de venir en l'obert per vacances. Clar, avui arribarem encara 3/4 dels primers 100. Això sí. Vol dir que ens en queden molts pel davant encara d'aquella classificació. I precisament són els que van quedar davant de tot.
1: Davant de tot, són els més
2: importants. Importants,
0: exacte. Valdrà doncs ho farem aquest estiu, exacte.
2: Però vinga, centrem-nos.
0: Vinga.
2: On som, Xavier?
1: Doncs mira... Ja saps que, com sempre fem, anirem presentant tots aquests èxits en la posició inversa a la que van aparèixer la revista.
2: Correcte.
1: La setmana passada vam arribar al lloc 73, que ocupava Summertime Blues d'Eddie Cochran.
2: Sí.
1: I avui continuarem en el lloc 72, on tornem a trobar-nos amb James Brown, a qui ja vam escoltar la setmana passada amb I Feel Good, i que avui ens porta el Papa's Got a Brand New Bag.
2: Som-hi!

0: The Beach Boys van aconseguir fer entrar 7 cançons a la llista de les 500 i California Girls és la que va quedar en la tercera millor posició, ocupant el lloc 71.
1: Aquesta és una de les mostres més representatives del seu estil, basat en les harmonies vocals i que es va anomenar surf rock.
0: Sí.
1: I també se'n deia California Sound.
0: És veritat.

0: En el lloc 70 tenim a Dionne Warwick interpretant Walk On By, un tema en què és evident la mà mestra de Burt Bacharach, que va donar lloc a aquest pop orquestral tan reconeixible.
1: La veu de Dionne Warwick interpreta magistralment els sentiments que expressa la lletra, en què la protagonista demana a un antic amor que segueixi caminant i passi de llarg per evitar veure'l i obrir velles ferides.
0: Sí, senyor.

0: En aquesta alçada de la llista de les 500 millors, comencem a trobar intèrprets que ja hem escoltat en capítols anteriors d'Agut, que hi són presents en més d'un tema, com alguns dels anteriors que hem escoltat.
1: I tant, perquè en el cas del Roy Orbison, en té 4 de temes a la llista.
0: Sí, senyor.
1: Dels quals Crying, que és aquesta que ara estem escoltant, és la que va quedar en millor posició i va ocupar la plaça 69.

0: Un altre que té diverses cançons a la llista és Bob Dylan. Ara, en particular, estem escoltant Tangled Up in Blue, que trobem en el lloc 68.
1: Segons molts crítics,

0: La lletra d'aquesta cançó és una de les millors de Bob Dylan.
1: Oh.
0: Sí, perquè en ella explica una història d'amors i desamors, de trencaments i retrobades, i els records de tot plegat des de diversos punts de vista, barrejant personatges i amb constants salts temporals, cosa que la converteix en una petita obra literària, però cantada.
1: Ah, potser per cançons com aquesta, doncs, li van donar el Nobel de Literatura i no el de Música.
0: Home, és que el de la música em sembla que no existeix, eh?
1: Ah, és veritat.

0: Elvis Presley és un altre dels artistes que més cançons acumula, entre les 513 en total. I la que escoltem és la que va quedar en el tercer lloc del seu rànquing particular i en la posició general 67 de la llista.
1: És una de les peces més característiques del seu repertori i que pertany a la banda sonora del tercer film que Elvis va protagonitzar. Es tracta de Jailhouse Rock.
0: Sí, senyor. Alguns crítics han afirmat que l'escena de ball d'aquesta pel·lícula del rock de la presó és un dels moments àlgids en la carrera cinematogràfica del cantant.
1: I tant.

0: I a la posició 66 tenim a un desconegut, Bob Marley, amb el tema Redemption Song.
1: A veure, diem desconegut no perquè no el coneguem, perquè malgrat la seva veu se'l pot reconèixer perfectament. Ara bé, ho diem perquè estem acostumats a les seves composicions basades en el reggae i el senzill so de la guitarra acompanyant la seva veu, tal com escoltem en aquesta cançó, no és gens habitual.

Hem arribat al lloc 65 i ens hi detindrem una mica per escoltar amb atenció el riff de guitarra que ha sonat des del primer moment. Fixem-nos-hi, ens recorda alguna altra cançó, no?

0: Doncs és possible que alguns de vosaltres us hagi vingut al cap Cocaine, el tema de J.J. Cale que va popularitzar precisament Eric Clapton. A nosaltres també. Però quines són les similituds, Javier?
1: Doncs mira, musicalment parlant, totes dues estructures són molt similars. Estan basades en l'escala típica dels blues i rítmicament podrien dir que són... que una és una còpia de l'altra. Ah,
0: exactament, exactament. A part d'això, la que estem escoltant es titula Sunshine of Your Love, és The Cream, el trio del qual formava part precisament Eric Clapton, abans d'iniciar la seva carrera en solitari.
1: El que mai hi ha hagut és cap denúncia per plagi, tot i que Sunshine of Your Love és una composició anterior a l'original de Cocaine.
0: Bé,

0: Ja hem comentat força vegades anteriorment que The Beatles són la formació que en més ocasions apareix a la llista de les 500.
1: She Loves You va quedar en la posició 64, sent l'octava del seu rànquing. És a dir, que encara tindrem ocasió de tornar-los a escoltar en capítols futurs.
0: Sí, senyor, i puc avançar que n'hi haurà un en què els escoltarem tres vegades.
1: Caram.
0: Coincideixen tres cançons en una dotzena. Doncs bé, aquest tema, The Beatles, van fer el salt a la popularitat i el single, amb un total de més d'un milió de còpies, va ser durant temps el més venut de la història a la Gran Bretanya.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'estil de The Beatles va ser innovador també pel que fa a la lletra, ja que el protagonista de la cançó, en comptes de dirigir-se a la parella com era habitual, es dirigeix a una tercera persona, dient-li allò de She loves you, yeah, yeah, yeah, o sigui, ella t'estima, yeah, yeah, yeah.
0: Sí, senyor, i fins i tot aquest yeah, yeah, yeah sí. Va ser innovador i va marcar tendència. I si no, que li preguntin la xica yeah, yeah.
1: I tant, i tant.

0: Som ara en el lloc 63 i la banda de Los Angeles, Buffalo Springfield, ens ofereixen un dels seus temes més coneguts, For What It's Worth, una cançó que parla de gent manifestant-se amb pancartes.
1: Sí, entre altres coses, sí. Segurament per aquest antecedent de cançó protesta, aquest tema ha sigut inclòs en la banda sonora de molts documentals i de pel·lícules, entre les quals segurament una de les més conegudes va ser Forrest Gump.

0: En el lloc 62 va quedar situada una cançó no gaire coneguda i que sorprèn ja en el seu títol. Es tracta de Bo Diddley, del cantant Bo Diddley.
1: Ahà, repetit, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Aquest bon home, Bo Diddley, se'l considera un innovador dels que van influir en la transició del rhythm and blues cap al rock and roll. En part, degut al ritme sincopat, segur que us hi heu fixat, aquest que podem escoltar en aquesta composició i que molts altres grups van utilitzar posteriorment, copiant-lo.
0: Sí, sí, un ritme que precisament es va conèixer com de Diddley Beat.
1: Exacte.
0: Igual que la cançó, que com haureu observat porta per títol el seu propi nom.
1: Correcte, sí, sí, sí.
0: Això s'hi afegeix que la lletra de la cançó és un exercici d'automàrqueting en què es dona a conèixer i explica què fa,
1: oh, carai,
0: construint el seu propi mite des del primer moment.
1: Fixa't.

El tema que ocupa el lloc 61 té prop de 70 anys, fixeu-vos, i manté encara fresc el seu aire festiu. Jerry Lee Lewis, A Whole Lot of Shaking Going On, va convertir el piano en protagonista d'un rock and roll, a diferència del que era habitual, que el protagonista fos la guitarra elèctrica.

0: Aquesta és la darrera cançó del capítol d'avui i va quedar situada en el lloc 60 de les 500 millors cançons de tots els temps. Es tracta de Let's Stay Together, interpretat ara per Al Green, qui en va ser també un dels compositors.
1: Doncs bé, amics, amb ell, amb Al Green, us deixem fins la setmana que ve. No, fins l'altra. La setmana que ve no hi ha capítol, no hi ha matinal, correcte, d'aquí 15 dies.
2: Acabem ara aquest divendres, dissabte també, amb el TVS Moments, doncs la temporada del Calafell Matí.
1: Ja venia jo amb la cantarella aquella sempre.
2: El comencem el dia 30. Fem una setmana de break, no?
1: De break, abans de l'Obert per vacances.
2: Correcte, exacte.
1: I amics, no patiu, les 59 cançons que ens queden pel davant les farem cabre, totes, al llarg dels 5 dijous del mes de juliol. Us esperem aleshores, mentre cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots, sobretot.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell Matí, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música.
1: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable a Calafell Ràdio. Com cada setmana ens acompanyen professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui tenim amb nosaltres els estudis la Judit Companys, és dietista nutricionista. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui, com sempre, vens a parlar de menjar saludablement. Avui parlarem dels beneficis de la fruita i de la verdura.
2: Sí, avui us vinc a parlar de com menjar fruita i verdura ens pot ajudar a millorar la nostra salut. És un missatge molt fàcil, gens complicat, no? El fet de menjar cada dia aquests aliments. Sabem que són saludables. No és cap exageració el fet de tenir que menjar cada dia dos, tres peces de fruita al dia i dos vegades al dia verdura. És una manera fàcil, econòmica i una manera de protegir tant el nostre ambient, la nostra natura, com mantenir la nostra salut i reduir el risc de patir diferents malalties. Mm-hmm. Per donar-vos alguns exemples de dades interessants, sabem que l'Organització Mundial de la Salut ens indica que la gent menja poca fruita i poca verdura. Això ocasiona més de 1,7 milions de morts a l'any, majoritàriament per malalties causades per el sistema cardiovascular, el càncer, o les malalties respiratòries i la diabetis. Tot això relacionat amb el baix consum de fruita i verdura. Sabem, quan parlem de baix consum, sabem que l'objectiu hauria de ser consumir uns 600 grams de fruita i verdura al dia i la mitjana del nostre territori és de 300 grams. Per tant, és la meitat de consum que hauríem de consumir. Si veiem les dades a nivell d'adults, sabem que el 34% dels adults no menja fruita i el 57%, és a dir, més de la meitat de la població, no consumeix verdura cada dia. Si anem a veure els joves, sabem que el 48% d'aquests no consumeixen fruita diàriament i el 69%, encara augmenten més les dades, no prenen verdures hortalisses diàriament.
1: Doncs el titular alarmant és aquest: no menjar fruita o verdura fa que emmalaltim.
2: Exacte. I és una cosa, el que us deia, molt senzilla de fer, i a vegades és que ens en oblidem. No és que no ho vulguem fer, sinó o que no estem introduint aquests aliments de manera...
1: Som vagos a l'hora de menjar, també.
2: Sí, i també perquè a vegades no trobem la manera que ens agrada. Sembla que sempre hagi de ser una obligació i ens ho mengem de la manera més sosa possible i sense buscar-li aquesta gràcia a consumir fruita i verdura.
1: Parlàvem de quantitat en pes, però anem a parlar d'aquesta quantitat de fruita que està recomanable menjar diàriament, Judit.
2: Sí, la recomanació són, com a mínim, 3 racions de fruita al dia. I si dic com a mínim, perquè si en volguéssim menjar més, tampoc passaria bé res.
1: Què és una ració? És una peça? O què considerem per ració?
2: Clar, aquí és el gran error que fa la gent, perquè hi ha molt... Perquè què consisteix, no? Què vol dir ser una ració? Una ració és, per exemple, un tall de meló, un tall de síndria, una peça d'una fruita mitjana, com podria ser un kiwi, una poma, un plàtan, sí. Poc madur, aquí sí que faig la puntualització, que serà quan sigui més saludable, una taronja, dos, tres peces d'aquestes fruites més petites, com els préssecs, com les prunes, els albercocs, les mandarines, o 5 o 6 maduixes, 6 o 7 talls o grans de cireres o de raïms. Uh-huh. Per què fem aquesta puntualització? Perquè hi ha persones que es passen d'aquesta quantitat. És a dir, potser en un moment del dia, en vez de menjar-se una ració de fruita, se n'estan menjant 2 o 3. I aquí ho lligo una miqueta en quan tenim diabetis, per exemple, perquè a vegades a moltes persones ens diuen: oh, és que a mi m'han prohibit la fruita perquè porta molt de sucre. I moltes vegades l'error que fa la gent és no consumir una ració de fruita, sinó consumir 2 o 3 en el mateix moment del dia. Amb aquestes persones que tenen diabetis, els hi hauríem de dir: consumeix 3 racions de fruita al dia, però separades durant el dia. Per exemple, una a l'hora d'esmorzar, una a l'hora a mig matí, una per berenar, per exemple. Però no fer aquests superesmorzars on mengem molta quantitat de fruita pel matí o molta quantitat de fruita pel vespre, perquè el problema no és menjar fruita, sinó que ens la mengem tota de cop.
1: Clar, també hi ha persones que diuen: també no soc diabètic, però la fruita porta molt de sucre. Per exemple, ara a l'estiu, jo diria que és l'època on hi ha més fruita de tot l'any, a més és fruita que ve molt de gust, perquè amb la calor doncs va bé per refrescar, però és dolça la fruita. Això té alguna contraindicació si consumim aquestes quantitats i aquest sucre?
2: Si ho fem de la manera que us he comentat, de menjar-nos una ració de fruita al dia, una ració de fruita per àpat, sí, no hi hauria cap tipus de problema, perquè quan anem a veure les propietats de la fruita, la major part de la composició nutricional d'una fruita és aigua. No és sucre, és aigua. I la quantitat de sucre pot variar entre un 5 i un 20% depenent del tipus de fruita. És cert que hi ha fruites que poden portar una miqueta més de sucre que unes altres, però la variació tampoc és molt gran i continuem dient que l'aliment o el component principal de la fruita continua sent l'aigua. I no ens hem d'oblidar que hi ha fruites, o sigui, les fruites en general també porten moltes vitamines. Les fruites normalment són riques en vitamina B9, en vitamina C, en vitamina A, també són riques en minerals com amb el potassi i el magnesi, contenen fibra que ens ajuden a saciar-nos. Per tant, no ens hem de fixar tant en la quantitat de sucre que porten els aliments, sinó en com ens estem menjant aquesta fruita.
1: Judit, has vingut a parlar de la importància de consumir aquesta fruita, però també, dèiem, la verdura. Què ens has d'explicar respecte a la verdura i aquestes hortalisses?
2: Primer, m'agradaria destacar la diferència real entre la paraula verdura i la paraula hortalissa, perquè moltes vegades les utilitzem indistintament i realment hi ha una diferència. Realment, verdura és tota aquella hortalissa de fulla verda. Totes aquelles hortalisses que tenen un color verd els hi anomenem verdures, però també hi ha hortalisses que no són de color verd i també les considerem hortalisses. Per tant, la paraula real que hauríem de parlar quan parlem de fruita i verdura realment no estaria ben dit. Hauríem de dir fruita i hortalisses, perquè la verdura només correspon a aquests aliments que són de color verd. També dir, les verdures, contingut principal, el component principal de les hortalisses continua sent l'aigua, igual que les fruites, per això sempre les considerem en el mateix grup. Tenen un baix aport calòric, no contenen pràcticament hidrats de carboni i contenen molta fibra, a part d'aquestes vitamines que havíem dit abans, la vitamina B9, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, també el potassi, el calci, que sabem que les verdures també tenen un gran aport de calci, no només els lactis porten calci. I quins beneficis té la verdura? Primer de tot, millora la meva digestió, és a dir, la meva salut intestinal millorarà si consumeixo diàriament verdura. Enforteix el meu sistema immunològic, per tant, reduirà el risc de que jo agafi refredats o malalties tipus respiratòries. Prevé el risc de desenvolupar malalties cròniques, malalties que duren per tota la vida, la diabetis, els problemes cardíacs. I a més, com porten poques calories i porten molta fibra, ajuden a saciar-me. Que saciar-me, o sigui, sempre explico que per fer-ho fàcil, la paraula saciar vol dir atipar-me, és a dir, que m'ajuda a quedar-me sense gana, però que aquesta sensació de sacietat madura molt de temps. Si madura molt de temps, a què m'ajudarà? A no picar entre hores, que moltes vegades és el problema de les persones que s'engreixen, perquè com tinc ganes a totes hores, començo a picar aliments que no són saludables. Si jo introdueixo la verdura en els àpats principals, el que aconseguiré és saciar-me, no tenir gana entre hores i no picotejar.
1: Abans te preguntava respecte a la fruita, la quantitat, la freqüència, també preguntar-t'ho respecte a la verdura i a les hortalisses.
2: Sí, en aquest cas les hortalisses les hauríem de consumir cada dia, dues vegades al dia. És a dir, sempre hauríem d'introduir verdura per dinar i per sopar. Si algú vol posar una miqueta per esmorzar perquè menja uns tomàquets xerris, per exemple, o uns trossets de pastanaga a l'hora de berenar, també els podem posar, evidentment. No cal començar de cop. Si no estem acostumats a menjar verdura, no cal que d'un dia per l'altre ho fem perfecte. El que podem fer és anar introduint poquet a poquet una mica de verdura en els àpats fins que ens anem acostumant. Us puc assegurar que les persones que em visiten al CAP i els hi faig aquesta recomanació, al principi me miren amb una cara pensant que és impossible i el cos t'ho demana. Quan tu comences a introduir aquests aliments, el cos t'ajuda, ens dirà que vol introduir-lo. I també parlar d'aquestes hortalisses, que no tot és l'enciam, l'amanida i les bledes o la mongeta verda que tenim. Podem fer plats amb pastanagues, podem fer plats amb carbassó, podem fer ara que ve l'estiu, amanides de tomàquet, puc fer amb carxofes, puc fer espàrrecs, i no fa falta que tot sigui bullit. Puc utilitzar el forn, puc saltejar els aliments, els puc fer al vapor, puc utilitzar menys el fregit, que tots sabem que no és la cocció més adequada, podem utilitzar qualsevol tècnica culinària que faci que els aliments tinguin més sabor i m'agradi més i que no tot sigui soso.
1: Clar, és que a vegades trobem la verdura, la manera de consumir-la, que és avorrida, té poc sabor. També a l'hora de cuinar-la, aquí estaria el secret, no?, de com combinem aquesta verdura i de quina manera la cuidem perquè no sigui tan avorrida, tan sosa, com deies.
2: Canviar, coses que podem fer, canviar els aliments, les verdures. Quan anem a comprar cada setmana al supermercat o a la fruiteria, és interessant no sempre agafar la mateixa verdura, clar, sinó cada setmana pensar en una verdura diferent i així no ens avorrim, perquè és que si cada dia mengem el mateix, jo també m'avorriria. És important variar i tampoc hem de ser molt cuinetes, vull dir, no hem de fer unes supercoccions o uns superplats, podem fer coses molt senzilles però anar canviant i variant aquests aliments.
1: També entenc que hi ha moltes maneres de consumir la fruita, en suc, sencera, licuada...
2: Sí, és una de les preguntes que ens fan moltes vegades, de si és el mateix beure'ns un suc de taronja que menjar-nos la taronja, que si ens podem fer liquats de verdures perquè així m'ho prenc com amb un suc i així me n'oblido de la verdura.
1: També les verdures, clar, les podem liquar.
2: Les podem liquar. Llavors, què passa? És el mateix? Realment no és el mateix, perquè quan jo trituro una fruita o una verdura, el que estic fent és eliminar la fibra d'aquest aliment. Si jo elimino la fibra, el que faré és que no em saciaré. Hem dit que un dels beneficis de la verdura era que tenia aquest poder saciant que fa que no tingui gana entre hores. Clar. Si jo m'acarrego la fibra, aquesta sensació desapareix. Per tant, ja no és un aliat nostre quan jo tinc obesitat o quan jo vull mantenir el meu pes o reduir-lo. I a més, no m'estarem. Quan prenc un producte que està líquid, més igual que sigui un suc, que sigui qualsevol cosa, quan un producte és líquid, no m'estego. I si no m'estego, tampoc s'activa aquesta sacietat. Hi ha una part mental, podem dir-lo, hi ha una hormona en el nostre cervell que s'activa la sacietat quan jo fa molta d'estona que estic mastegant. Si no m'estego i em prenc un suc, tots ho podem pensar. Imagineu-vos que m'estic bevent un suc de taronja o m'estic menjant una taronja. Quan m'acabo de beure amb el suc, estic tipa? Molt probablement molta gent em diria que no. Però, en canvi, quan m'acabo de menjar una taronja, potser no estic supertipa, però m'he
1: tipat.
2: Però
1: tinc més sensació.
2: Pues aquí l'única diferència que hi ha hagut és el fet de mastegar.
1: I el fet també de digerir-la, no? Trigues més si la mengem d'aquesta forma sencera que no beguda, amb un suc.
2: Exacte. L'estómac, o sigui, entraran els aliments més a poc, es digeriran millor i, per tant, la salut intestinal també estarà molt més regulada en aquest sentit.
1: I trigarem més temps a tornar a tenir gana, també.
2: Exacte.
1: Ara dèiem abans, l'estiu és una època en què tenim ganes de potser consumir més fruita. A més, tenim més varietat de fruita. Què ens has de dir sobre també les verdures, segurament? Doncs els horts estan molt més plens de verdures de temporada, ara a l'estiu. Què ens pots dir sobre això?
2: Sí, també és un tema molt interessant, el tema de la fruita i les hortalisses de temporada, perquè ara venen verdures que ens venen molt de gust, tenen més sabor, però realment a dia d'avui tenim verdures i fruites durant tot l'any. Podem trobar síndries al mes de desembre, per exemple, no? Llavors, el millor és consumir les fruites i les hortalisses de temporada, perquè tenen més sabor, això és indiscutible, i a més hi ha moltes persones que es queixen perquè menjar fruita i verdura és car. Quan nosaltres consumim fruita i verdura de temporada, aquestes són les més econòmiques i per poder comprar. Ara bé, si jo vull comprar síndria al mes de desembre, segurament em costarà un dineral, o sigui que també hem de ser conscients del que estem fent. A més, d'on ve aquesta síndria? És a dir, hi haurà uns costos, una contaminació per aquests camions que ves a saber d'on venen, o avions, perquè segurament venen de l'altra punta del món. Per tant, tampoc estem contribuint a que sigui sostenible, no?, tota aquesta alimentació que estem duent a terme. Per tant, si volem cuidar tant la nostra salut, perquè també quan la fruita és de temporada serà molt més sucosa, molt més sabrosa i a part gaudirem més d'aquesta fruita. Ara quan comprem tomàquets al supermercat o a la fruiteria tenen molt més sabor que els que compràvem fa 4 mesos. Quan parlem de fruita de temporada, ara tenim nespres, tenim albercocs, tenim préssecs, tenim cireres, tenim maduixes, comença el meló, comença la síndria. A nivell de verdures tenim el carbassó, tenim el pebrot, tenim l'albergínia, tenim els tomàquets, tenim els cogombres, la mongeta verda. Jo sé que hi ha molts aliments que acabo d'anomenar, sobretot la verdura, que la consumim tot l'any.
1: Sí.
2: Però la verdura potser a l'hivern hem de tirar cap a aquelles verdures que són de temporada. Que a l'hivern podem substituir totes aquestes verdures que algun dia el menjarem, no passa res. Però cap a la col, la coliflor, les bledes, el bròquil, tot el que és fulla verda, realment és d'hivern. I tot el que té color, que no és verd, podem dir que és més característic de l'estiu. Per tant, hem de ser responsables i també modificar aquest consum segons la temporada que toca.
1: Fruites i verdures tot l'any i, a més, a qualsevol etapa de la vida, no? Perquè ajuda pel creixement, també després vitamines a mantenir-nos saludables al llarg de la resta de la nostra vida, no només quan creixem, sinó ja quan som adults.
2: Molt bé, pel creixement i també per un envelliment saludable.
1: També.
2: Perquè al final totes les fruites i les verdures tenen antioxidants, tenen perfils antiinflamatoris que faran que envellim de la millor manera possible.
1: Doncs estem acabant aquest temps de vida saludable. Avui parlem de verdures, dels beneficis de la fruita també, amb la Judit Companys. Algun últim apunt, Judit?
2: Res més, només comentar-vos que penseu en el vostre últim plat d'avui, de si ha tingut colors, si hi ha hagut fruita, si hi ha hagut verdura. Comencem a plantejar-nos què podria haver introduït per intentar adquirir, no, aquests hàbits de més fruita i de més verdura al dia, i que no volem canvis a curt termini, perquè tots aquests canvis a nivell de consum de fruita i verdura no es veuen d'un dia per l'altre. Al final és el que comentes, creixerem millor, envellirem millor, sí. Per tant, és una aposta a llarg termini i no a curt termini.
1: Doncs posem-li vitamines i color a als nostres àpats, a la nostra dieta. Judit Companys, dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, gràcies, bon estiu, i ens retrobem ben aviat en aquest espai de vida saludable.
2: Moltes gràcies, igualment.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
5: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Cuartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs vinga, moment de repassar l'agenda cultural, l'agenda d'activitats pel que resta de setmana aquí al nostre municipi, a Calafell. I parlem, en primer lloc, de la quarta edició del Congrés Internacional Carlos Barral. En aquesta edició, com a protagonistes, tenim el boom de les escriptores. Es tracta d'un congrés que es realitza entre la URB a Tarragona i també aquí al municipi de Calafell. Les activitats es traslladen aquest divendres aquí al nucli de la platja de Calafell, concretament al Centre Cívic Cinema Iris i al Museu Casa Barral. Però hi haurà una jornada de portes obertes, de fet, una activitat en què tothom que ho vulgui pugui participar. Serà la sessió a partir de les 4 de la tarda aquest divendres dins d'aquest quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Hi haurà una parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Recordeu, aquest divendres, demà divendres a partir de les 4 de la tarda, una sessió, una activitat al voltant d'aquest quart Congrés Internacional Carlos Barral amb el boom de les escriptores com a protagonistes. Això en el Cinema Iris, demà a la tarda. I aquest dissabte, dia 20, a partir de 8:45 del vespre, a la piscina de Mar Romeu, Nit Blanca Mar Romeu 2026. Heu de portar el sopar, excepte la beguda, acomodar-vos en una taula, i a partir de les 11 de la nit hi haurà el tradicional rom cremat a ritme de maneres. També hi haurà música, copa de cava i coca gratis per als socis. És un requisit indispensable anar-hi vestit de blanc, entrada lliure, aquest dissabte a partir de 8:45 del vespre, Nit Blanca Mar Romeu 2026, en el recinte de la piscina de Mar Romeu. I ara us volem parlar de cursos de formació per adults. Cursos que es faran a partir del mes de setembre i fins al mes de juny del 2027. Des de setembre i fins al juny, aquest curs escolar vinent, a l'escola que es troba ubicada a Cal Bolavà, al nucli del poble de Calafell, cursos que es realitzen doncs, durant aquests mesos, però que, atenció, perquè la preinscripció comença justament demà divendres, dia 19 de juny. Tenim diferents cursos, els cursos d'idiomes, cursos de llengua castellana i llengua anglesa, amb diferents nivells. També tenim el curs de graduat d'educació en secundària, és un curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, l'ESO per adults. També hi haurà el curs de preparació a les proves d'accés de grau superior, és un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. També la preparació per les proves d'accés a la universitat. Un curs d'un any de durada per preparar les proves a la universitat per poder-hi accedir als majors de 25 anys o majors de 45 anys. I també es farà una preparació, un curs d'un trimestre de durada per preparar la prova d'aptitud personal. El període d'inscripció d'aquests cursos es farà presencialment a l'escola a Cal Bolavà als matins, a partir del 19 de juny i fins al 26 de juny, excepte el dia 24, Sant Joan, que és festiu. La publicació de l'assignació definitiva de plaça serà el 17 de juliol i les matrícules es formalitzaran el mes de setembre presencialment a l'escola, entre el 2 i el 10 de setembre. Doncs aquests són els cursos, la formació per adults, que engeguen el mes de juny vinent, el mes de setembre vinent, a Cal Bolavà, el nucli del poble de Calafell. Atenció, perquè la preinscripció comença demà divendres. Doncs aquesta és l'agenda cultural per aquesta setmana al nostre municipi. També aquests són els cursos, la formació, que engega ben aviat, són cursos per adults.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar.
3: Primera llista.
1: Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
3: Primera llista.
1: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
3: Backstage.
1: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: your street.
1: Segur que la coneixes, Driver's License, va ser la gran cançó. Amb ella vam conèixer l'Olivia Rodrigo, que acaba de publicar recentment, la setmana passada, el seu nou i tercer àlbum. Doncs vinga, amb l'Olivia Rodrigo hem arribat a les 12:51 minuts, pràcticament, d'aquest dijous, avui dia 18 de juny de 2026. Últim dijous de la temporada regular de Calafell Ràdio, de Calafell.tv i també d'aquest programa, el magazín Calafell Matí. Demà divendres, amb un programa més curtet, de 9 a 11, perquè a les 11 tenim sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny de l'Ajuntament de Calafell. Doncs vinga, demà tornem a partir de les 9. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. També gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio i connectar amb la nostra proposta. Per seva música, que ens apropa a la una del migdia, ho fem amb cançons com la de Bibi Rexha i David Guetta. El Sad Girls és una de les novetats recents que pots escoltar aquí, a la nostra selecció musical, a Calafell Ràdio. Vinga, fins demà a les 9. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 18 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El municipi ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la Festa Major de Sant Pere, al nucli de la platja de Calafell. En uns minuts ho expliquem. Abans, altres titulars. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres el ple ordinari del mes de juny. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Demà divendres és l'últim dia per presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arbós del Penedès reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cauxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de les festes majors, en concret la festa major del nucli de la platja de Calafell, la de Sant Pere. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
3: Sí, la veritat que ja ho tenim aquí. Passen els dies tan ràpid que ja tenim aquí la revetlla de Sant Joan i tot seguit, doncs ja el dia 25 engeguem amb aquestes festes majors tan esperades, no? Sobretot aquí al municipi de Calafell, que com bé sabem, doncs, com bé sabeu, són tres festes majors, bueno, podem dir quatre, perquè són tres nuclis,

0: agenda intensa, concentrada especialment entre el 25 i el 29 de juny, on destaquen esdeveniments claus. El dijous 25 de juny, a 9:45 de la nit, a la plaça Alcalde Romeu de la Platja, hi haurà el pregó i l'encetada de les festes majors, acompanyat de l'esperat anomenament del Popet Popeta de l'any. El dissabte 27 de juny a la tarda tindrà lloc la gran cercavila tradicional amb inici a la plaça de Catalunya, on participaran els gegants vinguts d'arreu de Catalunya, la banda de timbals i gralles de Calafell, l'esbar d'en Saire, elements de foc com el drac de l'Espurna i moltes més entitats calafellenques. El diumenge dia 28 de juny es faran visites gratuïtes a la Casa Barral i també hi haurà una exhibició castellera a càrrec dels nens del Vendrell, ballada de l'esbar d'en Saire i moltes activitats. A les 11 de la nit, el cel s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical davant de la confraria de pescadors. Dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, arrencarà el tradicional toc de matinades des del Monument al Pescador a 9:45 del matí. A les 12 del migdia hi haurà l'ofici de festa major en honor al patró a l'església de Sant Pere de la Platja. El cartell i la identitat d'enguany, la imatge gràfica d'aquesta edició, s'ha escollit, recordem, a través del 24è certamen de cartells de festes majors. La proposta guanyadora està confeccionada per l'alumnat de l'escola Serra i Abella. El disseny reflecteix el dinamisme de la cultura popular local i la forta identitat marítima del nucli de la platja. Una celebració de carrer Identitat, on l'Ajuntament de Calafell ha dissenyat una àmplia programació per a tots els públics que combina tradicions arrelades amb oci. Les entitats locals tenen un paper molt important a les places i carrers, amb l'ajuda, com no, dels esgangalats. Es garantirà un espai de trobada per a veïns i visitants. Després de Sant Pere, el calendari festiu del municipi continuarà el juliol amb la Festa Major de la Santa Creu al nucli del poble i el setembre amb la de Sant Miquel, a Segur de Calafell. Però també hi haurà a l'agost les festes de Segur Platja. Totes les activitats es poden consultar a través del web oficial de Turisme de Calafell. Hem fet un resum del que serà la Festa Major del nucli de la platja de Calafell, però en quan comencin les festes, a través dels informatius d'aquesta casa, els explicarem detalladament cada dia els actes que es duran a terme.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres 19 de juny la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. Començarà a les 11 del matí a la sala de plens a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per streaming a calafell.tv i també ho podran escoltar per la ràdio en el 107.9 de la FM. En total, són 7 punts, comptant els precs i preguntes. Hi ha la proposta d'acord d'aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per l'any 2027, la proposta de ratificació per ple de l'acord de la Junta del Govern Local d'aprovació de l'expedient de contractació i plec de clàusules econòmiques administratives particulars i un plec tècnic que han de regir la contractació dels treballs de substitució de la sitja de fangs de l'Èdar de Calafell per procediment obert amb tramitació ordinària i l'inici de la licitació. Donar compte d'algunes resolucions dictades del darrer ple ordinari i també de les actes de la Junta del Govern Local del darrer ple ordinari. Comptarà amb precs i preguntes com és habitual aquesta sessió plenària, que començarà, recordem, demà a partir de les 11 del matí.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. De fet, doncs, recordem que les propostes s'han de poder realitzar-se mitjançant un contracte menor, és a dir, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades, d'entre les que impliquin obra, i els 3 projectes més votats, d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, que recordem acaba demà divendres, l'Ajuntament de Calafell les valorarà

0: tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades al tràmit es faran a partir del 14 de setembre i fins al 9 d'octubre. Les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost del 2027 durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit comarcal. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La regidora de Feminisme, Sílvia Vaquero, ha explicat que és una setmana de transició, la primera de vacances, quan encara no s'han iniciat els casals a les escoles del Vendrell i les famílies s'han de fer càrrec dels fills i filles. D'aquesta manera es pretén evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. El projecte es desenvoluparà a l'Escola d'Educació Especial Garbí i du per títol Espai de Respir. Es tracta d'una prova pilot que es podria repetir al setembre. De moment, s'oferiran 8 places i els usuaris aniran als centres 3 hores al dia. Escoltem a Sílvia Vaquero.
2: I aleshores hem fet una experiència pilot que començarem ara tot just acabi l'escola. Una sèrie de famílies que formen part de l'AFA de l'Escola Garbí, de l'Escola d'Educació Especial, ens han dit que sí, que estan disposades a que els seus fills i les seves filles durant aquesta setmana, des que acaba l'escola fins que comencen els casals al Vendrell, que són inclusius, que els seus fills i filles podran formar part d'aquests casals inclusius amb el suport d'un vetllador o d'una vetlladora.
0: Del 22 al 26 de juny, l'Escola Garbí del Vendrell tindrà el casal impulsat per l'Ajuntament destinat a infants i joves amb discapacitat. Recordem, 8 places que s'ofereixen i les ocuparan usuaris del mateix centre. És una prova pilot durant una setmana abans que comencin els casals de manera oficial. La regidora de Feminismes del Vendrell explica que es vol evitar el trencament de la rutina i així descansar a les famílies.
2: Que la setmana abans, doncs, els seus fills i les seves filles formin part d'un casal amb dues finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, no només pels infants, sinó també les famílies, i també perquè les famílies, i principalment, com dic, les mares cuidadores, puguin descansar, que tinguin un espai de respir, que puguin alliberar part de la seva càrrega mental.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès aprofita que ha de reforçar l'estructura de l'actual coberta del poliesportiu municipal per a la viabilitat tècnica d'instal·lació de 3 noves cistelles motoritzades suspeses al sostre per reforçar íntegrament la coberta. Les noves cistelles generen unes càrregues puntuals i uns esforços horitzontals que no estaven previstos en el disseny inicial de l'edifici construït l'any 1987. L'Ajuntament arbocenc va contractar el 2025 una enginyeria especialitzada per elaborar l'informe tècnic que dona la viabilitat positiva del projecte. El pavelló municipal ha complert fins a dia d'avui amb el projecte original, però l'evolució de la legislació en matèria de construcció exigeix avui dia, per les noves construccions, uns criteris de seguretat molt més estrictes que els de fa 40 anys. L'actuació de reforç és, per tant, una mesura de seguretat per adaptar l'edifici als requeriments actuals davant de fenòmens atmosfèrics extrems, garantint una major resistència i capacitat de resposta de la coberta en situacions de fortes ratxes de vent o sobrecàrregues climàtiques extraordinàries. Per aquest motiu, des de l'Arbós s'ha optat de manera responsable per una intervenció global de reforç a tota la coberta. Els treballs inclouen el reforç de les diagonals de l'estructura afectades amb perfils laminats en creu, la instal·lació de riostraments del cordó inferior per evitar el vinclament de les vigues, la incorporació de perfils secundaris per l'ancoratge de 3 noves cistelles motoritzades. La revisió i el reforç de les fixacions de la xapa exterior de la coberta per afrontar les inclemències del temps. Amb aquesta actuació preventiva i de modernització, que serà una realitat en poques setmanes, l'Ajuntament de l'Arbós assegura la total viabilitat del projecte, garantint que el poliesportiu municipal sigui un espai més segur i modern. Aquesta actuació està inclosa dins de múltiples actuacions que l'Ajuntament de l'Arbós està duent a terme en el marc d'actuacions del Pla de Xoc per Modernització d'Instal·lacions Esportives que impulsa la Generalitat de Catalunya a molts ajuntaments.
1: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: I l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha imposat una multa de 2.500 euros a l'Ajuntament de Cubelles per diversos vessaments de microgranulat de cautxo a la platja de la Mota de Sant Pere. L'abocament recurrent va ser entre l'octubre del 2023 i el setembre del 24 en almenys 6 episodis accidents amb pluges intenses. L'ACA i els agents rurals determinen que el cautxo prové del camp de futbol municipal i baixa pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca la platja. L'ACA diu que el consistori ha comès una infracció greu de la llei de costes i del reglament general. El reconeixement dels fets bonifica la multa i deixen 2.000 euros. Els vessaments sancionats són de l'octubre del 2023, també el 24, així com a l'abril i a l'1 de maig i 20 de setembre, també del 24. El microgranulat arriba a un punt de la platja tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals. El cos insta l'Ajuntament a prendre ràpidament mesures correctores per frenar els abocaments i evitar contaminació a l'ecosistema marí i al pròxim espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments, l'ACA va obrir un expedient sancionador. L'ENS conclou que l'Ajuntament de Cubelles ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat els focus. I és que els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, en concret el cautxo és de la gespa del camp de futbol i es filtra pels embornals quan hi ha pluges intenses. L'ACA remarca que el microgranulat de cautxo representa un perill ambiental important quan arriba al mar. Apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. Quan hi van tenir constància de la resolució i la multa, l'Ajuntament de Cubelles va demanar acollir-se al 20% de bonificació que preveu la llei pel reconeixement de la responsabilitat. Com que havia admès el problema, finalment l'import que l'ACA li reclama són 2.000 euros.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va triplicar el nombre d'inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina durant l'estiu de l'any 2025. Si bé el nombre de denúncies 16 es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Escoltem les declaracions del capità cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona, Alfredo Moreno. Diu que intenten ser equitatius a les àrees que inspeccionen de la costa tarragonina.
3: Sí, sí, intentamos ser equitativo, es decir, si es verdad, claro, no es lo mismo la presión turística que puede haber en esta zona en verano que a lo mejor en el delta del Ebro, ¿no? Pero intentamos ser equitativo en el reparto de ese sacrificio operativo en toda la demarcació.
0: Xifren 16 les denúncies fetes a la campanya de l'any passat i destaca que s'han triplicat les inspeccions.
3: El número de denuncias que el Servicio Marítimo ha efectuado en la temporada pasada ha ascendido a un total de 16, o sea, acotadas al periodo de operación de embarcaciones de recreo, a la ESA. Un dato a tener en cuenta es que hemos casi triplicado las inspecciones. Eso quiere decir que nos estamos realizando un gran esfuerzo precisamente en transmitir en esa importancia y esos valores pedagógicos de seguridad en la mar al resto de usuarios. Sin embargo, a pesar de que hemos triplicado no hemos aumentado las denuncias. Quiere decir que vamos por buen camino.
0: La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de titulacions. Des de mitjans d'aquest juny i fins al 15 de setembre, 3 embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la Costa Daurada i també la Brenca. Amb la campanya d'estiu arrencada, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil ha començat inspeccions a motos d'aigua, velers i altres tipus de barques recreatives a la costa de Tarragona. Escoltem a Alfredo Moreno, explica quina és la tipologia majoritària de les denúncies.
3: Generalmente o principalmente son de recibo de seguro. Entonces, es lo que habíamos dicho antes. Y luego ya serían certificados de navegabilidad, patronía, en menor medida. Entonces, vamos, principalmente son del seguro. Y luego ya otro segundo escalón sería ya las medidas de seguridad. Que desgraciadamente todavía hay gente que tiene o bengalas caducadas o el extintor que no corresponde o que no o que carece del mismo y tal. Pero bueno, sobre todo hacer hincapié en la medida de seguridad.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu del dia.
4: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
5: Molt bé.
6: Estupendo.
4: Sí?
5: Sí, ens ha agradat molt.
4: Quants anys fa que esteu al Posa i Oli? Expliqueu-me una mica el vostre perfil, primer de tot, perquè la gent us coneixi.
5: Jo porto 10 anys i, molt bé, supercontenta.
4: 10 anys, eh?
5: Sí.
4: Una dècada es diu aviat, eh?
6: Sí. Nati. Jo... Me preguntes que cuánto llevo aquí.
4: Sí.
6: En Calafell hace 16 años.
4: ¿Y al Posa y Oli?
6: Pues... Creo que entonces, al poco tiempo vine, todavía estaba Carmen Palau, en fin, que hace muchos años, pero no me acuerdo.
4: Muy bien.
6: Sí que hace muchos.
4: ¿Y al Vanderlei?
7: Al Vanderlei. Yo llegué a Calafell, creo que hace 23, 24 años, y he permanecido en Calafell.
4: Uh-huh.
7: Y al Posa y Oli ingresé, pues no sé, tal vez 10, 11 años. Tardé mucho, ¿verdad?
4: Sí.
7: No, pero creo que era por cuestiones de edad, tal vez. No, no recuerdo. La verdad que no recuerdo. Pero estoy feliz de haber ingresado al Posa i Oli.
4: Què us va motivar en el seu moment per entrar al Posa i Oli? Què és el que buscava? Bueno,
5: activitats. A germanor. No sé, és un col·lectiu que ajuda a comunicar-se amb la gent, a conèixer moltes amistats, a tindre una bona relació amb tothom, a ser partícip de tot, i això ajuda moralment, físicament i personalment.
4: Nati, què va?
6: Pues yo cuando vine, claro, no conocía a nadie. Entonces la vi por primera vez haciendo gimnasia a María José en la playa, y yo había venido a pasar solo un fin de semana, pero me uní a esa gimnasia, estaba en sandalias, en zapatillas y todo. Entonces ya me interesé porque no conocía a nadie, quería tener... Claro, yo trabajaba en San Pablo, en Barcelona, pero aquí no conocía a nadie, quería hacer amistades. Cuando me jubilé ya me vine, me pareció estupendo entrar. Entré, claro, y ya también hacíamos baile o hacía... Lo que quería también, aparte de la gimnasia, era conocer gente, integrarme con amiga, que no tenía a nadie. Y eso me sirvió muchísimo. Mm. Bueno, fue lo mejor que me pudo pasar. Lo primero, venirme a Calafell. Eso es lo primero. Y después conocer el Posa i Oli.
4: Parlant només ara mateix de l'esport que feu, que el feu en dos pavellons diferents, una a Calafell, al... Joan Ortoll, i després a Segur de Calafell, que sou dos grups diferents. Quantes vegades aneu al pavelló i què és el que feu? I què és el que més us agrada fer?
5: A mi m'agrada molt, però jo viatjo molt. I llavors vaig dos vegades a la setmana, però viatjo molt. La veritat és que estic molt de temps fora. I, home, sí que ho trobo a faltar, però m'agrada més viatjar. I llavors, doncs, m'agrada molt. I el dia que, per lo que sigui, ja procuro no buscar metges per aquests dies que tenim al gimnàs. L'aprofito al màxim. Sí, quan estic aquí l'aprofito. M'agrada molt.
4: Molt bé. La Nati.
6: A mi m'encantan esas dos horas de gimnasia a la semana. És muy difícil que falte. no me he puesto nunca mala, pero visitas médicas o todo, siempre miro los días. Entonces, es que lo que me gusta es que veo las clases muy preparadas. Mira que llevo años, las profesoras hacen una clase muy preparada, ya aparte de los estiramientos, el calentamiento, siempre traen para la fuerza, para el equilibrio, para la memoria, la motivación, que siempre nos hacen estar activadas, de alguna manera, con juegos. Cuando hacemos un juego nos preguntan después para ver qué hemos retenido. Hacemos toda clase, no es una clase que incluso hacemos gimnasia bailando para que también el ritmo. Muchísimas cosas. No, aparte de todo lo que hacemos fuera, que hacemos muchísimo, que yo ahora mismo no te podría decir, me encantan las clases, porque creo que están muy preparadas. Y también he notado que según van pasando los años, sí que hay gente joven, más joven, claro, bueno, todo, por ejemplo, yo tengo 76, hay gente, pero es como si las clases se fueran preparando para también todas esas personas que ya son más mayores. Y hacemos muchos juegos. Eso también nos hace que la mente siempre esté, pues sabemos que a lo mejor después nos van a preguntar algo de lo que hemos hecho, de cómo se llama un compañero. Eso es muy importante. Para mí es muy importante las clases.
8: Muy bien.
7: No, es bueno, buenísimo. No tengan dudas. No tú solamente, quienes nos estén oyendo. Es muy, muy bueno para cada uno de nosotros y para Calafell.
6: Bueno.
7: Porque yo no conozco mucho, pero de lo poquito que conozco, me atrevo a decir que el pozaioli debería, es muy importante y debería estar más, no sé si publicitado en este mundo que todo es publicidad.
5: Que no cabe más gente, que no cabe más gente.
9: Qué bueno, sí, es verdad.
7: No sé cuál es el tema.
9: Pero sí, estoy de acuerdo.
8: Y ahí está la espera, y ahí está la espera para el pozaioli.
7: Sí, y bueno, y habría que resolverlo.
6: ¿No? Sí. Bueno, pues hemos ido al colegio, creo que tres días a ensayar con ellos, a las 9, a las 11:30... Creo que esas 2 horas. Yo fui a las 11:30. Bailamos con esos niños. Entramos y elegimos a un niño. O ellos nos eligen a nosotros. Tú tienes a tu niño o tu niña y luego siempre vas a bailar con él. Entras y corriendo vienen a darte un beso, ¿no? Y después también cuando ya hacen la actuación estás con ellos. Nosotros les regalamos un pañuelito rojo y ellos a nosotros un abanico. Muy bonito. Y nada, te ven i te abracen i
10: interactuen.
8: Sí. Creieu que això trenca barreres i estereotips entre generacions? És a dir, que no hi ha tanta distància en realitat entre...
10: En realitat no, i ells ho agafen de seguida, vull dir, a la primera volta...
8: Apropa't al micro, Fina, perdona'm, que si no no s'ha...
10: Que ells de seguida ho agafen, el ritme, i bueno, de seguida... No ens tenim que esforçar gaire, perquè aprenguin ràpidament, aprenen més que nosaltres.
6: Sí, el mío era muy tracto. Lo tenía casi siempre que coger de la mano, pero bueno.
8: ¿Cuántos años tenían?
6: El mío, bueno, ya terminaban el... Creo que me dijo que...
10: 11.
6: Creo 11. Que 11 años.
8: Sí, que pasaban a l'ESU, ¿no?
10: 11, sí.
6: Sí.
8: Ah, vale.
6: Sí, sí.
8: Doncs, Fina, Nati, Vanderlei, moltíssimes gràcies per compartir la vostra experiència aquí a Calafell Ràdio. I us convidem a no deixar de fer exercici físic durant aquest estiu, sobretot el Vanderlei, que ha dit que no faria res, eh? Gràcies per
6: estar aquí. Debe de leer mucho y debe de hacer una vida muy... ¿A que sí?
8: Muy bohemi, muy sí. Bohemio de poeta.
6: Creo que sí.
8: Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
6: Gràcies a ti.
7: Gràcies a ti i a la ràdio.
8: Aquesta entrevista sencera en format vídeo amb els integrants del col·lectiu Posa i Oli ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Fins aquí l'edició informativa del dia. Avui és dijous 18 de juny. Als Esporros i Ribes i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.
1: l'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
11: El jutge del cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
12: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
11: Madrid, Paula Brujats.
13: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També se suma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
11: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
12: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
11: Washington, Oriol Serra.
14: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
11: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
12: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
11: Corresponsal Cristina Solías.
15: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
11: I al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
12: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
11: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana ELA Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
16: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
11: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
12: D'aquests pisos n'han de marxar una 60 més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
11: Anem cap allà, David Àngela.
17: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
11: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Ho fa amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
11: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
18: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç aquesta primera jornada del Mundial amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de futbol sala entre el Barça i Pozo Múrcia.
11: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua la C58 a Montcada, direcció Rondes, A2 a Cornellà, sentit Lleida, i AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
11: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Francesc Mauri, bon dia.
21: Bon dia.
11: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
21: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que efectivament el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus de màxima, i en definitiva un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
11: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc, bon dia.
21: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
22: Què tal, bon dia. Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Calama la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident socialista i que feia totes les gestions amb els altres implicats. La notícia és de fa molt poca estona, però ja hi ha la primera reacció del Partit Socialista. Diuen que s'ho esperava, que era previsible, però confiança total en l'expresident i les seves filles. Montse Mínguez, a La Sexta.
23: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
22: El moviment d'aquest matí és una mostra més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
24: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
22: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero, i això s'hi suma que el jutge també ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut del mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra que esquitxa l'expresident en aquest cas. Era una prova clau en la construcció de la seva imputació que Zapatero volia anul·lar.
11: I un cop més, el PP aprofita aquestes investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
25: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
11: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
2: Bon dia, seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
3: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
2: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
4: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
2: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
5: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
2: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
11: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolàs a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat. Tant que ha acabat d'aterrar, ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
9: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
9: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
11: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
26: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia, escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
10: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
26: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
0: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
26: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
0: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
26: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
11: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
0: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
1: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt estar lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
1: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
11: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del Club Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
7: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
8: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
7: Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
11: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que s'hi crema Kiev i respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
13: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap
12: a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
13: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
12: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
14: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
11: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
15: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
16: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Energia per recórrer carreteres infinites.
18: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
30: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
31: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
30: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
11: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar el 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
2: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
11: La Fundació Catalana L. Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
3: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: El grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors el complement de gran invalidesa el necessitem.
3: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3 plus de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
11: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
5: Catalunya migdia.
9: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
11: Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
19: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
20: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement doncs, econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
19: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980. Amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González. 2 casos entre el 82 i el 83.
11: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
0: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que està tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
1: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
5: No quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
0: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
6: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència. Estaran creant un problema social de veritat a la mina.
0: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià. Però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
11: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
8: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
10: El que apunyaló a Higinio fui yo.
21: ¿Qué fue usted?
10: Mi padre no. Tenía miedo y hizo así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
8: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
22: No és possible la legítima defensa en los casos de riña tumultuaria mútuamente aceptada.
23: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
8: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
11: Una cosa més abans de la publicitat. La cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
24: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
11: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
25: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
26: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
25: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
11: Passen 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
32: Catalunya migdia.
33: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
34: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
12: No, te'n falta una.
7: Ah, clar, la del tot costa.
12: Doncs som-hi, convocatòria.
13: Ahora bien lo bonito, atacantes.
12: Marc Crosas.
7: Natàlia Arroyo.
12: Gemmarie Dongu.
7: Bruna Vilamala.
12: Damià Abella. Ion Vaquero.
7: Ilia Sánchez.
14: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el mundial.
7: Al tot costa.
13: Momento, seguimos.
14: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
11: Passant 4 minuts de dos quarts, avui comença el Sonar. Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres, Marc Ruiz.
17: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor

0: Com el del veterà japonès Takuya Nomura. Barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amelie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades.
1: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar més D. Que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
2: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
3: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
2: El 14è Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
4: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartit coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
2: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès d'Aito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
1: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya. Perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Arribat al TNC, així d'emocionat.
6: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
5: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
6: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
1: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
7: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots de Lí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi serviria a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
1: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Ei, què va a ser hoy? Baby, vamos a vernos. El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Gareda.
8: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'Estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.

0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb un primer balanç del Mundial.
1: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes.

0: primera setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar. Per això, de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans, però, repassem, amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Jalma, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu, l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé. El primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana-Panamà del grup d'Anglaterra, Llirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marco Corella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de la 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Jalmà i el Jordi Costa, també Marco Corella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Corella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria Corella a un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Corella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marco Corella, ella és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
3: Me'n falten dos, eh?
0: Encara te'n falten dos?
3: Però en tinc, a 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
3: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao no sé si és un termòmetre prou rigorós. Haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants. Va guanyar per 7-1 i m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar a la primera part, però a la segona part van veure la millor versió, concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
0: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
3: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
0: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
3: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell i que formen part de la història dels mundials, i per tant Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
0: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
3: Mira, m'han agradat molt i no l'esperava Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori, que va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador, dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini per a ser millor que l'equip d'Ancelotti.
0: Vaja, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
3: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
0: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits de la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
3: Gràcies, Laia.
0: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada que comença ja aquesta tarda amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
4: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou, no vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
5: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador por el escenario sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
4: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà, Qatar.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
0: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
12: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: Híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
17: Per cert, i el teu mal de cap?
18: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
17: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola.
19: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
0: El Barça femení confirmada la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrutvila.
21: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
0: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid, i el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
4: Una carta del president Rafael Juste demanant als presidents de la Liga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. En quedant clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 3:45 hora catalana a Santa Andrews contra el Birmingham.
0: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
4: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava al Liverpool. Pendent encara de fer oficial Dumfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit és Enzo Fernández i si no prefereix Mateus Fernández.
0: Avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
2: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la, o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pasqual, el tècnic del Barça.
20: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles, el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
2: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
22: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
0: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final de pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del bàsquet al futbol sala, després de la remuntada del primer partit, el Barça buscarà una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest play-off. Francesc Ripoll.
23: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de futbol sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final, que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat en vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
24: Serà un partit totalment diferent en el que espero que podam conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Fue de ese gran tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
23: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
0: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
21: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat, volem dir, a una segona revisió mèdica després del primer entrenament lliure de demà. Veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Pau Lavadosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit al Club de la Mitjanit Especial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. 107.9 FM. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: dia ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: presentem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

quan vulguis i des d'on vulguis. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Recorda

0: de la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: escoltar la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i

0: Mobles de jardí, els millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 18 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El municipi ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la Festa Major de Sant Pere al nucli de la platja de Calafell. En uns minuts ho expliquem. Abans, altres titulars. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres el ple ordinari del mes de juny. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. Demà divendres és l'últim dia per presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cauxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de les festes majors, en concret la festa major del nucli de la platja de Calafell, la de Sant Pere. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
3: Sí, la veritat que ja ho tenim aquí. Passen els dies tan ràpid que ja tenim aquí la revetlla de Sant Joan i tot seguit, doncs ja el dia 25 engeguem amb aquestes festes majors tan esperades, no? Sobretot aquí al municipi de Calafell, que com bé sabem, doncs, com bé sabeu, són tres festes majors, bueno, podem dir quatre, perquè són tres nuclis, la platja, el poble i Segur de Calafell. També tenim aquesta festa major del 15 d'agost, també a Segur de Calafell. I res, engeguem doncs, ara, després de la revetlla, el dia 25, amb aquesta festa major del nucli de la platja, molt tradicional, amb moltes ganes, sobretot, i res, amb tots aquests actes ja que tenim, aquesta programació, aquesta setmana em sembla que era avui o demà ja es començava a repartir doncs aquest llibret, no? Que molta gent ja té ganes de tindre'l per veure doncs, tots els actes i tota la programació que tenim.
0: L'Ajuntament de Calafell ha estructurat una agenda intensa concentrada especialment entre el 25 i el 29 de juny, on destaquen esdeveniments claus. El dijous 25 de juny, a 9:45 de la nit, a la plaça Alcalde Romeu de la Platja, hi haurà el pregó i l'encetada de les festes majors, acompanyat de l'esperat anomenament del Popet Popeta de l'any. El dissabte 27 de juny a la tarda tindrà lloc la gran cercavila tradicional amb inici a la plaça de Catalunya, on participaran els gegants vinguts d'arreu de Catalunya, la banda de timbals i gralles de Calafell, l'esbar d'ençaire, elements de foc com el drac de l'Espurna i moltes més entitats calafellenques. El diumenge, dia 28 de juny, es faran visites gratuïtes a la Casa Barral i també hi haurà una exhibició castellera a càrrec dels nens del Vendrell, ballada de l'esbar d'ençaire i moltes activitats. A les 11 de la nit, el cel s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical davant de la confraria de pescadors. Dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, arrencarà el tradicional toc de matinades des del Monument al Pescador a 8:45 del matí. A les 12 del migdia hi haurà l'ofici de festa major en honor al patró a l'església de Sant Pere de la Platja. El cartell i la identitat d'enguany, la imatge gràfica d'aquesta edició, s'ha escollit, recordem, a través del 24è certamen de cartells de festes majors. La proposta guanyadora està confeccionada per l'alumnat de l'escola Serra i Abella. El disseny reflecteix el dinamisme de la cultura popular local i la forta identitat marítima del nucli de la platja. Una celebració de carrer Identitat, on l'Ajuntament de Calafell ha dissenyat una àmplia programació per a tots els públics que combina tradicions arrelades amb oci. Les entitats locals tenen un paper molt important a les places i carrers, amb l'ajuda, com no, dels esgangalats. Es garantirà un espai de trobada per a veïns i visitants. Després de Sant Pere, el calendari festiu del municipi continuarà el juliol amb la Festa Major de la Santa Creu al nucli del poble i el setembre amb la de Sant Miquel, a Segur de Calafell. Però també hi haurà a l'agost les festes de Segur Platja. Totes les activitats es poden consultar a través del web oficial de Turisme de Calafell. Hem fet un resum del que serà la Festa Major del nucli de la platja de Calafell, però en quan comencin les festes, a través dels informatius d'aquesta casa, els explicarem detalladament cada dia els actes que es duran a terme.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres 19 de juny la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. Començarà a les 11 del matí a la sala de plens a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per streaming a calafell.tv i també ho podran escoltar per la ràdio en el 107.9 de la FM. En total, són 7 punts, comptant els precs i preguntes. Hi ha la proposta d'acord d'aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per l'any 2027, la proposta de ratificació per ple de l'acord de la Junta del Govern Local d'aprovació de l'expedient de contractació i plec de clàusules econòmiques administratives particulars i un plec tècnic que han de regir la contractació dels treballs de substitució de la sitja de fangs de l'Èder de Calafell per procediment obert amb tramitació ordinària i l'inici de la licitació. Donar compte d'algunes resolucions dictades del darrer ple ordinari i també

0: actualment. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i de 18.000 euros per a la resta de casos. Tiraran endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obra i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes que, recordem, acaba demà divendres, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes acceptades al tràmit es faran a partir del 14 de setembre i fins al 9 d'octubre. Les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost del 2027 durant el mes d'octubre d'aquest 2026.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit comarcal. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït la setmana vinent a infants i joves amb discapacitat. La regidora de Feminisme, Sílvia Vaquero, ha explicat que és una setmana de transició, la primera de vacances, quan encara no s'han iniciat els casals a les escoles del Vendrell i les famílies s'han de fer càrrec dels fills i filles. D'aquesta manera es pretén evitar el trencament de la rutina i que les famílies puguin descansar. El projecte es desenvoluparà a l'Escola d'Educació Especial Garbí i du per títol Espai de Respir. Es tracta d'una prova pilot que es podria repetir al setembre. De moment, s'oferiran 8 places i els usuaris aniran als centres 3 hores al dia. Escoltem a Sílvia Vaquero.
2: I aleshores hem fet una experiència pilot que començarem ara tot just acabi l'escola. Una sèrie de famílies que formen part de l'AFA de l'Escola Garbí, de l'Escola d'Educació Especial, ens han dit que sí, que estan disposades a que els seus fills i les seves filles durant aquesta setmana, des que acaba l'escola fins que comencen els casals al Vendrell, que són inclusius, que els seus fills i filles podran formar part d'aquests casals inclusius amb el suport d'un vetllador o d'una vetlladora.
0: Del 22 al 26 de juny, l'Escola Garbí del Vendrell tindrà el casal, impulsat per l'Ajuntament, destinat a infants i joves amb discapacitat. Recordem, 8 places que s'ofereixen i les ocuparan usuaris del mateix centre. És una prova pilot durant una setmana abans que comencin els casals de manera oficial. La regidora de Feminismes del Vendrell explica que es vol evitar el trencament de la rutina i així descansar les famílies.
2: Que la setmana abans, doncs, els seus fills i les seves filles formin part d'un casal amb dues finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, no només pels infants, sinó també les famílies, i també perquè les famílies, i principalment, com dic, les mares cuidadores, puguin descansar, que tinguin un espai de respir, que puguin alliberar part de la seva càrrega mental.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès aprofita que ha de reforçar l'estructura de l'actual coberta del poliesportiu municipal per a la viabilitat tècnica d'instal·lació de 3 noves cistelles motoritzades suspeses al sostre per reforçar íntegrament la coberta. Les noves cistelles generen unes càrregues puntuals i uns esforços horitzontals que no estaven previstos en el disseny inicial de l'edifici construït l'any 1987. L'Ajuntament arbocenc va contractar el 2025 un enginyer especialitzada per elaborar l'informe tècnic que dona la viabilitat positiva del projecte. El pavelló municipal ha complert fins a dia d'avui amb el projecte original, però l'evolució de la legislació en matèria de construcció exigeix avui dia, per les noves construccions, uns criteris de seguretat molt més estrictes que els de fa 40 anys. L'actuació de reforç és, per tant, una mesura de seguretat per adaptar l'edifici als requeriments actuals davant de fenòmens atmosfèrics extrems, garantint una major resistència i capacitat de resposta de la coberta en situacions de fortes ratxes de vent o sobrecàrregues climàtiques extraordinàries. Per aquest motiu, des de l'Arbós s'ha optat de manera responsable per una intervenció global de reforç a tota la coberta. Els treballs inclouen el reforç de les diagonals de l'estructura afectades amb perfils laminats en creu, la instal·lació de riostraments del cordó inferior per evitar el vinclament de les vigues, la incorporació de perfils secundaris per l'ancoratge de 3 noves cistelles motoritzades, la revisió i el reforç de les fixacions de la xapa exterior de la coberta per afrontar les inclemències del temps. Amb aquesta actuació preventiva i de modernització, que serà una realitat

0: poques setmanes, l'Ajuntament de l'Arboç assegura la total viabilitat del projecte, garantint que el poliesportiu municipal sigui un espai més segur i modern. Aquesta actuació està inclosa dins de múltiples actuacions que l'Ajuntament de l'Arboç està duent a terme en el marc d'actuacions del Pla de Xoc per Modernització d'Instal·lacions Esportives que impulsa la Generalitat de Catalunya a molts ajuntaments.
1: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: I l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha imposat una multa de 2.500 euros a l'Ajuntament de Cubelles per diversos vessaments de microgranulat de cautxo a la platja de la Mota de Sant Pere. L'abocament recurrent va ser entre l'octubre del 2023 i el setembre del 24 en almenys 6 episodis accidents amb pluges intenses. L'ACA i els agents rurals determinen que el cautxo prové del camp de futbol municipal i baixa pel col·lector d'aigües pluvials que desemboca la platja. L'ACA diu que el consistori ha comès una infracció greu de la llei de costes i del reglament general. El reconeixement dels fets bonifica la multa i deixen 2.000 euros. Els vessaments sancionats són de l'octubre del 2023, també el 24, així com a l'abril i a l'1 de maig i 20 de setembre, també del 24. El microgranulat arriba a un punt de la platja tipificat com a terreny forestal, segons recull un informe dels agents rurals. El cos insta l'Ajuntament a prendre ràpidament mesures correctores per frenar els abocaments i evitar contaminació a l'ecosistema marí i al pròxim espai natural de la desembocadura del Foix. Fruit dels abocaments, l'ACA va obrir un expedient sancionador. L'ENS conclou que l'Ajuntament de Cubelles ha comès una infracció greu de forma reiterada i li retreu no haver aturat els focus. I és que els vessaments provenen d'una instal·lació municipal, en concret el cautxo és de la gespa del camp de futbol i es filtra pels embornals quan hi ha pluges intenses. L'ACA remarca que el microgranulat de cautxo representa un perill ambiental important quan arriba al mar. Apunta que poden ser ingerits per la fauna marina i causar-li problemes digestius, malnutrició i acumulació de substàncies tòxiques als teixits dels animals. Quan hi van tenir constància de la resolució i la multa, l'Ajuntament de Cubelles va demanar acollir-se al 20% de bonificació que preveu la llei pel reconeixement de la responsabilitat. Com que havia admès el problema, finalment l'import que l'ACA li reclama són 2.000 euros.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El Servei Marítim de la Guàrdia Civil va triplicar el nombre d'inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina durant l'estiu de l'any 2025. Si bé el nombre de denúncies, 16, es va acabar mantenint estable respecte a anys anteriors. Escoltem les declaracions del capità cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona, Alfredo Moreno. Diu que intenten ser equitatius a les àrees que inspeccionen de la costa tarragonina.
2: Sí, sí, intentamos ser equitativo, es decir, si es verdad, claro, no es lo mismo la presión turística que puede haber en esta zona en verano que a lo mejor en el delta del Ebro, ¿no? Pero intentamos ser equitativo en el reparto de ese sacrificio operativo en toda la demarcació.
0: Xifren 16 les denúncies fetes a la campanya de l'any passat i destaca que s'han triplicat les inspeccions.
2: El número de denuncias que el Servicio Marítimo ha efectuado en la temporada pasada ha ascendido a un total de 16, o sea, acotadas al periodo de operación de embarcaciones de recreo, a la ESA. Un dato a tener en cuenta es que hemos casi triplicado las inspecciones. Eso quiere decir que nos estamos realizando un gran esfuerzo precisamente en transmitir esa importancia y esos valores pedagógicos de seguridad en la mar al resto de usuarios. Sin embargo, a pesar de que hemos triplicado no hemos aumentado las denuncias. Quiere decir que vamos por buen camino.
0: La majoria de sancions que imposen són per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir la documentació en ordre en l'àmbit de titulacions. Des de mitjans d'aquest juny i fins al 15 de setembre, tres embarcacions i una vintena d'efectius del cos s'encarreguen de controlar la Costa Daurada i també la Brenca. Amb la campanya d'estiu arrencada, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil ha començat inspeccions a motos d'aigua, velers i altres tipus de barques recreatives a la costa de Tarragona. Escoltem a Alfredo Moreno, explica quina és la tipologia majoritària de les denúncies.
2: Generalmente o principalmente son de recibo de seguro. Entonces, es lo que habíamos dicho antes. Y luego ya serían certificado de navegabilidad, patronía, en menor medida. Entonces, vamos, principalmente son del seguro. Y luego ya otro segundo escalón sería ya las medidas de seguridad. Que desgraciadamente todavía hay gente que tiene o bengalas caducadas o el extintor que no corresponde o que carece del mismo y tal. Pero bueno, sobre todo hacer hincapié en las medidas de seguridad.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu del dia.
3: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
4: Molt bé.
5: Estupendo.
3: Sí?
4: Sí, ens ha agradat molt.
3: Quants anys fa que esteu al Posa i Oli? Expliqueu-me una mica el vostre perfil, primer de tot, perquè la gent us coneixi.
4: Jo porto 10 anys i, molt bé, supercontenta.
3: 10 anys, eh?
4: Sí.
3: Una dècada es diu aviat, eh?
5: Sí. Nati. Yo, me preguntas que cuánto llevo aquí.
3: Sí.
5: En Calafell hace 16 años.
3: ¿Y al Posa y Oli?
5: Pues... Creo que entonces, al poco tiempo vine. Todavía estaba Carmen Palau, en fin, que hace muchos años, pero no me acuerdo.
3: Muy bien.
5: Sí que hace muchos.
3: ¿Y al Vanderlei?
6: Al Vanderlei. Yo llegué a Calafell, creo que hace 23, 24 años, y he permanecido en Calafell.
3: Uh-huh.
6: Y al Posa y Oli ingresé, pues no sé, tal vez 10, 11 años. Tardé mucho, ¿verdad?
3: Sí.
6: No, pero creo que era por cuestiones de edad, tal vez. No recuerdo. La verdad que no recuerdo. Pero estoy feliz de haber ingresado al Posa i Oli.
3: Què us va motivar en el seu moment per entrar al Posa i Oli? Què és el que buscava?
4: Bueno, activitats. Germanor. No sé, és un col·lectiu que ajuda a comunicar-se amb la gent, a conèixer moltes amistats, a tindre una bona relació amb tothom, a ser partícip de tot, i això ajuda moralment, físicament i personalment.
3: Nati, què va?
5: Pues yo cuando vine, claro, no conocía a nadie. Entonces la vi por primera vez haciendo gimnasia a María José en la playa, y yo había venido a pasar solo un fin de semana, pero me uní a esa gimnasia, estaba en sandalias, en zapatillas y todo. Entonces ya me interesé porque no conocía a nadie, quería tener... Claro, yo trabajaba en San Pablo, en Barcelona, pero aquí no conocía a nadie, quería hacer amistades. Cuando me jubilé ya me vine, me pareció estupendo entrar. Entré, claro, y ya también hacíamos baile. Lo que quería también, aparte de la gimnasia, era conocer gente, integrarme con amiga, que no tenía a nadie. Y eso me sirvió muchísimo. Uh-huh. Bueno, fue lo mejor que me pudo pasar. Lo primero, venirme a Calafell. Eso es lo primero. Y después conocer el Posa i Oli.
3: Parlant només ara mateix de l'esport que feu, que el feu en dos pavellons diferents, un a Calafell, al... Joan Ortoll, i després a Segur de Calafell, que sou dos grups diferents. quantes vegades aneu al pavelló i què és el que feu? I què és el que més us agrada fer?
4: A mi m'agrada molt, però jo viatjo molt. I llavors vaig dos vegades a la setmana, però viatjo molt. La veritat és que estic molt de temps fora. I, home, sí que ho trobo a faltar, però m'agrada més viatjar. I llavors, doncs, m'agrada molt. I el dia que, per lo que sigui, ja procuro no buscar metges per aquests dies que tenim al gimnàs. L'aprofito al màxim. Sí, sí, quan estic aquí l'aprofito. M'agrada molt.
3: Molt bé. La Nati.
5: A mi m'encantan esas dos horas de gimnasia a la semana. Es muy difícil que falte. No me he puesto nunca mala, pero visitas médicas o todo, siempre miro los días. Entonces, es que lo que me gusta es que veo las clases muy preparadas. Mira que llevo años, las profesoras hacen una clase muy preparada, ya aparte de los estiramientos, el calentamiento, siempre traen para la fuerza, para el equilibrio, para la memoria, la motivación, que siempre nos hacen estar activadas, de alguna manera. Con juegos. Cuando hacemos un juego nos preguntan después para ver qué hemos retenido. Hacemos toda clase, no es una clase que incluso hacemos gimnasia bailando para que también el ritmo. Muchísimas cosas. No, aparte de todo lo que hacemos fuera, que hacemos muchísimo, que yo ahora mismo no te podría decir, me encantan las clases. Porque creo que están muy preparadas. Y también he notado que según van pasando los años, sí que hay gente joven, más joven, claro, bueno, todo, por ejemplo, yo tengo 76, hay gente, pero es como si las clases se fueran preparando para también todas esas personas que ya son más mayores y hacemos muchos juegos. Eso también nos hace que la mente siempre esté, pues sabemos que a lo mejor después nos van a preguntar algo de lo que hemos hecho, de cómo se llama un compañero. Eso es muy importante. Para mí es muy importante las clases.
3: Molt bé.
6: No, es bueno, buenísimo. No tengan dudas. No tú solamente, quienes nos estén oyendo. Es muy, muy bueno para cada uno de nosotros y para Calafell.
5: Bueno.
6: Porque yo no conozco mucho, pero de lo poquito que conozco, me atrevo a decir que el Pozaioli es muy importante y debería estar más, no sé si publicitado en este mundo que todo es publicidad.
4: Que no cabe más gente,
7: Qué bueno, sí, es verdad.
6: No sé cuál es el tema.
7: Pero sí, estoy de acuerdo.
3: Y ahí está la espera para el Pozaioli.
6: Sí, y bueno, y habría que resolverlo.
5: ¿No? Sí. Bueno, pues hemos ido al colegio. Creo que tres días a ensayar con ellos, a las 9, a las 11:30, creo que esas dos horas. Yo fui a las 11:30. Bailamos con esos niños, entramos y elegimos a un niño, o ellos nos eligen a nosotros. Tú tienes a tu niño o tu niña y luego siempre vas a bailar con él. Entras y corriendo vienen a darte un beso, ¿no? Y después también cuando ya hacen la actuación estás con ellos. Nosotros les regalamos un pañuelito rojo, y ellos a nosotros un abanico muy qué bonito. Uh-huh. Y nada, te ven y te abrazan y
4: interactúan.
3: Sí. Creieu que això trenca barreres i estereotips entre generacions? És a dir, que no hi ha tanta distància en realitat entre...
4: En realitat no, i ells ho agafen de seguida, vull dir, a la primera volta...
3: Apropa't al micro, Fina, perdona'm, que si no no saps...
4: Que ells de seguida ho agafen, el ritme, i bueno, de seguida... No ens tenim que esforçar gaire, perquè aprenguin ràpidament, aprenen més que nosaltres.
5: Sí, el mío era muy trasto. Lo tenía casi siempre que coger de la mano, pero bueno.
3: ¿Cuántos años tenían?
5: El mío, bueno, ya terminaban el... Creo que me dijo que 11. Creo que 11 años.
3: Sí, que pasaban a l'ESO, ¿no?
4: 11, sí.
5: Sí. Vale. Sí, sí.
3: Doncs, Fina, Nati, Vanderlei, moltíssimes gràcies per compartir la vostra experiència aquí a Calafell Ràdio. I us convidem a no deixar de fer exercici físic durant aquest estiu. Sobretot el Vanderlei, que ha dit que no faria res, eh? Gràcies per estar
6: aquí. Creo
5: que debe de leer mucho y debe de hacer una vida muy... ¿A que sí?
3: Muy bohemio, muy bohemio de poeta.
5: Creo que sí.
4: Moltes gràcies.
3: Molt bé, gràcies.
5: Gràcies a ti.
6: Gràcies, gràcies a ti i a la ràdio.
3: Aquesta entrevista sencera en format vídeo amb els integrants del col·lectiu Posa i Oli ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Fins aquí l'edició informativa del dia. Avui és dijous 18 de juny. Els esports Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. Són les 8.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Oh,

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Did you feel it?
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis, Calafell Ràdio.
3: Tenim els millors temes per escoltar junts. Daiquiri, a Calafell Ràdio. Come.

0: punts. És complicat jugar en una pista i contra un equip que va acabar això, a anotar molts punts.
1: De fet, David Ubach, ara que parlava dels molts punts que s'han fet, hi ha una estadística històrica, o sigui, hem viscut una primera part històrica aquí avui.
2: Sí, en 99 punts anotats en conjunt, els 52 del València, els 47 del Barça, que sumats, els 99 que donen, suposen el total, en total, la segona anotació més gran conjunta al descans en una final en aquest segle XXI. Per davant, només supera aquest registre d'aquest València 52, Barça 47 al descans, l'empat a 52 que hi va haver al Madrid-Baskonia de la temporada 2018, en què tots dos, doncs, fent els números, van sumar 104 punts. Per cert, deixeu-me interrompre un segon perquè tenim declaracions de Xavi Pascual, el tècnic del Barça, als micròfons de DAZN.
3: Quiero saber qué vas a plantear para la segunda mitad.
4: Bueno, como dice, nos ha costado entrar. Además, cuando entras un partido como este fallando tiros libres, ¿no? Realmente pesa mucho. Al final nos hemos dejado 6 tiros libres, que son bastantes. Y luego, poco a poco, hemos ido entrando un poquito más en partido. A pesar de que nos está costando aguantar los primeros segundos de Valencia, como ya sabíamos. Y que el rebote, más o menos, sí que lo hemos controlado un poquito mejor. Pero hay que conseguir controlar un poquito mejor los primeros segundos y jugar 20 minutos buenos en ataque.
3: Gracias, Xavi, suerte.
4: Gracias.
3: Bueno, pues
1: doncs les declaracions del Xavi Pascual a la Flash Interview. I el València, tu que has estat entrenat pel Pedro Martínez, clar, no és casual que avui haguem batut pràcticament un rècord de notació amb el ritme que imposa el seu equip. Com és com a entrenador el Pedro Martínez? Pierre, diuen que és un entrenador molt dur.
0: Bueno, exigent, exigent el dia a dia amb el treball, amb la feina que fa, amb els detalls, sobretot. Jo crec que és un entrenador on els seus entrenaments no són tan exigents de ritme, que també ho són, i físics, sinó mentals. Has d'estar molt concentrat perquè en qualsevol moment hi ha detalls que se't poden escapar, i ell és un entrenador molt exigent amb això, amb els detalls, sobretot. Jo destacaria la part mental en els entrenaments, i després en el partit ja ho veiem. És un bàsquet senzill, un bàsquet ràpid, un bàsquet de molt concepte, no et diria fàcil, però sí que del que al final t'ensenyen quan, no, jo vinc, doncs, del bàsquet català, de coses molt bàsiques, i jo crec que ho fa molt atractiu, i a part que, ja et dic, jugar a un ritme molt alt, a controlar el rebot i a sobretot anotar els primers segons de cada possessió.
1: Molt bé, Pierre, doncs escolta, et volíem saludar. Ara són les 9 en punt del vespre i és a punt de començar la segona part aquí.
5: Calafell Ràdio. Són les 9.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la música clàssica. Avui hem començat sentint una part més de les variacions Goldberg. No hi ha dubte que el virtuosisme de Johann Sebastian Bach amb el teclat està fora de dubte. Va adquirir formació en llengües, aprenent llatí, grec, francès i italià en el gimnàsium de la localitat. El 1700, als 14 anys, va rebre una beca per anar a estudiar a Lüneburg, prop de Hamburg. El 1703, un cop acabats els estudis, se l'invita a oferir un concert a Arnstadt, a més d'acceptar el lloc d'organista a la mateixa ciutat. Al mateix temps començava la seva composició de preludis per a orgue, sense de moment haver assolit del tot la seva destresa contrapuntística, és a dir, l'ensemble de diferents melodies. A continuació sentirem la famosa tocata i fuga en re menor per a orgue.

En el seu lloc de treball, Bach va tenir alguns problemes amb el cor que dirigia, ja que es veu que era massa exigent. A part d'això, va tenir també problemes laborals, ja que va demanar permís per absentar-se durant 4 setmanes i ho va fer durant 4 mesos. A l'hivern de 1705, per visitar a un amic i assistir als seus concerts. El 1706 es trasllada a Mulhausen, al nord d'Alemanya, per ocupar un puesto d'organista a l'església de Sant Blas. Millor pagat que la feina anterior. Als 4 mesos d'haver arribat al nou lloc, es casa el 17 d'octubre de 1707 amb Maria Bàrbara Bach, una cosina seva de segon grau, amb la que va tenir 7 fills. Després d'un any, el 1708, li arribà una oferta de treball des de la cort ducal de Weimar. Allà té la possibilitat de treballar amb un número important de músics ben pagats. En aquesta època comença l'època de la composició d'obres de teclat i orquestrals. A continuació sentirem 2 cantates per baix. Seran la número 5 i la número 7. I, en tercer lloc, la cantata número 1 per soprano i oboè.

inscripció de concerts per a corda i vent de Vivaldi al clavecí i orga que encara són executades en l'actualitat. Va continuar composant i tocant pel duc i també composant preludis i fugues, posteriorment recopilades en la seva obra El clave bien temperado, impressa per primera vegada el 1801. També va començar el seu treball El petit llibre per a orga. El 1713 li ofereixen un lloc de treball a Hall. El 1714 Bach fou ascendit a Concertmeister, un honor que implicava fer cada mes una cantata per a l'església del Palau. I així, les primeres cantates foren la número 182 pel diumenge de Rams, la 12 pel diumenge de Júbilo i la BWV-172 per a Pentecostés. Escoltarem la cantata 182, Himmelskönig sei willkommen. Bienvenido el rey del cielo, bendiciones de fuerte amor. I amb això, benvolguts oïdors d'aquest programa, donarem per acabat el mateix. Ha estat un petit recorregut per la vida i obra musical de Johann Sebastian Bach. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

0: Rambuquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí. Aquí estem un dia més per acompanyar-vos des d'ara mateix i fins a 1 en punt del migdia amb el programa Magazín Matinal de Calafell Ràdio, el Calafell Matí. Des de l'emissora municipal de Calafell, us saludem, us donem el bon dia. I, com sempre, moltes ganes de ser la vostra companyia un dia més. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Aquí tindreu l'actualitat, l'entreteniment i sempre tot això amb bona música. El Calafell Matí. Dijous, dia 18 de juny de 2026. Com sempre, engeguem després del sumari amb les dades del dia. Les celebracions, les efemèrides musicals, però també el temps amb Josep Miró i l'actualitat a través dels diferents diaris digitals comarcals a les últimes hores. I avui dijous, avui 18 de juny, últim alcalde a la ràdio, a partir de 9:45 del matí. Ramon Ferrer ens acompanyarà aquí en l'estudi número 1 de Calafell Ràdio. Amb ell parlarem de l'actualitat de les últimes hores, dels últims dies, però també vosaltres podeu participar fent preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Obrirem línies telefòniques des de 9:45 i fins les 10, 977-69-9100, 977-69-9100. També disposeu del WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Preguntes, consultes, suggeriments o queixes que ja ens podeu començar a enviar a través d'un missatge de text o una nota de veu. Recordeu, a 9:45, l'alcalde de la ràdio. Última edició d'aquest 2025-26 és la temporada regular que finalitzem aquesta setmana. Tot seguit, a partir de les 10 del matí, la ràdio a la comarca. Avui fins a Sant Jaume dels Domenys, amb la Laia Batlle, directora de Domenys Ràdio, repassarem l'actualitat de les últimes setmanes, últims dies, d'aquest municipi baix penedesenc, Sant Jaume dels Domenys. A 11:15, el retrovisor amb l'historiador Joan Santacana, el calafellenc, ens parlarà una mica de l'evolució en els últims anys, les últimes dècades del nostre municipi. El temps arribarà puntualment quan faltin 2-3 minutets per les 11 amb Josep Miró i tot seguit el Tots a taula amb el David Bernet, també última edició d'aquesta temporada regular de la ràdio. A 11:45, històries de la música amb l'Ignasi Quiloz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant les 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. I a partir de les 12 parlarem del sol i de com ens pot afectar la incidència a la nostra salut del sol en temps de vida saludable amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda per aquesta setmana a Calafell, al nostre municipi. Tot això al llarg d'aquestes 4 hores fins a una a Calafell Ràdio, calafell.tv. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats, vinga, som-hi, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Som a dijous, avui 18 de juny de 2026. Una jornada carregada de commemoracions internacionals que ens conviden a reflexionar sobre la salut, la convivència, la sostenibilitat i també la diversitat. Avui comencem el dia i en busca, avui és la jornada, el dia, la celebració de la gastronomia sostenible. Una jornada instaurada per Nacions Unides per promoure una alimentació que respecti el medi ambient, les tradicions locals i també els productors de proximitat. La iniciativa recorda que les nostres decisions a l'hora de consumir aliments tenen un impacte directe sobre el planeta i els recursos naturals. Avui també es celebra el Dia Internacional per contrarrestar el discurs d'odi, una jornada que busca consciència sobre els efectes negatius dels missatges que es promouen des de la discriminació, la intolerància i la violència. Amb l'auge de les xarxes socials, la lluita contra aquest tipus de discursos s'ha convertit en un dels grans reptes de la societat democràtica. I la gastronomia continua sent protagonista amb el Dia Internacional del Sushi. Aquesta preparació japonesa, aquest plat japonès, elaborat tradicionalment amb arròs amanit i peix, ha traspassat fronteres fins a convertir-se en una de les especialitats més populars de la cuina internacional. Avui també és el Dia Internacional del Falafel, una recepta originària de l'Orient Mitjà, elaborada amb cigrons o faves triturades i també condimentades. És un dels plats vegetarians més coneguts del món i un símbol de la gastronomia de països com Egipte, el Líban o Israel. El falafel. I també avui la jornada inclou el Dia Internacional del Pícnic, una proposta que anima a gaudir els espais verds i del contacte amb la natura, compartint un àpat a l'aire lliure, una activitat que combina lleure, convivència i benestar. Encara tenim més celebracions, perquè avui també, en l'àmbit de la salut, es commemora el Dia Mundial del Càncer de Ronyó, una malaltia que afecta principalment a persones majors de 50 anys i entre els factors de risc hi ha el tabaquisme, l'obesitat i també la hipertensió. Una jornada que posa l'accent en la detecció precoç i la importància dels hàbits saludables. També, d'altra banda, és el Dia Mundial contra la Incineració, una jornada que denuncia els impactes ambientals i sanitaris que poden generar les plantes incineradores de residus. Les entitats impulsores defensen models basats en la reducció de residus, la reutilització i també el reciclatge per avançar cap a una economia més circular. I acabarem dient-vos que avui també es celebra el Dia Mundial de l'Orgull Autista, una celebració creada pel mateix col·lectiu autista per reivindicar la neurodiversitat. La jornada defensa una visió positiva de l'autisme basada en l'acceptació, el respecte i la inclusió. I recorda que les diferències neurològiques formen part de la diversitat humana. Una jornada aquesta, el 18 de juny, que recorda la importància de construir un món més saludable, sostenible, respectuós i també inclusiu per tothom. Déu-n'hi-do, quantes commemoracions, quantes celebracions en aquest 18 de juny, però també tenim efemèrides musicals.

un dia com avui, el 18 de juny del 1942, va néixer Paul McCartney, una de les figures més influents de tots els temps, com a membre de The Beatles i, posteriorment, amb Wings o en solitari. Ha signat algunes de les cançons més icòniques de la història de la música contemporània. Avui, Paul McCartney compleix 84 anys.

Un dia com avui, però del 1943, va néixer la carismàtica italiana Raffaella Carrà. Autèntica icona de la televisió i de la música a Europa i Amèrica Llatina. Cançons com aquesta que estem escoltant van esdevenir un símbol de la llibertat, l'energia i la modernitat. Avui faria 83 anys, va morir el 5 de juliol del 2021...

Canviem d'artista, canviem d'efemèride musical. Perquè en el 1976, el 18 de juny, va néixer Blake Shelton, una de les grans estrelles de la música country actual en els Estats Units, amb una carrera plena d'èxits, també conegut per la seva presència en programes de televisió musicals. Avui Blake Shelton fa 50 anys.

I la quarta i última de les efemèrides musicals ens porta al 18 de juny de 1971. Va ser el dia que va néixer Nathan Morris, cantant nord-americà i membre del grup Boyz II Men, una de les formacions més importants de l'R&B dels anys 90, una banda coneguda per balades, cançons com End of the Road o I'll Make Love to You. Avui, aquest cantant de Boyz II Men, el Nathan Morris, celebra 54 anys. Ens quedarem amb la música d'aquesta banda. La cançó més popular, la més coneguda, la més exitosa dels Boyz II Men, que ens porta fins als 90. End of the Road. Amb els Boyz II Men, amb aquesta cançó tranquil·la, amb aquesta balada, comencem el Calafell Matí d'aquest dijous 18 de juny de 2026. Bon dia i bona hora, família.

0: Doncs vinga, ja tenim engegat el programa. En segons ens plantem a un quart de 10 del matí.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Vinga, arriba la informació, arriba el temps, la meteorologia. Amb Josep Miró, per començar la jornada. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí i amb algun núvol baix poc destacable a la tarda, amb una temperatura que en conjunt baixarà unes dècimes tant de nit com de dia i es mourà entre els 19 o 20 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 29 amb una humitat moderada, ben feble i variable al matí i deixa boca en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejó força destacable a la tarda. Per demà esperem un temps més variable, sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i un cel una miqueta més clar al vespre i nit, amb una temperatura que pujarà una mica i tornarà a estar entre 20 i 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima amb una humitat moderada. Vent feble de gregal al matí i moderat deixa boca a la tarda, fent que la mar estigui més moguda amb marejó al matí i maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana el temps serà estable i molt calorós amb temperatures que pugen, que podran arribar als 31 graus al centre del dia.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs, a hores d'ara, llueix el sol, cels nets, cels blaus, i aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, avui tenim un grau menys que la temperatura que es registrava ahir a aquestes hores. Ara mateix, 24 graus centígrads, aquí, a l'Avinguda Cossetània, 21-23, en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Doncs vinga, després del temps, anem per l'actualitat de proximitat. Donem un cop d'ull a portades a continguts dels diferents diaris digitals comarcals amb les notícies de les últimes hores. Començarem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. En plena de successos parlen de la detenció al Vendrell per un exhibicionisme. Els veïns van alertar la policia local. L'home anava pel carrer baixant-se els pantalons a la zona del Camí dels Molins, al Vendrell. No consta que assetgés a ningú en concret, però la situació va alarmar els veïns, que van avisar la policia local. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles que van observar el comportament de l'individu i van procedir a la seva detenció per exhibicionisme, d'acord amb l'ordenança de convivència ciutadana que estableix l'obligació de respectar aquesta convivència. Precisament, l'article 19 de l'ordenança fa referència al decòrum a la via pública. La col·laboració ciutadana ha permès una ràpida intervenció policial en una situació que havia generat inquietud entre els veïns. I ha estat detinguda per furtar una bossa de mà a l'església del Vendrell. La policia local va trobar la presumpta autora amb els objectes sostrets i la va detenir. Una veïna del Vendrell de 80 anys va assistir a la missa a la tarda d'aquest dimarts quan, en un moment determinat, es va donar que li faltava la bossa de mà. Algú li havia sostret. La dona va alertar de la situació a l'interior de la bossa i portava la cartera, un telèfon mòbil, la documentació i diversos objectes personals. Durant la celebració de la missa, algú se l'abandó. Es va avisar la policia local i una patrulla es va desplaçar a la zona per iniciar la recerca. Mentre la dona presentava la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, la unitat de suport policial de la policia local del Vendrell, cap a les 9:30 del vespre, cap a 9:45, va comunicar que havia localitzat una dona que podria ser l'autora del furt. La sospitosa es trobava a la plaça Nova, a pocs metres de l'església, i duia a sobre objectes sostrets. La policia local va procedir a la seva detenció i va recuperar aquests objectes. Anem a la ciutat del Penedès. Segur Platja rebrà una inversió addicional d'1,6 milions d'euros per millorar voreres i asfalt. Les obres formen part de les millores de l'obra que s'està executant de renovació integral a carrers de Segur Platja. El Front Marítim de Segur de Calafell rebrà aquesta inversió addicional d'1,6 milions d'euros destinada a la renovació de voreres i diversos trams d'asfalt. Aquesta partida correspon a les millores incorporades al projecte de renovació integral que s'està executant actualment entre els carrers del Rin i del Loira, l'avinguda de Lluís Companys i el passeig marítim Sant Joan de Déu. Les obres en marxa compten amb un pressupost superior als 10 milions d'euros i les noves actuacions permetran ampliar la intervenció a altres punts del barri de Segur Platja. En concret, es renovaran voreres situades entre el carrer del Loira i del carrer del Miño, així com entre l'avinguda de Lluís Companys i el Passeig Marítim. També s'asfaltarà un tram destacat de l'avinguda de Lluís Companys entre el carrer Rin i el carrer del Duero, al límit amb el municipi de Conill. Les actuacions estan previstes que comencin després de l'estiu i finalitzin el mes de desembre, coincidint amb el termini previst per la resta de les obres. I el Vendrell amplia l'oferta esportiva i ja frega els 6.000 abonats. El municipi incorpora el Cubofit, el club tennis, el Vendrell, instal·la noves fonts d'aigua i prepara reconeixements als usuaris més fidels. I la Diputació de Tarragona destina 300.000 euros a impulsar publicacions del territori. Les entitats i empreses poden demanar ajuts de fins a 6.000 euros per obra fins al pròxim 1 de setembre. I la xarxa Santa Tecla rep un premi estatal per un projecte innovador de prevenció d'infeccions. L'equip de medicina preventiva ha estat reconeguda per una metodologia que millora la neteja hospitalària i reforça la seguretat dels pacients. I acabarem a la Fura del Penedès.cat. Parla de Sant Oliva, que inaugura un monument als donants de sang. La va inaugurar el passat 14 de juny, el monument als i les donants de sang, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Donant de Sang. Aquesta peça escultòrica està situada al carrer Torres i Bages i el seu disseny ha anat a càrrec de l'artista local Jordi Llucià. I denuncien un retard acumulat en el pagament d'hores extres a la policia local del Vendrell. Segons afirmen en un comunicat, aquest retard, que afirmen que s'ha anat agreujant amb el temps, està provocant que molts agents hagin deixat de presentar-se voluntàriament a la realització d'hores extraordinàries, conscients que el cobrament es pot allargar durant mesos, afegeixen. Són notícies d'actualitat per arribar a les 9 i 21 minuts d'aquest dijous. Actualitat a través dels diferents diaris digitals comarcals.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: I abans d'una pausa, Tiesto amb Karol G, això que es diu Don't Be Shy.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles,

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 13 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: en el que hem tret totes les plantes invasores, tota la vegetació l'hem adequat perquè no tinguem que fer tant de manteniment. És cert que abans el que es feia era una neteja intensiva, es treia tot i pràcticament es deixava tot pelat, i ara això no és el que fem. El que fem és una intervenció més respectuosa amb les plantes i amb la vegetació que hi ha. I bé, el que sí que és veritat és que encara no l'hem pogut fer aquest any en aquesta zona, i anem una mica desbordats amb aquest tema, i aquesta riera doncs és una de les coses que ens falta per acabar de fer aquest any.
1: Mm-hmm. Ho tenen present en qualsevol cas.
0: Sí.
1: Anem a escoltar un altre àudio.
2: Sí, tenim un altre àudio referent a unes imatges de restes de mobles i també doncs tema de muntanya, que també li hem enviat.
1: Són
2: ja
1: dos àudios
2: a l'alcalde.
1: Junts.
2: Són dos àudios
1: doncs
2: junts.
1: Vinga, anem a escoltar-los.
3: Hola, buen día. Mira, los muebles no sé por qué, pero se los han llevado ya. Pero sí te tengo que decir que lo habían limpiado un poco, pero aquí hay mucha gente incívica y detrás, donde están esos muebles, está todo lleno de cacas. Y luego hoy, que parecía que llevábamos dos días que lo habían quitado lo de los muebles, y hoy ya vuelve a haber una caja con ropa tirada, cartones. Hija mía, entre que el ayuntamiento no hace mucho y la gente incívica, estamos arreglados. Y lo otro era que aquí en la calle Bolivia, pero que da la riera, la parte de arriba no hay manera que la quiten. En 7 años la han hecho una vez, y porque reclamamos mucho. Y esto está tocando la casa, es que está tocando las hierbas a la casa, y ya te digo que esto es muy peligroso por los incendios, que por favor vengan a quitar estas hierbas. Muchísimas gracias. Buenos días.
0: Això últim és el que hem parlat ara.
3: Bueno.
0: Comptat.
1: Escoltem l'altre?
0: Sí,
1: doncs vinga, endavant.
4: Buenos días de nuevo. Como ves, estas 4 fotos que te he enviado son las fotos que te he dicho yo de las hierbas que hay en calle Bolivia, que pues la parte de detrás del jardín da a la riera, las hojas como las tenemos, pero vamos, dentro de casa, como aquel que dice, para que lo veáis, ¿vale? Y que por favor que esto lo limpie, porque esto puede provocar un incendio con las calores que hay, es muy fácil, ¿vale? Y el alcalde desde que está este alcalde hace 7 años, solo la ha hecho una vez, cuando antes hacía al año 2 veces. Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, jo fa més anys que estic, no 7, fa uns més. És veritat que al principi es feien 2 vegades perquè teníem 2 plans d'ocupació a l'any, i ara, doncs, els últims anys que hi va haver plans d'ocupació només se'n tenien un. I des de llavors el que fem és això, el que hem fet és això, és adequar tota la riera perquè no calgui fer-ho tan sovint, i ara doncs fem un manteniment una mica més conservador en aquest sentit, i que no sigui tan invasiu i tan destructiu com era abans, no? El que sí que hem de fer amb el tema dels mobles és recordar el telèfon que hi ha, que és un telèfon, és un servei gratuït, i que és un servei de recollida de mobles i de restes de poda, que poden trucar, que és el 900 460 367. És el telèfon que tenim, és un telèfon gratuït, i allà poden trucar i passaran a recollir-los els mobles i les restes de poda que hi hagin. Ho dic perquè la majoria de gent que fa collença allà és perquè no ho sap. I ara amb els contenidors nous ho posarem també en els contenidors, que hi haurà aquest telèfon gratuït i que estarà senyalitzat, i esperem doncs que l'utilitzin més, perquè bàsicament és un problema de desconeixement i d'incivisme, com ha dit ella.
2: Més preguntes per WhatsApp. Diu: señor alcalde, lleva más de un año anunciando un plan de prevención de incendios que califica de innovador, pero la realidad en nuestra zona es muy distinta. Vivimos junto a viviendas rodeadas de zonas verdes y equipamientos que son competencia municipal y que llevan años sin el mantenimiento ni la delimitación mínima exigible, pese a las instancias registradas reiteradamente por los vecinos. No estamos hablando de mejoras, sino de lo básico: limpieza, control del riesgo y prevención del entorno. Sobre todo ahora que llega a San Juan y el uso de pirotecnia. La pregunta es directa: ¿cómo puede hablar de un plan de prevención innovador cuando ni siquiera se está cumpliendo con el mantenimiento ordinario de las zonas, que son responsabilidad propio del ayuntamiento? ¿Y qué explicación da usted si esta dejación deriva de un incidente evitable?
0: No, és molt senzill, perquè el pla que hem aprovat és innovador perquè no l'ha aprovat cap més ajuntament. Per tant, és innovador, és el primer cop que ho fa un ajuntament. I el segon és que aquest pla encara

0: no està aprovat del tot, i per això no podem actuar encara amb les finques que hi ha al voltant de les urbanitzacions, perquè són finques que són particulars, són privades, i ara doncs el que hem de fer és acabar el tràmit per poder fer possible que puguem entrar en aquestes finques sense haver de demanar permís, sense haver de requerir els propietaris que ho netegin, i que a més diu la llei doncs això, que no són ells els que han de netejar, no? Per tant, per poder fer el tràmit de nosaltres entrar a envair una propietat privada, que si no ho fem bé doncs és un delicte, doncs hem d'aprovar aquest pla i hem de tramitar-lo, i això és el que estem fent. Encara trigarem uns mesos en tenir-ho tot aprovat i no podem entrar-hi fins aquests mesos. De moment només podem netejar les zones que són municipals, i per això quan tinguem aquest pla aprovat és quan es notarà més doncs aquesta neteja.
1: El Marcelino ha marcat el 977-69-91-00. Marcelino, buenos días.
2: Hola, buenos días, señor alcalde.
0: Buenos días.
2: Mira, mi pregunta, mi preocupación es que en la colina que fue en los años 40, se creó como Ciudad Jardín, en la calle Ferradura y la calle Italia, en los últimos dos años se han cortado más de 100 pinos. Los últimos, el viernes pasado, pino centenario, con un grueso del tallo de más de 1,20 centímetros, 1,50. Y así todos los, cada dos meses llega un equipo de tala con dos furgonetas y a cortar pinos. A veces es para construir, pero otras veces es con no se sabe con qué intenciones espurias cortan los pinos. Yo pregunto, esto al llegar un momento que esto sea las favelas de Río de Janeiro, no habrá un pino y serán todas las casas acumuladas una encima de otra. Mi pregunta un poco bromista sería, ¿no sería conveniente mandar a estos señores de la tala a Roma a cortar todos los pinos de las colinas o algo parecido? Porque esto nos vamos a quedar sin medio ambiente. ¿Usted qué me puede decir sobre este tema? Ya sabemos que yo he leído que para cortar un pino hay que pedir permiso al ayuntamiento y dar un permiso, y si no tiene multa de más de 600 euros.
0: Correcto.
2: Aparte de eso, según la ley, he estado leyendo, solo se puede sacar más, solo se puede cortar 5 metros cúbicos de material. Y aquí se llevan camiones, furgonetas enteras. Durante dos días te cortan 7 pinos, como los viernes pasados, que han cortado 4 pinos gigantes aquí en la calle Ferradura.
0: Dos cosas.
2: Que me diga usted algo, a ver de qué va el asunto este.
0: Venga, dos cosas.
2: Muchas gracias y buenos días.
0: Muchas gracias. Bueno, el tema de los pinos, hay dos cosas. Uno, que es para construir, hacer casas y promociones inmobiliarias y todo eso, que tienen la obligación de reponer el arbolado que se quita. O sea, en el proyecto tienen que especificar dónde tienen que plantar los árboles, dónde van a plantar árboles, sustituyendo los árboles que había en el solar, ¿vale? Por tanto, tienen que plantar árboles nuevos. Y segundo, que puede ser que también haya pinos que lo que hacen es invadir la propiedad vecina, que generan un riesgo porque igual son muy altos y tienen riesgo de caída, están en mal estado. Eso lo comprobamos desde el ayuntamiento y autorizamos en algunos casos a que se puedan cortar y que se puedan sacar por riesgo que haya de caída y por riesgo que haya pues de incendio, de peligro y otros motivos. Hay mucha gente que se queja de los pinos que tiene el vecino y por eso hacemos estas actuaciones también.
2: Pues, señor alcalde, no me quedo muy convencido porque bueno, hay gente...
0: he explicado lo que hacemos.
2: Hay gente que han cortado los pinos, ni han construido, ni eran peligrosos, y eran para colocar furgonetas o para poner una piscina de plástico, ya. O quedan años los solares vacíos sin pinos. O sea, que estos 100 pinos que aquí me faltan en los últimos 5 años en esta zona, en esta colina, no son muy explicables.
0: Ya.
2: Así que no sé.
0: Pero eso tendría que decirnos.
2: Yo creo que deberían de investigar más.
0: Bueno, ya, pero.
2: Un censo de pinos. A
0: nosotros,
2: ver,
0: ya le digo, nosotros pasando. Nos pide mucha
2: no son
0: gente.
2: Pinos solo, son olivos.
0: Sí, bueno,
2: en la calle Avenida España. Yo he visto como un vendedor de solares ofrece el solar diciendo, usted puede cortar todos los pinos que quiera, esto no hay, no hay ningún problema.
0: Ya, esto hay que, bueno, pues no, no, es, no es así.
2: Parece, señor,
0: no, no es así.
2: Perdón.
0: No es así, ¿vale? Hay una normativa que obliga,
2: bueno, pues,
0: obliga a reponerlo y por eso, para construir hay que hacer un topográfico con todos los árboles que hay en la finca y los que se sacan porque tiene que ocuparlo la vivienda o lo que sea, pues tienen que volver a plantarlos.
2: Yo ya le comento que en la Avenida Italia y en la Ferrodera hay casas que no van a construir y que han cortado pinos.
0: Bueno, allí sí que se están construyendo, ¿eh? Allí, precisamente en esa, sí que hay una construcción en marcha.
2: No, no me refiero a estos 12 casas adosadas,
0: sí,
2: horrorosas que están haciendo ahí. No, me refiero a otras zonas que tiene que investigar.
0: Vale.
1: Lo dejamos aquí, Marcelino. Tenemos muchas preguntas. Gracias por su comunicación. Gracias. Doncs el WhatsApp que treu fum, perquè sí, Déu-n'hi-do, estan entrant un munt de WhatsApps endavant, Mireia.
3: Sí, anem responent a mesura que van arribant, però és que ja en tenim
1: acumulats amb els dies, sí.
3: Val, diu, buenos días, alcalde, no paramos con las noticias, pero me llama la atención y me gustaría que aclarase aquí es si está publicado todo lo que se va a hacer en la zona del Luis Vega, en el boletín oficial de la provincia de Tarragona, también en el diario de la Generalitat, porque unos dicen que no saben nada y ustedes dicen que está todo publicado. Si es posible que nos dé alguna explicación más, sería de agradecer.
0: Está tot publicat allà, està tot penjat i tot posat. Vull dir que està, és un conveni que vam signar amb el promotor i allà explica tot el que es farà. Vull dir, està tot penjat i és públic.
3: I la mateixa persona fa una nova pregunta, diu, otra pregunta, ¿por qué está llegando una carta con una foto de los contenedores y un cargo para las basuras? Y dicen que los contenedores se pagan aparte. ¿Es verdad que ha subido el recibo o que ponen un recibo especial para los contenedores o está todo igual porque el recibo viene de CEMSA?
0: No, la carta el que explica és que s'està fent la renovació de tots els contenidors. És una carta informativa i és una carta doncs, que explica això, que el que hem apostat és per un sistema de contenidors on no hi haurà targetes intel·ligents, on no hi haurà tampoc un sistema porta a porta, sinó que hem apostat per un sistema de contenidors oberts on sigui molt fàcil llançar-hi el residu i que no ens passi doncs, com les trucades que hi ha hagut abans o les persones que han trucat abans, que passaven, doncs, que llançaven totes les coses fora dels contenidors, no? Per tant, ho hem posat d'una manera molt fàcil, ho hem explicat amb aquesta carta i no suposa cap cosa addicional ni cap rebut addicional per ningú, perquè a més aquest any doncs, hem aconseguit mantenir el preu gràcies a que la tarifa, i això és el que explica la carta, ha passat de ser d'una taxa a un preu, a una prestació patrimonial de naturalesa no tributària. La figura és diferent, i això què vol dir? Pues que abans ho cobrava l'Ajuntament i ara ho cobrarà CEMSA. Val? I llavors els diners, l'ingrés no va a l'Ajuntament, sinó que va a CEMSA, va a l'empresa municipal, i això és el que explica la carta que s'ha enviat.
3: Molt bé, doncs tenim més preguntes. Diu, hi ha una persona que envia tres preguntes en un mateix WhatsApp. La primera, hi ha una persona vivint a la parada del bus del Passeig de la Unió al costat del Vilarenc. Des de l'Ajuntament heu ofert alguna ajuda?
0: No està vivint allà, és una persona que a vegades hi dorm i el que fa és una senyora que l'hem intentat ajudar molts cops, li hem ofert alberg, li hem ofert diferents coses, és una persona que té propietats, que té altres opcions de poder viure i no vol i bueno, doncs és una elecció que ell ha fet i que bé, doncs no, nosaltres li hem ofert un munt de cops ajuda i no hi ha manera de que ho accepti.
3: Molt bé. A la C31 entre el pont de Segur i la rotonda de la Creu Roja cada dia passa un cotxe que fa un petardeig amb el tub d'escapament que sembla un tiroteig. Sol ser entre les 4:15 i 4:45 de la tarda. També de nit i de matinada van motos a velocitats totalment il·legals que fan molt de soroll. Pot fer alguna cosa la policia?
0: Sí, clar. La policia, si ho veu, pot multar i pot sancionar. Sí, sí. Si truquen més o menys, avisen a la policia, doncs mirarem que estiguin per allà aquelles hores i que a veure si l'enxampem.
3: I una última pregunta en aquest mateix WhatsApp. Diu, el passeig de Segur hi ha poc espai per circular i quan ve una caravana o un camió ocupa mig carril contrari, generant situacions perilloses. Especialment per als que van en bici, que d'una banda hi ha cotxes aparcats, que alguns obren la porta sense mirar, i de l'altra trobes amb vehicles amples en sentit contrari que et deixen poc espai per circular. Has pensat a fer alguna cosa sobre aquest tema?
0: Sí, és un espai molt estret, que és molt just que hi hagin dues direccions, i el que passa és que no només aquests casos, sinó quan ve un autobús o quan ve un camion, doncs pràcticament els cotxes que venen en sentit contrari s'han de apartar en l'aparcament del costat o buscar el seu espai perquè no hi hagi un xoc, no? I això és perquè els carrils fan 2,63 d'amplada, vull dir, és molt, carrils molt estrets, el mínim hauria de ser 3 metres i fan 2,63, amb el qual no compleixen. Però bé, la solució que es va fer fa molts anys enrere, i ara doncs hem de replantejar-ho i hem de veure què fem, no? Estem en aquest lloc, estem estudiant la implantació d'un carril bici, ens estan fent una proposta uns arquitectes que hem contractat per poder fer un carril bici, i veurem a veure doncs quina solució li donem a tot plegat.
3: Molt bé, tenim un WhatsApp que també hem rebut.
1: Doncs sí, anem a escoltar aquest àudio, vols dir? Sí?
3: Sí.
1: Som-hi.
4: Hola, una altra vegada. A veure, he sentit lo de la ràdio que diu el senyor alcalde, que sí que ha netejat la riera, que ha fet un pla, sí, ho ha fet per la part de baix. La part de baix, de tant en tant ben, la regla la neteja. Però la part alta, que dona al carrer Bolívia, que està ple de moreres, que punxen com la mare que les va... Pues això no ho fa mai, no ho fa mai. Allí no n'hi ha cap pla, ni em tira res perquè no surti. Res. Se'ns fiquen a les cases. Hi han cagades de rata per allà, per als patis. Vull dir que es posi les piles i que no faci només lo de baix, que faci també la part alta, eh?
0: Ja li he dit que... Ja li he dit, que no, aquest any no ho havíem fet, eh? Ja li he dit això.
1: Doncs l'alcalde pren nota.
0: Sí.
3: Mm-hmm. Molt bé. Diu, bon dia, ho sento, però no ho entenc. Fa un mes que els pisos del carrer Priorat es van inaugurar. Fa dos que s'està dient que ja estan trucant els candidats, ho va dir el senyor Perín. No era veritat, estaran dos mesos trucant i volen entregar les claus al juliol, ho va dir vostè. Mm-hmm. Fa tres setmanes encara no havien començat a trucar per temes de l'empadronament, i ara què toca? Estem a 18 de juny, que és quan va enviar la pregunta. Ja sé que em dirà que no, però els pisos haurien d'haver estat adjudicats abans d'acabar-los. Hi ha gent que necessitem una vivenda. Això amb l'estiu pel mig s'allargarà fins a finals d'any. Mentretant, els 110 pisos buits i en perill de ser ocupats.
0: No, avui, mira, venint cap aquí, precisament, com que sabia que em preguntarien això, perquè ja té el cabell blanc, he trucat amb el responsable de Llogueràlia, que a veure doncs de quina manera estava tota la situació, perquè informar-me directament, i m'ha contestat doncs que estava pendent de que la Generalitat ja aprovés el conveni que hem tramitat des de l'Ajuntament. Ens l'han fet modificar, la setmana passada el vam rectificar perquè hi havia un requisit que deia que tots els habitants de l'immoble havien d'estar empadronats a Calafell. La Generalitat ho ha tirat enrere, ha dit que només el que ho havia demanat és el que hauria d'estar empadronat, i per tant ens ho ha fet rectificar, i això ara és el que s'està tramitant. Això després va a la Generalitat, ho han de publicar, ho han de tornar a signar, i trigarà encara doncs unes setmanes. I això és el que ha fet que es retrasi tot. Però estan preparats per poder fer la selecció el abans possible. Quan tinguem això resolt, doncs ja ho començaran a trucar. Ara estava parlant amb ell si ho fèiem ja al setembre o ho fèiem a mitjans de juliol, i jo li he dit que quan abans millor, però que, bueno, que entenc també que si a l'agost pues, fan vacances, pues, haurà de ser el setembre, no? Però que en principi doncs està així.
3: Abans hem rebut un WhatsApp d'un ciutadà que parlava sobre el pla de prevenció d'incendis. Ens està escoltant en directe i ha tornat a respondre. Diu que, sisplau, si li podíem recalcar a l'alcalde que no són terrenys privats, que són terrenys de competència municipal.
0: Ah, bueno, doncs llavors és el que, segurament és el que farem. Aquests llocs on són municipals és el que acostumem a netejar.
3: I creiem que ja estan tots contestats.
1: Doncs sí, ja estan tots contestats. Avui no ens hem centrat això.
3: Sí, no hem fet ni xarxes socials, tampoc no m'ha donat temps.
1: Però és que hem arribat ja a les 10 del matí, sí. Per la qual cosa finalitzem aquest espai de l'alcalde de la ràdio, últim de la temporada.
0: Molt bé.
1: Desitjar-li que tingui bon estiu, seguirà treballant.
0: Igualment, sí, home.
1: Vull dir, vostè vacances...
0: Quan hi ha més feina a l'estiu, és quan hi ha més gent. I bueno, en principi, doncs, esperem que sigui una bona temporada, que aquest estiu sigui bo i sigui positiu, i que tirem enrere doncs alguns estius que hem passat a anys enrere, i que aquest any doncs a veure si les expectatives que ja són bones i es compleixen, no? I esperem que tothom doncs disfruti, gaudeixi i que passin un bon estiu també.
1: Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, gràcies, bon estiu. Gràcies, Mireia Romaguera. Gràcies, fem bon una dia. Pausa i tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Ja tenim sonant aquesta sintonia de l'Espai de la Ràdio a la Comarca. Un cop al mes anem fins a Sant Jaume dels Domenys, fins a Domenys Ràdio, perquè a través de la Laia Batlle, directora de l'emissora municipal, doncs ens parlin de l'actualitat d'aquest municipi baix penedesenc. La tenim ja la Laia a l'altre costat del fil telefònic. Laia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, encantat de saludar-te, parlar amb tu. Igualment. I aquest espai, l'últim de la temporada, que acabem aquesta setmana, aquest divendres, acabem el magazín i ja serà l'última vegada que parlem aquesta temporada. Vosaltres també una miqueta, suposo que tancant ja temporada o no encara?
1: Sí, de fet, nosaltres la temporada l'acabem la setmana que ve. Bueno, fem una mica de trampes, perquè la setmana que ve, com que és un dia, com que hi ha entre mig Sant Joan, i acabem la setmana següent. Fem una mica de trampes. L'hauríem d'acabar la setmana que ve, però farem encara allargarem una mica els dos últims dies de juny.
0: De fet, el Sant Joan, com que cau en dimecres, ens trenca una miqueta aquesta setmana,
1: sí.
0: No? Que el Sant Joan
1: sí,
0: és això. Exacte. És la finalització també del curs escolar i també les emissores també aprofitem per fer el canvi doncs, de la programació i fer una programació més estiuenca, més musical, més refrescant, amb tots els continguts que ve de gust escoltar a l'estiu, Laia. Suposo que vosaltres també, eh?
1: A més, sí, nosaltres també canviem una mica la programació. I a més donem vacances als col·laboradors i col·laboradores que durant tot l'any han estat treballant moltíssim, des de setembre ja, per oferir-nos doncs, tots aquests programes que fan al llarg de la temporada.
0: Exacte, anem a donar vacances i festa als nostres col·laboradors també.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, Laia, anem per aquesta actualitat del vostre municipi de Sant Jaume dels Domenys. Tenim diferents temes a tractar sobre la taula. Parlem, en primer lloc, de la presa de possessió del nou regidor de l'Ajuntament. Estem en el tram final d'aquesta legislatura, però també hi ha uns canvis, uns moviments que es poden produir en qualsevol moment de la legislatura. És així, oi?
1: Sí, exactament. Aquí a Sant Jaume dels Domenys ja fa doncs, uns mesos que una de les regidores que va començar l'any 2023, l'Aloma Torres, per motius de salut, ella ens ho va explicar, va haver de deixar el càrrec i, clar, ara estàvem pendents de veure qui ocuparia el seu lloc, tenint en compte això que tu comentes, no? Que estem a la recta final del mandat, que queda tot just un any per les properes eleccions municipals i estàvem una mica expectants a veure qui ocuparia aquest lloc. Doncs justament ahir es va celebrar un ple ordinari, el ple ordinari del mes de juny. Va ser a les 4 de la tarda aquí a la sala de plens de l'Ajuntament i ja vam poder conèixer el nou regidor que ocuparà aquest lloc. Aquesta regidoria, en aquest cas, és el Julián González Moreno, és un veí d'aquí del municipi que formava part de la llista de Convergents, encapçalada, en aquest cas, per l'alcalde del municipi, el senyor Magí Pallarès. I ell ocuparà les regidories de Sanitat, que és una de les regidories que va deixar doncs, viure la exregidora sortint, i també agafarà la cartera de nuclis. Tenint en compte que la exregidora tenia la regidoria d'ensenyament, aquesta regidoria ha passat amb una altra regidora que ja estava dins l'Ajuntament, amb l'Àngels Badia, i ara el nou regidor, el Julián González, agafarà la regidoria de nuclis, també.
0: És a dir, que també hi ha moviments de carteres, digue. També. A part d'aquest
1: sí,
0: nou
1: sí,
0: regidor,
1: sí.
0: També hi ha moviments de carteres.
1: Sí, però és molt poquet, perquè al final Sanitat ara mateix no la tenia ningú, per tant passa amb aquest nou regidor, que la tenia la exregidora, i llavors, al passar ensenyament a l'Àngels Badia, nuclis, que ho portava l'Àngels Badia, ara ho portarà el nou regidor, el Julián González. A més, agafarà la tercera tinença d'alcaldia i tindrà representació també a la Junta de Govern. I justament ahir doncs, va prendre possessió del càrrec i doncs bé, va jurar el càrrec i ja doncs, està integrat dintre de la corporació, en aquest cas del consistori, ja forma part dels 11 regidors i regidores que conformen l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, ara sí, de manera oficial.
0: Doncs li desitgem molta sort a aquest nou regidor del consistori de Sant Jaume dels Domenys en aquest tram final d'aquest mandat, com ens deies.
1: Sí. Ferran, m'agradaria afegir, per si és del vostre interès, que la gent que ens estigui escoltant, que teniu el ple ordinari penjat, doncs, en aquest cas, a la nostra pàgina web, a www.domenysradio.cat. Va ser un ple, t'he de dir, dels més llargs que recordo, perquè sent un ple ordinari 28 punts, que em sembla que feia molt de temps que no teníem un ple amb tants punts.
0: Déu-n'hi-do.
1: Es va allargar fins a 4 hores, però el trobareu penjat en dues parts, per tant ho podeu fer així com a podcast i tot. No sé qui a Calafell... També són llargs aquí els plens
0: sí.
1: A Calafell, no?
0: Sí, ara, per exemple, aquest divendres tenim una sessió plenària. Podríem dir que és excepcional, malgrat ser ordinari, perquè tenia que anar més de cara al divendres final de mes, però pel tema dels festius, de la festa major, que comencem amb la festa major Popeta la setmana vinent, doncs s'avança això una setmana i en principi hauria de ser una miqueta de tràmit, no? Hauria de ser una sessió curteta i esperem que sigui així, també. Bé, vull dir...
1: Això va com va. En aquest cas, aquí a Sant Jaume, doncs ja et dic, és un dels plens més llargs que recordo.
0: Déu-n'hi-do.
1: I, doncs bé, molt interessant tot plegat i convido a tothom a escoltar-lo.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, anem per altres temes. Ara ja pràcticament som a l'estiu. De fet, tenim temperatures d'estiuenques, de calor aquí a la comarca.
1: Horrorós,
0: Sí. Aquí potser a l'interior no patiu tant l'aixafogor, però potser s'enfila una miqueta més el termòmetre aquí a Sant Jaume. I ja tenim oberta des del dia 12 de juny la piscina municipal.
1: Ah, exactament. Sí, la temporada aquí a Sant Jaume dels Domenys a la piscina. Clar, com que la calor ha arribat cada any una miqueta més d'hora... Normalment aquí la piscina s'obria per Sant Joan, pels vols de Sant Joan, i ara això ja portem un parell o tres anys de l'obertura de la piscina, ja s'ha avançat, i la tenim oberta des d'aquest passat divendres 12 de juny, i estarà oberta, si no m'equivoco, fins al 6 de setembre. Per tant, tenim aquests mesos d'estiu, doncs la piscina oberta, en horari, aquest cas, de les 11 del matí fins a les 8 del vespre, de manera ininterrompuda. I, a més, estan previstos que encara no tenim els horaris, però sí que es facin cursos tant d'aigua gym com de natació. Tot això és una informació que tindrem en breu. I llavors també, doncs, qui ho vulgui, pot fer-se diferents abonaments que tenim aquí a la piscina. L'entrada de dia val 3,50 €. I després ja tenim els abonaments típics, no? Els abonaments familiars, de parelles, individual, mensual, tot això. Trobareu aquesta informació, si voleu, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Jaume o també a la mateixa pàgina web de la ràdio hi ha tota aquesta informació. Si us teniu ganes de pujar aquí a Sant Jaume dels Domenys a la piscina, és una piscina que sí, està molt bé, la veritat, hi ha zones d'ombra i la piscina està molt bé. Què us he de dir?
0: Clar, exacte, a més és un espai imprescindible per, com dèiem, combatre les altes temperatures de l'estiu, que segur que aquest estiu les tindrem, doncs és un punt per anar a refrescar-se i també doncs, per divertir-se i passar una molt bona jornada.
1: Això mateix.
0: Tu has anat de romeria, Laia?
1: Sí. De fet, aquesta celebració de la romeria que l'organitza l'Associació Virgen del Rosario d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, normalment sempre es feia a finals de maig, principis de juny. Aquest any, com que aquí a Sant Jaume dels Domenys no parem d'efectivitat, els caps de setmana estaven tots ja bastant ocupats, i al final, aquest any, la romeria, que se'n celebra la 43a edició, ens arriba aquest cap de setmana del 20 i 21 de juny.
0: És a dir, que encara no s'ha celebrat, És que jo...
1: No.
0: Clar, jo em sembla que hi ha romeries que ja s'han celebrat en altres punts.
1: Exacte.
0: Clar, jo dic, potser ja l'heu celebrada, però en qualsevol cas, aquesta ha d'arribar aquest pròxim cap de setmana i aniràs de romeria, tu, Laia, o no, aquesta vegada?
1: Doncs mira, no hi acostumo a anar,
0: val?
1: Però sempre és una cosa que m'ha cridat l'atenció. Quan era petita recordo que sí que hi anava. I aquest any em va bastant bé per horaris, vull dir que potser alguna cosa o altra caurà. Ja ho veurem. Sí, jo crec que sí.
0: Què es fa amb una romeria? Perquè jo no he estat mai amb una romeria. Explica'ns una miqueta.
1: No hi has estat mai?
0: Mai, mai.
1: Mira, és una celebració, diré, por todo lo alto, amb molta emoció. Sobretot, jo recordo, per exemple, la missa rociera, no? Cantant, en aquest cas hi ha un cor que canta, que ens ve dels monjos, que això serà aquest dissabte 20 a les 7 de la tarda. I diuen que és molt emotiu, que és molt emocionant quan es canta la Salve Rociera, no? Hi ha molt de sentiment, molta passió, molt de ball, bon menjar... Vull dir que és una gran festa, sempre evidentment entorn a la imatge de la Verge, que de fet aquí a Sant Jaume aquest cap de setmana, a partir de les 8 del matí, la faran sortir de la parròquia. La guarneixen tota amb flors, la vesteixen maquíssima. Llavors es fa tota una processó fins a l'esplanada de l'Ermita dels Arquets, que és un espai ja, doncs, que hi ha molt, això, que hi ha molt d'espai. Llavors col·loquen les casetes, les típiques casetes, i llavors cadascú, doncs, famílies, tota la gent que s'hi vol apuntar, doncs tenen aquests espais, doncs això, per poder menjar, estar preparat un vermut. El diumenge al migdia es farà una paella popular, i després hi ha a la missa una missa, i a la nit uns quadres de ball amb música, rumbes, sevillanes, ara anava a dir sardanes, sevillanes.
0: Exacte.
1: I llavors ja està, i l'endemà, el diumenge, es fa aquesta paella popular i es torna la imatge cap a l'església i així s'acaba la romeria.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina festa que combina, doncs sí. Això, moltes coses, però també, també festa, també per passar-ho el millor possible.
1: I tant, que si més a més hi ha molta germanor, ja et dic, jo el que recordo, i aquest any justament, si puc, sí que hi treuré el cap, perquè és una festa molt, molt sentida, molt, molt, molt sentida.
0: Doncs
1: heu
0: desitjo...
1: de pensar també que aquí a Sant Jaume dels Domenys tenim un col·lectiu, l'Associació Virgen del Rosario, tenim molts andalusos aquí. I llavors això també es nota, saps? Vull dir, aquí a la plaça de l'Església, amb la sortida de la imatge, sempre hi ha força gent, i de veritat que és una festa molt maca.
0: Doncs desitjo que ho passeu, que la celebreu i que ho passeu molt bé tots plegats, Doncs vinga, anem a parlar d'horaris de la biblioteca, perquè durant aquest estiu, doncs suposo que l'activitat baixarà una miqueta al seu ritme, no?, també a la biblioteca.
1: Sí, l'activitat baixa, però sí que és veritat que la biblioteca Alfons Maseres d'aquí de Sant Jaume dels Domenys és una biblioteca que des que es va obrir... Està molt, molt activa. Ah. Es fan dies de jocs, evidentment és un espai per llegir, òbviament, però també s'utilitza aquest estiu com a refugi climàtic perquè és un espai climatitzat, hi ha una zona d'ordinadors, es fan clubs de lectura, i tot això, pel que veig, aquest estiu no pararà. Per tant, una biblioteca molt, molt activa, però que sí que canvia una miqueta el seu horari a partir de la setmana que ve, el dilluns 22 de juny i fins al 7 de setembre. L'horari d'estiu serà de dilluns a divendres, de les 10 del matí a 4:45 de la tarda. Normalment l'horari habitual que tenim ara és de 10 a 1 i de 4 a 7. Doncs ara l'estiu es modifica, obertura ininterrompuda, de les 10 del matí a 4:45 de la tarda, de dilluns a divendres.
0: Horari intensiu, el que podríem dir, no? El típic d'estiu, que en comptes de fer-ho partit, doncs mira, una única, diguem, tot d'una tongada, i així, doncs, a la tarda ens queda temps lliure per fer altres coses.
1: Per fer el que sigui, i tant. Exacte. Que sí. I tant que sí.
0: I durant, ara fa uns dies enrere, aquí al vostre municipi, veu realitzar una activitat. L'activitat és teixir en públic. Què és això, Laia?
1: Sí. Mira, és que és una passada, això, perquè es va fer la primera trobada per commemorar el Dia Mundial de Teixir en Públic. Això ho van fer al nucli de Llager, davant de la societat. I de què es tractava? Doncs es van reunir un grup de teixidores que fan puntes de coixí, punt de creu, ganxet, tots de labors, que es diuen, saps, de les labors.
0: Sí.
1: Doncs es van reunir tot de senyores, tot de dones. Hi havia dos homes, hi havia. La resta tot eren dones. Això és una cosa que hem de tenir una mica... Bueno, hauríem de posar-ho sobre la taula, aquest tema.
0: Sí.
1: Però bé, és el que hi ha.
0: Sí.
1: Però ens van visitar senyores de Banyeres, de Lloret, de Vallvell, de l'Arbós, una vuitantena de persones teixint, fent mitja, fent ganxet fora al carrer. I això és per commemorar aquest Dia Mundial de teixir en públic, que encara que sembli mentida, doncs hi ha un Dia Mundial de teixir fora al carrer, perquè normalment ens explicaven que el teixir es fa com molt a casa, no? davant de la tele, doncs, toleta, bastent, no? I de cop, doncs mira, treus una bufanda o un tal. Però en aquest cas, poder-ho treure al carrer i compartir-ho és la gràcia d'aquesta jornada. Els organitzadors ens explicaven que, a més, ells fan tallers, i a Llager, precisament, es fa cada setmana trobades els divendres a la societat un grup de 15-20 persones van a teixir allà i llavors s'expliquen els punts, els patrons, quins fils utilitzen, quines agulles, i tot això compartit diu que té uns beneficis brutals, perquè estàs fent comunitat, perquè és aquesta cosa de quan has acabat de fer una peça, dius, ostres, això ho he fet jo, no?
0: Sí,
1: i la veritat
0: clar.
1: És que va ser un acte molt bonic.
0: Doncs també uns valors i també doncs, una artesania, podríem dir, en molts casos, no? Que també està
1: totalment
0: bé donar-li visibilitat, sobretot també per transmetre això a noves generacions, eh? Perquè em sembla que amb el pas del temps tot això es va perdent mica en mica i està bé donar-li un dia internacional o un dia mundial d'aquests de teixir en públic.
1: De fet, jo em vaig al·lucinar bastant perquè hi ha molta gent que teixeix. Ferran, la veritat és que sí, el que passa que potser la gent jove això ja no es troba tant, perquè parlant amb les dones que hi havia allà, clar, totes m'explicaven. I qui te'n va ensenyar, no?, els hi preguntava. Doncs la meva mare, la meva àvia... Clar, ara potser ja no hi ha tanta paciència, saps? Per fer segons
0: què. Exacte.
1: Som més, de temps.
0: Som més pràctics, ho comprem tot ja fet, però també exacte. Hi ha altres beneficis al voltant d'aquest teixir i, a més, amb aquesta mostra en públic que es va fer el 12 de juny. Ens queden, dos minutets i escats. Laia, temps suficient per parlar d'una primera trobada internacional de Ball de Bastons i Pastorets que es va fer a Portugal, i el Ball de Bastons, entenc que de Sant Jaume, hi va participar.
1: Exactament, el Ball de Bastons de Sant Jaume dels Domenys va representar el poble a Viana do Castelo, a Portugal, que és una població de Portugal molt a prop de la frontera amb Galícia. I el passat, a veure, ho diré bé, el 29, 30 i 31 de maig van anar en aquesta primera trobada que es feia de Ball de Bastons i Ball de Pastorets, organitzada en aquest cas per la coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, i en col·laboració, en aquest cas, amb la delegació del Govern de Catalunya i l'Ajuntament de Viana do Castelo. I va ser un cap de setmana, ens explicaven, Ferran, que va ser al·lucinant. Amb més de 300 bastoners i bastoneres. Hi havia 15 colles que van representar Catalunya allà. Es va fer tot un cap de setmana de ballades conjuntes, d'ensenyar la tradició del Ball de Bastons tan arrelada aquí a Catalunya, doncs portada a Portugal. I llavors ja ens van dir que hi havia, encara no hi ha la data, però sí que la intenció és fer una segona trobada internacional, en aquest cas a França, i això serà l'any que ve.
0: Molt bé.
1: Per tant, aquí a Sant Jaume dels Domenys vam tenir el nostre paper, no?, a Viana do Castelo, amb aquesta primera trobada internacional de Ball de Bastons i Ball de Pastorets.
0: Una jornada que va anar molt bé, eh? Bueno, un cap de setmana ens vas dir, eh? Ens has dit que...
1: Cap de setmana. Van marxar divendres i van tornar el diumenge. I la veritat és que ens explicaven que estaven emocionadíssims i de ressaca, perquè s'ho van passar molt, molt, molt i molt bé.
0: Doncs quantes coses també aprenem en aquest espai, perquè no sabíem que se celebrava una trobada internacional amb Ball de Bastons, i que Sant Jaume també hi va ser present, doncs, en aquesta localitat portuguesa del nord de Portugal. Doncs Laia Batlle, directora de Domenys Ràdio, acabem aquest temps d'actualitat de Sant Jaume dels Domenys, la ràdio a la comarca. Agrair-te, ja que és l'última edició d'aquesta temporada, doncs la col·laboració, la dedicació un cop al mes per explicar-m'ho aquesta, la vostra actualitat en aquest espai radiofònic. Desitjar-vos a tots, a totes que formeu part, l'equip, a tu també, de Domenys Ràdio, doncs molt bon estiu, que descanseu, que hi haurà temps per tot, imagino.
1: I que, imagino.
0: Sí, esperem que sí, i per gaudir de l'estiu, i que tant de bons puguem tornar a retrobar el pròxim mes de setembre. Laia.
1: I tant que sí, Ferran, com sempre, un plaer des d'aquí de Domenys Ràdio desitjar-vos el mateix. I si no hi ha res de nou, ens retrobem al setembre.
0: Una abraçada molt, molt forta i bon estiu, Laia. Gràcies.
1: Igualment. Adéu-siau.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arbó reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi. En segons arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dijous, dia 18 de juny de 2026. Últim dijous d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv, que engegàvem amb el mes de setembre. I últim retrovisor que tenim ja sonant aquesta sintonia que ens ha acompanyat tots els dijous amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. També avui ens acompanya aquí en els estudis. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tenim l'estiu aquí ja?
1: Ja està aquí, ja fa calor.
0: Ja fa calor. Entrarà astronòmicament, em
1: 21.
0: Sembla que és el dia 21, exacte,
1: sí.
0: Però
1: sí, sí.
0: Ja fa caloreta. Vas amb màniga llarga, curiosament.
1: Perquè, sí, vaig amb màniga llarga, ja t'ho explicaré. Avui vaig elegant, eh?
0: Ah, sí? Sí. Vas molt fosc.
1: Sí, perquè ahir, al vespre, vaig anar a l'òpera.
0: Ah.
1: I em vaig posar elegant.
0: A l'òpera, que és al Liceu,
1: sí,
0: a Barcelona.
1: Sí, i aleshores, i ara he vingut directament cap aquí pel programa del retrovisor.
0: Que bé.
1: Que no el volia fer per telèfon avui.
0: No, no, ja que és l'últim.
1: I no em podia canviar la camisa.
0: No, cap problema.
1: Per tant, porto la camisa d'ahir.
0: No, no, per això, cap problema.
1: Per això em veus elegant.
0: Et veig elegant, et veig fosc.
1: Escolta'm, aquesta camisa,
0: sí,
1: la vaig comprar al Caire la setmana passada. Eh?
0: Ah, molt bé.
1: I és el millor gènere que he comprat, és el que compro al Caire de cotó.
0: És cotó, eh?
1: És cotó.
0: Molt bé, doncs...
1: Barato, més a més.
0: A més, econòmic,
1: sí, sí, sí,
0: eh?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: fa patxoc,
1: sí,
0: eh?
1: Una camisa.
0: T'escau molt bé, la camisa.
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'esdeveniments, de fets, de la història del nostre municipi. Avui volem parlar, no tinc ara aquí el paper, però una mica, una manera, quan va canviar Calafell,
1: sí,
0: no? De la seva manera de pensar, titulat aquest,
1: sí,
0: espai d'avui.
1: Perquè la setmana passada, com suposo que recordaran alguns, vam parlar del turisme i,
0: sí,
1: de la migració,
0: exacte,
1: i vam relacionar-ho i vam veure com el turisme era un dels factors que va dinamitzar l'economia, etc. No?
0: Mm.
1: I el responsable, bàsicament, del creixement. Però, esclar, ho vam enfocar des del punt de vista demogràfic i simplement econòmic.
0: Uh-huh.
1: Però hi ha canvis més importants que, o tant o més importants que aquest, que són els canvis en la mentalitat. És a dir, el que hi ha a Calafell i a tots els pobles de la costa a la segona meitat del segle XX és un procés que els antropòlegs en diuen d'aculturació. És a dir, de canvi cultural provocat per contacte. És a dir, tu veus coses diferents, al principi les refuses, és a dir, consideres que allò és bàrbar, que és dolent, que és immoral, etc, etc, però la repetició d'allò, d'anar veient, arriba un moment que comença a provocar canvis en l'estructura del cap de la gent, no? I, bueno, això que ja dic que els antropòlegs li diuen processos d'aculturació es donen a tot arreu, no? No sé, ells parlen sobretot quan hi han societats en contacte, no? No sé, una colonització, quan els anglesos van a, que sé, a qualsevol dels territoris africans que colonitzaven, no? Els francesos, no? Mm. Què passava? Doncs, bueno, que a la llarga sortia una cultura mixta, una gent que no era ni una cosa ni una altra al principi, però després...
0: Sí, acaben adaptant,
1: acaben,
0: no? Aquelles costums que,
1: bueno,
0: porten altres
1: això,
0: persones.
1: Això és el que passa a Calafell.
0: Uh-huh.
1: I no és difícil veure per on anava, no? Aviam, estem parlant d'una societat rural, molt rural, no més de 3.000 habitants. El 80% d'aquesta població viu del camp, i a la vegada ho complementa amb la pesca, perquè la major part de pescadors que venien, que anaven a pescar procedents del poble, que era el, ja, en aquests anys el poble era el dipòsit més important demogràfic, no? On hi havia més gent, bé, doncs feien de pagès de dia i de mariners de nit, anaven a pescar, no? Com que no totes les nits anaven a pescar, però sobretot no tots els dies el pagès té feina, a llargues temporades a l'hivern, on sempre pot fer coses, però,
0: uh-huh,
1: però no hi ha res que li urgeixi, no? Excepte les collites, la sembra, la sega, vull dir, excepte els períodes de gran activitat. Doncs, clar, I això, pel que fa als homes, però pel que fa a les dones, feien les tasques de suport molt importants, perquè bàsicament les dones de les famílies de pagès treballaven tant o més que els homes, perquè clar, tot el, no només tenien la feina de la casa, no? Sinó que havien de, bueno, els períodes que hi havia que havien d'anar a barbar, anaven totes les dones i fins i tot les criatures, no? I igual passaven les dones dels pescadors, que feien, en fi, arreglaven les xarxes, bueno, preparaven les arengades salades, les sardines per salar, etc. No? Tot això comporta una mentalitat molt tradicional, perquè fas allò que sempre has vist fer, no? I la mentalitat tradicional és, sempre és resistent als canvis. És a dir, tot canvi sol ser mal vist, encara que sigui bo. O sigui, no és allò de dir, bueno, un canvi que consideren immoral. No. Tot canvi sol ser mal vist d'entrada, no? I aleshores les persones que comencem a veure en el poble que tenen un comportament exòtic per ells, els mal etiqueten. Mal etiqueten. Jo posaré un exemple, que és el de Carles Barral. Carles Barral, de nen, ja està a Calafell amb els seus pares, no? La seva joventut va passar a Calafell i es casa a Calafell amb la Ivonne, i això passa als anys 50, no? Clar, el Barral, qui era? Era un xaval urbà, de classe alta, culte, i que, a més, coneixia els ambients variats i cosmopolites de la Barcelona d'aleshores, no? Que aquí no encaixava. I malgrat que ell, quan descriu la seva vida a Calafell, l'adulcora, parla de la relació amb els pescadors i parla gairebé d'un enamorament, això no era recíproc, o sigui, en absolut.
0: No queia bé Barral.
1: No queia gens bé. El tenien per un xiflat, per un boig, per una moral, bueno, li deien de tot. El poble no el podien veure, el tenien per un pallasso. I a la platja, la comunitat de mariners de la qual ell diu que bevia, doncs també hi havia una part importantíssima que se n'enfotia. Aquest nen pijet de bona família que vol jugar a ser pescador. I que escriu tonteries, no?
0: Jo el Barral, no sé, tinc la imatge que fos una miqueta com Hippie Longo, que dic jo.
1: Sí. Home, un tio que es passejava descalç, sí, perquè els mariners tenien els peus curtits, no? Però, clar, la major part de gent que venia de ciutat no es passejava descalç.
0: Clar.
1: I ells hi passejava, no? A més, el consideraven absolutament immoral.
0: Yeah.
1: Això que ell feia, ell anava amb colles, bevien molt. Yeah. Tot aquest comportament...
0: Això no m'agradava.
1: Però Barral el poso com a exemple, perquè sí, no és l'únic.
0: Sí,
1: és a dir, és tot aquest comportament,
0: clar,
1: no? Després, quan comença diguem-ne, la norma es comença a trencar, quan arriben els primers estiuejants, sí, estrangers.
0: Sí, els turistes.
1: Acaba fent els turistes que ens arriben d'entrada, primer són famílies. Els primers que arriben a finals dels anys 40, pocs, perquè hem de pensar que hi havia postguerra, vull dir, europea, i la Guerra Mundial, les grans ciutats d'Europa encara fumejaven. Doncs els primers que arriben són el turisme familiar, bàsicament francès, que venien pel sol, perquè per ells això era com una mica com l'Àfrica. Sí. Tu imagina't, jo ho havia vist, això. Turistes que pujaven a dalt al castell. El castell era un cementiri abandonat, amb nínxols rebentats. Hi havia ossos, calaveres per terra.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ells pujaven allà. Allà hi havia el campaner que ho vigilava. No sempre hi podia ser. Tampoc és que el campaner fos un home que pobre, que es dediqués a tractar bé els turistes, perquè per ell allò era una gent bàrbara.
0: Invasors.
1: I clar, i que et sortien amb un crani, es feien una fotografia amb un fèmur. Bueno, però això ho he vist.
0: Sí.
1: Hi han fotos d'aquestes,
0: Sí,
1: hi ha gent també que en té. Passa que, saps, he volgut aconseguir una foto d'aquestes i no m'han volgut donar.
0: No. Vaja.
1: Per què? Perquè es veu gent de la seva família allà al costat.
0: Clar.
1: Eh? I aquests turistes franceses donaven carmelos amb els nens. Bueno, pues això, bueno, això és el que s'ha fet a totes les societats colonials, no? Anàvem al Marroc i donàvem carmelos i,
0: sí,
1: i buscàvem l'exòtic, allò que està, sí, aquella botiga que sembla...
0: Com si vinguessin aquí a una civilització perduda, no?
1: Sí. Bueno, doncs, però aquests que arriben s'han d'allotjar en algun lloc i no hi ha places d'allotjament. Encara hi ha alguna fonda, és cert que hi ha un hotel, però bueno, un hotel que tenien 10-12 llits, és a dir, que tampoc no... Sí. Al principi això és molt precari. I què feien? Anaven a les cases. I a les cases del poble, de la platja, els allogaven l'habitació. Per tant, si tu tenies una casa a Calafell i volies fer-te un sobresou, agafaves uns estrangers i els llogaves a la teva casa. I tu on t'anaves a dormir? Al terrat. Al terrat, a l'hort de darrere. Sí, alguns se n'anaven al tros. Llogaven la casa.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: aquests 15 dies o temps que estaven, ells monetaritzaven.
0: Sí.
1: No? Clar, al principi venien famílies, però després... sobretot quan van començar a haver alguns càmpings, van començar a arribar gent jove. I aquí ja veiem onades de joves francesos i holandesos. I quan dic joves, dic homes i dones. Però el que escandalitzava no eren els homes, que al cap i de fi anaven en banyador, eren les dones. Per què estaven escandalitzats? Doncs perquè veien que dormien despullades. Ui, aquelles donotes dormen despullades, no?
0: Ara, volia pensar que potser eren perquè anaven amb el biquini a la platja...
1: No,
0: vol dir que dormien despullades?
1: Aviam,
0: que a casa seva dorm com vol, per
1: sí, això. Sí, clar, però... Clar, jo m'ho imagino, no? Un

0: és molt curiós. Algun dia ho recolliré. El governador civil feia un bando, sí, en el que es prohibia la immoralitat a les platges, passejar-se en banyador pels carrers, oh, i el biquini era una de les peces perseguides. Clar, el que passa que era patètic veure els guàrdies civils vestits de verd, de dalt a baix, amb el tricorni, passejar-se per la platja,
1: perseguir les dones en biquini,
0: agafar una francesa que estava en biquini i volia-li demanar la documentació i tal, què li fas? Què li fas? És a dir, que tot això xocava. Però després del xoc ve el canvi. Aleshores, comencem a veure, ja a principis dels anys 60, les primeres calafellenques en biquini.
1: Vaja.
0: Que ara no les anomenaré, però sé qui eren.
1: Sí, avui, no cal.
0: Avui són iaies.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Però, és que això, per molts, molta gent, eren... Bueno, unes guarres.
1: Clar, sí, sí.
0: Mira, clar, fan com les estrangerotes. Però tot... aquí comencem a veure els primers xocs, no? I sobretot els agents de canvi són els llocs on es produïa el contacte entre natius i foranis, no? I aquests llocs són molt... són fàcils d'identificar. Jo diria que el primer és Camp Fèlix, i si algun oient, en fi, creu que n'hi ha algun d'abans, doncs que m'ho digui, perquè no ho conec. Però Camp Fèlix jo crec que és el primer...
1: Què és Camp Fèlix, Joan?
0: Era com una mena de bar, de copes i tal, però que hi havia música, tocadiscos.
1: Sí.
0: També els tocadiscos eren nous. Vull dir, abans del tocadiscos hi havia els gramòfons, no?
1: Sí.
0: Però de discs de bacalita, però quan surten els primers LPs i discos elèctrics, Can Fèlix en tenien. Llavors es convertia en una mena de zona de ball i en el fons és una protodiscoteca.
1: Clar.
0: Funcionava com a protodiscoteca. Això a la platja. El poble surt Cal Noi.
1: Cal Noi.
0: Cal Noi és palestil, és a dir, era una botiga que venien vi i venien mel, però molts estrangers entraven en aquella mena de cosa estranya que havia allà, demanaven provar el vi, el provaven, el propietari, el noi, posava una tauda, allà començava a posar copes, allà començaven a beure, quan bevien molt... havien de menjar alguna cosa, els hi treia pa amb tomàquet, pernil, i es va transformar...
1: Una tasca.
0: Es va transformar en una moneda de tasca,
1: sí,
0: que a la vegada hi comencen a posar música.
1: Clar.
0: I aleshores s'omple de gent, i clar, què fa aquesta gent a les 12 de la nit? Comença a ballar amb la música. Per tant, és un lloc de sociabilització entre els dos col·lectius, el poble, no?
1: Clar.
0: I on segueixen, no? El que jo diria que ve darrere és el pub.
1: El pub
0: és un local que bàsicament hi anaven dones estrangeres, holandeses i franceses. El col·lectiu holandès era molt important. I el francès no cal dir-ho per proximitat i perquè ho trobaven molt barat. Però aquests anaven a ballar. Clar,
1: deies dones, però
0: dones.
1: També homes.
0: No, els homes, els noves eren els d'aquí, que hi anaven a la casa de l'holandès o de la francesa.
1: O sigui, eren solteres?
0: Sí, bueno, o no.
1: Però... O no.
0: Sense saber.
1: Molt bé.
0: I ells també, eren, sí, solters o no.
1: Clar.
0: Sí, i després, i on anaven després? Molts anaven sota les barques. Molts calafellencs, que ara tenen 70 i 80 anys...
1: La festa de la Calabona ja sota les barques.
0: Es recorden d'haver-se rebolcat a sota les barques. Passa que no ho diran.
1: Val.
0: Bueno, i després hi ha un altre que es diu el Sami. El Sami també era com una mena de discoteca, surt una mica més tard. Black and White és un altre que ho faria també. Aquest Black and White ho faria, si no estic mal informat, els primers d'això de jazz.
1: Tot això als anys 60?
0: Sí.
1: Anys 60,
0: estem parlant dels anys 60.
1: Sí.
0: Comença... I un altre que es diu Las Vegas, el New Dow, tot això va
1: de
0: sortir.
1: De tot això ja no queda res, no?
0: Sí, alguna cosa.
1: Alguna cosa.
0: Poca cosa, sí. Queda
1: no ho dic pels noms, no són
0: dia,
1: familiars.
0: Algun dia que parlem de patrimoni,
1: sí,
0: veurem què queda d'això.
1: Ah,
0: perquè això també és un patrimoni. És un patrimoni, sí, immaterial i material, a la vegada. Molt important, perquè són factors de canvi social, no? Llavors, i vaig acabant, perquè em sembla que ja el rellotge em diu que haig d'acabar.

0: Sí, més o menys, bueno, sí.
1: Doncs, jo diria que el primer que es canvia, el primer xoc, ja l'hem explicat, però hi ha el canvi de mentalitat es produeix sobretot en els temes del treball. És evident que el sector serveis era molt més rentable que els sectors tradicionals. Anar a pescar amb una platja que no tenia port, que havien d'arrastrar les barques i treure-les a braços, pràcticament, o anar a Vilanova, al port de Vilanova, i anar hivern i estiu, enfront d'una activitat terciària, és a dir, de serveis, que només t'ocupava 2 mesos i capitalitzaves gairebé per tot l'any, perquè això també és important, és a dir, entre els que llogaven la seva casa els dos mesos i pico d'estiu, i els serveis que es dedicaven a netejar, la neteja, bueno, servia, cambrers, tot això, i a més més posar el negoci, perquè molts, els negocis eren propietat de calafellencs, i calafellencs, tot això fa que l'economia va girant. Clar, la nova economia, en primer lloc, és una economia de temporada. Per tant, a l'hivern pots fer com les cigarres, sí, anar rascant, perquè no té activitat.
0: No hi ha activitat. Els calés ja els havien fet.
1: Ja els han fet. Clar. No, aviam, no n'han fet molts, però han fet suficients per aguantar tot l'any.
0: Ah, molt bé.
1: I això funcionava perfectament. Clar, això introdueix nous costums i noves maneres de vestir, perquè atendre aquest públic necessitaves... Tu imagina't una noia que emigrant, perquè és un cas real, que ve d'Andalusia, té 17, 18 anys i la posen de telefonista. Amb aquells sistemes tan complicats, antics,
0: de posar els cables.
1: Sí. Quin número, el 36, sí. És el Cal Mariano.
0: Que le connecto.
1: Exactament. Però tota aquesta gent que fins fa 4 dies collien olives a Jaén.
0: Sí, clar. Estaven fent tasques que
1: eren... tasques...
0: Com més agradables, no?
1: Bueno, més agradables, perquè estar tot el dia allà connectant...
0: Home,
1: això,
0: també, però almenys no se les llaurà en la terra.
1: Sí, això sí.
0: Que no era tan dur.
1: Sí, també tens raó. Però, vull dir, t'ho obliga a aprendre paraules en francès.
0: Sí, clar.
1: I potser fins i tot en holandès.
0: Clar.
1: I, per tant, i a més a més, a tractar amb gent molt variada i aprendre a passar de, en fi, de si penses que és immoral perquè entra en biquini,
0: obrir la ment,
1: no podries estar-hi, no?
0: Exacte.
1: És a dir, això és el que va provocant canvis importants en la manera de pensar. La visió del món canvia, es veu diferent, no? La moral es trastoca absolutament, no? I la major part de canvis són positius, també n'hi han de negatius, no? Perquè jo diria que el més important dels canvis negatius és la dependència econòmica d'un sol factor, que és el turisme. La població es va acostumant a dependre d'un sol factor.
0: I que, a més, és molt estacional.
1: Exactament. I quan veurem els anys següents que hi ha variacions en aquest sector turístic, per qualsevol cosa que puja o baixa, o que hi ha una temporada que no fa prou sol, aleshores comences a patir. Però diguem-ne, aquest canvi de la identitat col·lectiva, jo penso que es dona primer la platja que el poble, anirà reforçat després per la potent emigració del cinturón industrial de Barcelona, que això ja estem parlant dels anys 90.
0: Doncs avui hem parlat de quan va arribar aquest turisme a Calafell, que va canviar la manera de pensar dels calafellencs, que fins i tot alguns i algunes també es van apuntar aquella manera de viure, de vestir.
1: I ens hi hem quedat.
0: I ens hem quedat, exacte. I per sort, vull pensar, jo almenys m'identifico més amb aquesta, amb aquesta versió actual.
1: Sí. Sí, clar, la tradició és molt important però l'has d'anar adaptant, eh? La tradició també l'has d'anar adaptant. No pots mantenir la tradició.
0: I a més hem de pensar que eren moments també del franquisme, no? Que també, això també condicionava molt, eh?
1: Sí, però vull dir, escolta'm, pensa que també era tradicional que els amants es matessin els polls una d'altra, eh? I això, que era l'activitat més important que feien, la primera que fan una parella quan es començaven a conèixer, la manera de tocar-se,
0: era eliminar
1: els polls. El mataven amb els dits i se'l menjaven. Bueno, però aquesta activitat està molt ben descrita i que sabem que... Bueno, escolta, això era una tradició, però afortunadament no l'hem conservat.
0: Avui acabem el retrovisor. Això sí, aquest estiu seguirem parlant de patrimoni des del magazín Obert per Vacances, per la qual cosa ens veurem, eh?
1: Ens veurem,
0: no t'allibero del tot, Joan?
1: Sí, sí.
0: Això sí, desitjar-te que tinguis molt bon estiu, que l'aprofitis, que gaudeixis, que viatges,
1: si
0: es dona el cas, i que ens anirem escoltant i veient aquí a la ràdio.
1: Molt bé, doncs,
0: Joan, ho deixem aquí.
1: Doncs igual desig per tots els oients i, per suposat, per tu i el personal de la ràdio.
0: Una abraçada. Adéu, Joan. Gràcies.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
11: cel... A punt de fren amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: segons i arribem a les 11 en punt del matí. Moment d'actualitzar-nos, moment de renovar-nos amb la crònica del temps, amb Josep Miró, en aquesta jornada esplèndida. Podríem dir, encara no és oficialment l'estiu, però podríem dir que és una jornada plenament d'estiu. Josep Miró, molt bon dia. Quin és el temps que ens espera per les pròximes hores en aquest dijous, també de cara ja pensant en el cap de setmana?
1: Avui continua també sent molt estable i estiuem molt semblant els dos darrers dies, tot i que sempre tenim alguna petita variació. I avui, doncs, aquesta és que podem veure algun núvol poc destacable a la tarda, a diferència de dies passats en què hem tingut el cel completament serè tot el dia. Això sí, amb sol i cel clar, com dèiem, la major part de la jornada, almenys fins a primera hora de la tarda. Després pot aparèixer que algun núvol puntual i poca cosa més, amb una temperatura que avui ha reculat una mica de nit i també ho farà de dia, però pràcticament no es notarà perquè la humitat serà un palet més alta i, per tant, una cosa compensarà l'altra amb un ambient una mica més xafogós. I ens mourem entre els 19 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima no passarà dels 29, amb vents febles i variables ara al matí i deixador que en cops moderats a partir de migdia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejol de manera notable i ràpida a partir de migdia. Per demà esperem un temps més variable, dominat pel sol, però amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda. Això sí, amb un cel una miqueta més clar al vespre i a la nit, amb una temperatura que pujarà una mica i es mourà entre els 20 o 21 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades, ben feble de gregada al matí i moderat de xaloc a la tarda, amb una mar més moguda, amb marejol al matí, però amb maró a partir de migdia. De cara al cap de setmana, el temps serà estable, dominat pel sol amb alguns núvols poc destacables i amb unes temperatures que pugen i estarien entre els 21 i els 31 graus de dissabte i entre 22 i 32 el diumenge. El més destacable serà que el vent quedarà una miqueta més reforçat de llevant o gregal, tant dissabte com diumenge, més reforçat dissabte, i això farà que la mar estigui alterada amb maró tot el dia. En canvi, diumenge, la mar anirà a la baixa amb marejol a partir de migdia.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs es faran aquesta important pujada de temperatures de cara al cap de setmana. Avui les temperatures estan una mica més contingudes. Avui doncs tenim menys calor que no pas la jornada d'ahir en dimecres. Doncs ara mateix la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 26 graus centígrads.

0: Doncs ara mateix, 11 del matí, 3 minuts. Doncs vinga, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, últim dijous d'aquesta temporada que acabarem aquest cap de setmana. I els dijous cada dues setmanes aquesta temporada hem tingut amb David Bernet des del Tots a Taula i avui última edició d'aquest Tots a Taula amb el David Bernet, el cuiner calafellenc. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Preparat ja per l'estiu?
1: Preparat.
0: Preparat, sempre preparat. Doncs vinga, anem a posar-li gastronomia també a l'estiu. Avui ens portes coses fresquetes, eh? Coses sí, molt adients per prendre aquest estiu.
1: Vist el que venen les notícies, no? Que serà, bueno, aquest cap de setmana, sí, però en general serà un estiu bastant calorós.
0: Això diuen.
1: Doncs també des de la cuina també ens podem una miqueta refrescar, igual que l'hivern, no? Amb les sopes calentes, doncs ens calentem.
0: I ara fugim de les coses calentes, no? Ara doncs, fresquetes.
1: Doncs ara fresquetes, no? Mm. Per tant, hi ha diverses opcions, no? Però una de les primeres opcions, igual que a l'hivern hi ha les sopes calentes, ara vindrien una miqueta les sopes fredes, no? Aquestes sopes fredes, doncs, que els que ens permeten és això, la temperatura freda, que ens refresquen i després també ens hidraten, no? Que tan important és, doncs, de que ens comenten, no?, molts cops a nivell de calor, que ens hem d'hidratar, doncs la cuina, en aquest cas, és aquest punt, no? Penseu que també, fixeu-vos si és la naturalesa sàvia, doncs, de que l'hivern, no?, ens donen verdures i fruites que tenen molta vitamina C, però que en part tenen molta poca consistència, no?, com les fulles verdes, no?, bledes d'això, espinars, no?, bròcolis, bueno, que tenen molta vitamina C, però realment no tenen molta aigua, i ara si pensem, no?, en carbassons, amb tomàques, no? Són productes que tenen molta, molta aigua, igual passa amb les fruites, no? Cíndries, melons, per tant, la naturalesa és prou sàvia per oferir-nos una miqueta això, no?
0: Els nutrients, saludables, no? Que ens aporten també de cara a l'estiu.
1: Però sí que el que necessitem és molta aigua, molta líquid, i llavors, bueno, podem aconseguir una miqueta amb les sopes, no? I després, a nivell cultural, doncs, clar, el gazpacho, no?
0: Home.
1: On s'havia d'inventar el gazpacho? Doncs al sud d'Espanya,
0: clar,
1: no fa molta calor,
0: en Andalusia,
1: i no s'ha inventat a Oslo, no?
0: No.
1: Pues ten sentit. Al final és com no, la geografia, com la gent acaba fent un receptari que és això, no? És hidratar-se, és passar aquella calor, passar d'això. Llavors, clar, al final, a veure, la fórmula bàsica, doncs, d'un gazpacho, pues, al final són tomàquets carnosos, no?, que siguin madurs, l'all, el pebrot, la ceba, el cogombre, el pa, l'oli d'oliva, el vinagre, no?, un puntet de sal, i sempre, bueno, jo que li fico una miqueta d'aigua, fins i tot encara per refrescar un mes, sobretot si no tenim temps de que sigui fred, substituir una miqueta aquest fred per aconseguir el fred al moment,
0: sí,
1: no?
0: Que és aquest truquet. Sí, posar-ho a la nevera, què vols dir? Que posem glaçons,
1: i llavors al moment de triturar,
0: doncs,
1: ja ho tindrem fresquet si volem tirar cap a algú d'això.
0: I a l'última hora, doncs, improvisem i tenim el gazpacho si afegim, doncs, aquests glaçons.
1: Al final són aquests els ingredients. Cadascú una miqueta, doncs, juga una miqueta amb la recepta de la mare, de l'àvia, de la que ha vist a la ola o de la...
0: O per gustos. A mi no m'agrada el cogombre o no m'agrada el pebrot. Doncs n'hi ha variants, eh?
1: Sí, hi ha variants. Bàsicament és el, no?, diguéssim, el més comú. Doncs és més tomaca, no?, i després anar afegint. Doncs a mi m'agrada més d'això. Hi ha gent que per fer-lo una miqueta més digestiu, doncs, és començar, no? La cuina es tracta d'això, de jugar una miqueta. Doncs és reduir una quantitat d'all i per donar-li encara una miqueta més digestiu, doncs hi pots ficar alguna cosa de fruita com la poma, no? I ja estàs donant aquest punt de contrast divertit, doncs de dir, bueno, el fas com una miqueta més digestiu. Si vols que es conservi més i no sigui tan pesat, doncs al final el que has de treure una miqueta de pa, val? I llavors la conservació sempre aguantarà una miqueta més i a més el, no, el farem una miqueta més lleuger. És que a mi m'agrada més lleuger ara perquè és per la nit. Pues reduïm una miqueta el pa, podem reduir una miqueta l'oli, val? Però d'això, el qui ho fa per l'acidès, no? Em pot donar una miqueta d'acidès. Bueno, al final l'acidès està una miqueta marcat pel tomàquet i per les llavors del tomàquet. Llavors tenim dues opcions, no? Traiem una miqueta les llavors, val? Que no les tirem, eh? Les farem servir per una altra cosa, per fer un fondo, per fer un sofregit. Però sí que és veritat que si aquell gazpacho volem doncs, que sigui un punt més àcid, val? El que podem fer és treure-li una miqueta la llavor. I per compensar-ho, fins i tot hi ha gent, un altre cop, que estaríem canviant la recepta, però és per que entendre que ho pots anar adaptant, no? Es ficar una miqueta de pastanaga i també li donarà un punt de consistència, també un punt més d'equilibri amb aquesta acidesa o que no trobem tan àcid, no? I després, lògicament, que després donaré una miqueta d'idees, doncs jugar una miqueta amb el que seria les fruites, no? I després hi han les varietats, doncs, varietats regionals, per Extremadura hi fiquen o doncs, abans de triturar-ho, val? Doncs a Granada i Màlaga hi fiquen, és molt típic l'ajo blanco, que també donarem la recepta, que és més en base d'ametlla, a Córdoba el salmorejo, que ja no té ni pebrot ni ceba, no? O sigui, són diferents varietats, i fins i tot a Sevilla doncs, hi ficaven doncs, taronja amarga per substituir una miqueta el vinagre o fins i tot llimona, no? Llavors, bueno, són varietats molt locals, que moltes ja no d'això, però sí que és veritat que al final l'important és que sapiguem que, doncs, que podem doncs, fer el gazpacho tradicional, però també el podem fer una miqueta als gustos de cadascú, més digestiu, menys pesat, més acidesa, no? I després jugar una miqueta al final del gazpacho és això, doncs triturar aquests ingredients i ja està. Què podem fer aquí variants? Doncs també, per exemple, un gazpacho que és molt amb un color molt maco i és molt gustós també per la part aquesta dolceta que té la cirera, doncs és fer un gazpacho de cirera, es pot substituir una part del tomàquet, vale? Substituint doncs aquestes diguéssim, cireres sense l'os, vale? I si són cireres d'aquestes que ara hi ha en les picota, que són aquestes granatoses, doncs el que farà és que sigui molt més fresc, no? Els gazpachos poden ser simplement amb un got i beure, però també pot ser un plat que diguis tens convidats i vols quedar bé, un gazpacho pot ser una molt bona opció, si ho acabem presentant, doncs una forma que li podem afegir doncs, altres ingredients o altres proteïnes perquè lligui una miqueta, no? Alguna idea que podem fer d'entrant amb gazpacho de cireres, doncs combinau doncs, amb els seitons, amb les anchoves salades, amb els festucs i també amb una miqueta de formatge fresc, no? Clar, això és com sempre, no? Podem fer moltes versions, podem agafar el plat, podem ficar aquest gazpacho de cireres, tallar les anchoves, penseu que si fem un plat de sopa, sigui fred o no, ha d'estar tot pensat doncs, perquè caigui tota la cullera. Per tant, aquell filet el que farem doncs, és tallar-lo amb quadradets, que s'hi vegin, però que ja sigui una forma fàcil d'anar menjant, no? Anar menjant aquesta sopa i agafar un trosset d'anxova amb una miqueta de sopa, uns festucs torradets doncs, també li combinen molt bé amb uns deuets de formatge fresc, no? Que està fent molta calor, doncs us puc donar alguna idea més perquè aquest gazpacho encara sigui molt més fresc, ho podem fer amb gotets, fer això que hem dit, a ficar una miqueta als festucs, agafar formatge d'aquest fresc i a més de tallar-lo amb deuets, val? El dia abans talleu un trosset, el ficau al congelador i el ratlleu com si ratlléssiu formatge, vale? I tindreu doncs, les virutes aquestes congelades de formatge fresc doncs, que combinaran molt bé i que li donaran encara més una miqueta aquest toc, no? Altres gazpachos que podem fer, bueno, el tradicional també doncs, de maduixes, tot i que ara no és temporada, doncs, també seria, és que a mi les cireres no em d'això, doncs també podem fer la mateixa recepta, no? Amb maduixes i combinau, doncs també doncs, amb el que dèiem, no? Doncs amb altres ingredients. Un altre que també aquest sí que seria més de temporada, vale? És amb síndria. Val? La síndria també, fer un gazpacho de síndria, no? Que al final és el que busquem, és que si hem de fer molts dies de calor, també és una mica avorrit menjar sempre, no? O beure sempre el mateix gazpacho, no?
0: Exacte.
1: Llavors, si fem gazpacho i fem molta quantitat i el guardem i després el dia següent o al cap de dos dies volem tornar, doncs, tenim un tall de síndria, doncs, ostres, fem una miqueta diferent que no ens sobti una miqueta, no? Doncs afegir una miqueta aquesta síndria al gazpacho. Aquest gazpacho quedarà una miqueta més aigualit.
0: És a dir, els mateixos ingredients que tenim al gazpacho,
1: sí, els mateixos ingredients, podem afegir aquesta síndria, val? Es quedarà més aigualit, per tant, si li podem afegir una miqueta, doncs, algun ingredient més que es passegi amb algun tomàquet més, doncs el podem espessir o fins i tot ficar una miqueta, doncs, una miqueta més de pa, no? Altres ingredients que combinen molt bé, no?, per donar també idea de gazpacho, i no només un got, sinó també que sigui un entrant. Pues una bona opció també són amb el tema de les llaunes, no? Doncs una de les coses que també amb la calor ens pot fer mandra, doncs, a cuinar, ficar-nos davant d'un foc calent, doncs aprofitar les llaunes d'aquestes de l'aperitiu, no? Doncs també pot combinar molt bé aquest aperitiu, doncs fer un gotet i amb aquelles escopinyes que fem al vermutet, doncs aprofitar aquest ingredient per afegir, doncs, amb aquest gazpacho, que li donarà també el molt bé o el canvi diferent, no? D'aquest no tot sigui escabetxos, no tot siguin vinagretes, doncs fer aquest xarrupet, no?, de gazpacho de síndria amb escopinyes, doncs també és una molt bona opció. El que dèiem, l'ajo blanco, jo sóc un enamorat de l'ajo blanco com a sopa freda, no sé si l'has tastat.
0: Jo no
1: l'he provat,
0: ara ho estava pensant, jo diria que no l'he tastada.
1: No, sí, no és
0: molt
1: habitual. I tampoc
0: no sé ben bé quins ingredients portes, sí. Explica'm.
1: Sí, mira, els ingredients és bàsicament ametlla, vale? Ametlla crua, val? Pelada, val? Aigua, i després porta oli d'oliva, porta el vinagre, porta pa i després porta l'all, no? Que també és el que li dona, és una miqueta l'ajo blanco, és això, no? És que hi ha ametlla que farà... La sopa és totalment blanca, d'acord? Perquè l'ametlla és crua, s'ha de fer sempre amb ametlla crua. I el que es fa, pues, és en proporció, perquè com és una sopa que no és tan coneguda, doncs és per un litre i mig d'aigua, val? Ficaríem uns 150-200 grams d'ametlla crua, val? Que jo sempre... És una sopa que, a més, sempre la dic que, tot i que és l'origen, no?, és andalús, la pots fer totalment amb producte autòcton aquí, perquè l'ametlla, vull dir, és fantàstica.
0: L'origen és d'Andalusia, també,
1: Sí, sí, sí, és andalusa, val? Llavors és simplement agafar aquesta ametlla, ficar-la amb aquesta aigua, sempre és millor ficar-la amb remull, si pots un dia abans, doncs, a la nevera, llavors la proporció seria un litre i mig, 150-200 grams d'ametlla crua, jo recomano la Marcona, que és la d'aquí, que és boníssima, unes 6 cullerades d'oli d'oliva, vale? Bo, lògicament verge extra, la meitat també de vinagre, de quantitat, vale? Un vinagre bo, que aquí vendré en tenim boníssims, aquí a l'Oix Penedès en tenim, si no, si ho féssim andalús, el Jerez, el vinagre de Jerez, que és boníssim també, doncs un bon vinagre de Jerez li queda perfecte. Els gazpachos, clar, es canvia molt, el vinagre, sobretot aquestes sopes fredes. És una pena que compris, no?, tomàquet, cogombre, que estiguis allí preparant o no sé què, i el que és el raig de vinagre i oli, que a vegades no li donem la importància, doncs que no comprem un bon vinagre, perquè encara que allò no hem de fer res, és la base d'aquestes sopes, no? I si a sobre t'agrada, no?, el gustet de vinagre i el vols ficar pujadet, sobretot et recomano que sigui com més bo, millor. Llavors, aquest vinagre, un tros de pa sec, val? I aquí sí, la proporció seria, pues, si el gra d'all és petit, pues, ficar-li al mig, tres quarts, i provar-ho, no? Que no sigui tampoc... Hi ha gent que no li agrada molt fort all, però tot és cru, val? El sal
0: també,
1: i el pebranc, sí, sí. Llavors, l'important, traieu-li la part, si té, del germinat de dins, val? Això ben triturat, val? I veureu que es quedarà, doncs, una sopa molt, molt fina, de color blanquinosa, d'ajo blanco, que és aquesta sopa d'ametlla, no?, amb aquest puntet d'all, que ha de tenir aquest puntet, el vinagre pujadet, el pa, i és molt refrescant, també és calòrica, perquè hi ha molta fruita seca, però jo, és realment, si no l'heu provat mai, proveu-la. Què combina molt bé? Hòstia, combina molt bé amb els productes salats. Si fiqueu unes virutes de pernil, unes seitons, després, si voleu, a l'hora de preparar-ho, és el que diem, pot ser només un got d'ajo blanco, però també pot ser un entrant d'estiu per sorprendre família i amics que vinguin, doncs a ficar-ho en un plat, agafes una miqueta, unes ametlles torrades, muntes el plat, no? Així és una miqueta com a restaurant, eh? Muntes amb el plat buit, muntes les ametlles ben col·locadetes, uns crostonets de pa, no?, fregidet o torradet, val? Unes virutes de pernil ben col·locadetes, no?, un bon raig d'oli que es vegi, i després ho portes a la taula amb els convidats,
2: i amb una gerra, goig, això,
1: sí,
2: eh?
1: I amb una gerra, els hi fiques per sobre i dius, ostres, i això, i aquest color blanc, i, no? I amb el gazpacho podem fer el mateix, no? Fer una miqueta amb això. Broquetes també, broquetes com de vermut, d'aperitiu, d'entrant, de síndria amb formatge fresc, amb un seitonet, doncs, entremig. Bueno, són aquestes d'això que es poden fer. Aquí ens compliquem amb gazpachos i amb ajo blanco, però també una bona sopa de tomaca. Simplement de tomaca, val? Tomaca que sigui madura, que ara, sobretot per l'estiu, que podem trobar bon tomàquet, ben triturat, amb una miqueta doncs, d'oli, de sal, val? Si us agrada l'alfàbrega, ficar-hi un puntet d'alfàbrega, doncs, ostres, també acompanya molt bé doncs, amb això, no? Amb una sopa freda només de tomaca, doncs que pot anar molt bé combinat tot el que seria doncs amb formatges. Després, bueno, tenim els guacamoles, no?, que també venen de fora, però també ens combinen molt bé tant amb una sopa de tomaca com per menjar doncs algo fred. Doncs sí, ara ve de gust coses fredes, i al final agafar un alvocat, pelar-lo i triturar-lo i triturar-lo doncs amb un batedor o amb el robot de cuina, o si és molt madur i no voleu això i feu poca quantitat, simplement amb una forquilla i un bol, ben trinxadet, una miqueta de llimona i després, lògicament, doncs les verdures una miqueta picadetes, que sigui el pebrotet, la ceba, una miqueta de cibulet, que volem fer més refrescant, alfàbrega, menta, no? La menta també la lliguem molt amb el mojito, que també és molt refrescant i també va molt bé després d'aquests àpats, no? Però també amb una sopa de tomàquet, amb un gazpacho, ficar-li un puntet de menta, ostres, ve molt de gust, perquè és molt balsàmic, és molt fresc, no? De menjar. Altres plats que podem fer, a part de tot el sortit d'amanides que puguem fer, doncs els tartars, no? Els tartars són, bueno, em venen de gust, sobretot per això, perquè són elaboracions fredes que també ens poden refrescar. Tartars que no tenen per què ser només de vedella, no? Pots fer un tartar, comprar, com ara tenim tanta varietat de tomàquets, val? Aquests tomàquets més carnosos, més d'això, més gustosos, o diferents varietats, val? Picar-les, vull dir, fer-les, no?, amb deuets petits, que no tallar amb ganivet, que no deixin anar tota l'aigua, i això simplement doncs aquest tomàquet marinat amb una miqueta de mostassa, amb una miqueta de pèrrins, amb algun enciam, productes freds, no? Abans hem dit anxoves, doncs amb bocarons, no? Comprem bocarons ja fets amb vinagre, ja trinxadets, barrejats amb aquest tomàquet, fiquem amb un plat, amb un cercle, amuntem aquest tartar amb una miqueta d'amanida al costat, doncs també és una molt bona opció per terrasseta, balcó...
2: Fantàstic
1: d'això, no? Per poder-ho fer. Hi ha també, ara, és que els tomàquets tenen moltes opcions, hi ha aquests tomàquets de Montserrat, no?, que es diuen, els tomàquets raf, però sobretot el de Montserrat, que són aquests que són una miqueta buits per dins, no?, farcits amb una miqueta, doncs, amb una maionesa, amb una miqueta de tonyina, amb alguna porradell picat, cibulet, ceba, el que sigui, farcits... freds, vull dir, no? Carpatxos, no? Traiem tota la gamma de carpatxos. També podem fer carpatxos de verdures. Simplement aquests tomàquets que són més carnosos, ben picadets, amb una miqueta de pinyons. El formatge que ara, el formatge fresc, ve molt de gust a l'estiu. Una miqueta de mostassa, vinagretes, no? I després, evidentment, amb els tartars podem seguir amb el tartar de salmó, amb el de... fins i tot amb escamarlans. Bueno, jugar una miqueta amb tot això del fred, coques, les coques que podem menjar calentes, no? O la pizza, no?, que tenim tant costum, la pizza. La cuina catalana tenim molt bona opció de fer coques amb escalivada, que després amb unes llesques de bacallà fumat, de salmó fumat, la fem, la cuinem, sigui amb pasta de full, amb coca, massa de coca de pa, simplement això per sobre, fred, ostres, doncs és molt agradable de menjar, no?, aquestes coques amb escalivats, amb això, doncs que el podem menjar a temperatura ambient i que realment, si tanta calor de venir aquest cap de setmana i aquest estiu, doncs que tenim opcions a la cuina per refrescar-nos, per no estar molt de temps a la cuina, tampoc, i per gaudir-ho.
0: Doncs per alternatives no serà, perquè déu-n'hi-do quina quantitat, tant sigui de sopes com altres coses, sí, combinacions, sempre, a més, amb productes que tenim aquí de proximitat, per refrescar-nos i també per alimentar-nos, perquè en definitiva és això, que tingui aquesta aportació nutricional saludable. Doncs, David, t'ho deixarem aquí. Desitjo que tinguis molt bon estiu.
1: Igualment.
0: I que gaudeixis també de la gastronomia. I ens retrobem ben aviat. David, una abraçada. Que vagi bé. Bon estiu. Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 2 minuts i escaig per arribar a 12:15 del matí. Moment de la informació de l'abans informatiu amb els titulars aquest dijous, dia 18 de juny de 2026, amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esforços. Endavant, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arboç reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Cuartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Sempre puntuals, hem arribat a 11:45 del matí. I sempre puntuals, arriben l'Ignasi Quiluz, el Xavi Andreu, arriben les històries de la música, la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Última setmana d'aquest Calafell Matí, aquest programa en magazín matinal, i no serà, atenció, l'última història de la, o l'última edició capítol de les històries de la música, perquè també el mes de juliol els tindrem aquí. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran, bon dia també a tots els oients.
2: Exactament, bon dia a tothom.
0: Com esteu? Sí. Molt estiuencs, eh?
2: Molta calor. Si fóssim molts estudiants. Sí, sí, perquè sí, hem arribat a final de curs. Sí. I ens queden deures per fer.
0: Exacte.
2: I per això haurem de venir, haurem de venir en l'Obert per vacances. Clar, avui arribarem encara tres quartes parts dels primers 100. Això sí vol dir que ens en queden molts pel davant, encara, d'aquella classificació. I precisament són els que van quedar davant de tot.
1: Davant de tot, són els més
2: importants. Valdrà la pena escoltar-los.
0: Sí. Exacte. Valdrà, doncs ho farem aquest estiu, exacte.
2: Però vinga, centrem-nos.
0: Vinga.
2: On som, Xavier?
1: Doncs mira, ja saps que, com sempre fem, anirem presentant tots aquests èxits,
2: sí,
1: en la posició inversa, a la que van aparèixer la revista.
2: Correcte.
1: La setmana passada vam arribar al lloc 73, que ocupava Summertime Blues, d'Eddie Cochran.
2: Sí.
1: I avui continuarem en el lloc 72, on tornem a trobar-nos amb James Brown, a qui ja vam escoltar la setmana passada amb I Feel Good,
2: sí,
1: i que avui ens porta el Papa's Got a Brand New Bag.
2: Som-hi!

0: Doncs sí, ens tornem a trobar amb James Brown, amb el tema que va quedar en millor posició dels seus 6 que van entrar a la llista de les 500.
1: I aquesta, com us deien, és Papa's Got a Brand New Bag, que es va situar en el lloc 72 i que dintre de la carrera de James Brown va marcar la transició del rhythm and blues cap al funk.
0: Molt bé.

0: The Beach Boys van aconseguir fer entrar 7 cançons a la llista de les 500 i California Girls és la que va quedar en la tercera millor posició, ocupant el lloc 71.
1: Aquesta és una de les mostres més representatives del seu estil, basat en les harmonies vocals i que es va anomenar surf rock.
0: Sí.
1: I també se'n deia California Sound.
0: És veritat.

0: En el lloc 70 tenim a Dionne Warwick interpretant Walk On By, un tema en què és evident la mà mestra de Burt Bacharach, que va donar lloc a aquest pop orquestral tan reconeixible.
1: La veu de Dionne Warwick interpreta magistralment els sentiments que expressa la lletra, en què la protagonista demana a un antic amor que segueixi caminant i passi de llarg per evitar veure'l i obrir velles ferides.
0: Sí, senyor.

0: En aquesta alçada de la llista de les 500 millors, comencem a trobar intèrprets que ja hem escoltat en capítols anteriors degut a que hi són presents en més d'un tema, com alguns dels anteriors que hem escoltat.
1: I tant, perquè en el cas del Roy Orbison en té 4 de temes a la llista.
0: Sí, senyor.
1: Dels quals Crying, que és aquesta que ara estem escoltant, és la que va quedar en millor posició i va ocupar la plaça 69.

0: Un altre que té diverses cançons a la llista és Bob Dylan. Ara, en particular, estem escoltant Tangled Up in Blue, que trobem en el lloc 68.
1: Segons molts crítics, la lletra d'aquesta cançó és una de les millors de Bob Dylan. Sí, perquè en ella explica una història d'amors i desamors, de trencaments i retrobades, i els records de tot plegat des de diversos punts de vista, barrejant personatges i amb constants salts temporals, cosa que la converteix en una petita obra literària, però cantada.
0: Potser per cançons com aquesta, doncs, li van donar el Nobel de Literatura i no el de Música.
1: Home, és que el de la música em sembla que no existeix, eh?
0: Ah, és veritat.

0: Elvis Presley és un altre dels artistes que més cançons acumula, entre les 513 en total. I la que escoltem és la que va quedar en el tercer lloc del seu rànquing particular i en la posició general 67 de la llista.
1: És una de les peces més característiques del seu repertori i que pertany a la banda sonora del tercer film que Elvis va protagonitzar. Es tracta de Jailhouse Rock.
0: Sí, senyor. Alguns crítics han afirmat que l'escena de ball d'aquesta pel·lícula del rock de la presó és un dels moments àlgids en la carrera cinematogràfica del cantant.
1: I tant.

0: I a la posició 66 tenim a un desconegut, Bob Marley, amb el tema Redemption Song.
1: A veure, diem desconegut no perquè no el coneguem, perquè malgrat la seva veu se'l pot reconèixer perfectament. Ara bé, ho diem perquè estem acostumats a les seves composicions basades en el reggae i el senzill so de la guitarra acompanyant la seva veu, tal com escoltem en aquesta cançó, no és gens habitual.

Hem arribat al lloc 65 i ens hi detindrem una mica per escoltar amb atenció el riff de guitarra que ha sonat des del primer moment. Fixem-nos-hi, ens recorda alguna altra cançó, no?

0: Podríem dir que són... que una és una còpia de l'altra. Ah,
1: exactament, exactament. A part d'això, la que estem escoltant es titula Sunshine of Your Love, és The Cream, el trio del qual formava part precisament Eric Clapton, abans d'iniciar la seva carrera en solitari.
0: El que mai hi ha hagut és cap denúncia per plagi, tot i que Sunshine of Your Love és una composició anterior a l'original de Cocaine.
1: Bé.

0: Ja hem comentat força vegades anteriorment que The Beatles són la formació que en més ocasions apareix a la llista de les 500.
1: She Loves You va quedar en la posició 64, sent l'octava del seu rànquing. És a dir, que encara tindrem ocasió de tornar-los a escoltar en capítols futurs.
0: Sí, senyor, i puc avançar que n'hi haurà un en què els escoltarem tres vegades.
1: Caramba.
0: Coincideixen tres cançons en una dotzena. Doncs bé, aquest tema de Beatles van fer el salt a la popularitat i el single, amb un total de més d'un milió de còpies, va ser durant temps el més venut de la història a la Gran Bretanya.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'estil de The Beatles va ser innovador també pel que fa a la lletra, ja que el protagonista de la cançó, en comptes de dirigir-se a la parella com era habitual, es dirigeix a una tercera persona, dient-li allò de She loves you, yeah, yeah, yeah, o sigui, ella t'estima, yeah, yeah, yeah.
0: Sí, senyor, i fins i tot aquest yeah, yeah, yeah
1: sí.
0: Va ser innovador i va marcar tendència. I si no, que li preguntin a la xica yeah, yeah.
1: I tant, i tant.

0: Som ara en el lloc 63 i la banda de Los Angeles, Buffalo Springfield, ens ofereixen un dels seus temes més coneguts, For What It's Worth, una cançó que parla de gent manifestant-se amb pancartes.
1: Sí, entre altres coses, sí. Segurament per aquest antecedent de cançó protesta, aquest tema ha sigut inclòs en la banda sonora de molts documentals i de pel·lícules, entre les quals segurament una de les més conegudes va ser Forrest Gump.

0: En el lloc 62 va quedar situada una cançó no gaire coneguda i que sorprèn ja en el seu títol. Es tracta de Bo Diddley, del cantant Bo Diddley.
1: Ahà, repetit, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Aquest bon home, Bo Diddley, se'l considera un innovador dels que van influir en la transició del rhythm and blues cap al rock and roll. En part, degut al ritme sincopat, segur que us hi heu fixat, aquest que podem escoltar en aquesta composició i que molts altres grups van utilitzar posteriorment, copiant-lo.
0: Sí, sí, un ritme que precisament es va conèixer com de Diddley Beat.
1: Exacte.
0: Igual que la cançó, que com haureu observat porta per títol el seu propi nom.
1: Correcte, sí, sí, sí.
0: Això s'hi afegeix que la lletra de la cançó és un exercici d'automàrqueting en què es dona a conèixer i explica què fa,
1: oh,
0: construint el seu propi mite des del primer moment.
1: Fixa't.

El tema que ocupa el lloc 61 té prop de 70 anys, fixeu-vos, i manté encara fresc el seu aire festiu. Jerry Lee Lewis, A Whole Lot of Shaking Going On, va convertir el piano en protagonista d'un rock and roll, a diferència del que era habitual, que el protagonista fos la guitarra elèctrica.

0: Aquesta és la darrera cançó del capítol d'avui i va quedar situada en el lloc 60 de les 500 millors cançons de tots els temps. Es tracta de Let's Stay Together, interpretat ara per Al Green, qui en va ser també un dels compositors.
1: Doncs bé, amics, amb ell, amb Al Green, us deixem fins la setmana que ve. No, fins l'altra. La setmana que ve no hi ha capítol, no hi ha matinal, correcte, d'aquí 15 dies.
2: Acabem ara aquest divendres, dissabte també, amb el The Best Moments, doncs la temporada del Calafell Matí.
1: Ja venia jo amb la cantarella aquella sempre.
2: Comencem el dia 30. No, fem una setmana de break, no?
1: De break, abans de l'obert per vacances.
2: Correcte, exacte.
1: I amics, no patiu, les 59 cançons que ens queden pel davant les farem cabre, totes, al llarg dels 5 dijous del mes de juliol. Us esperem aleshores, mentre cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots, sobretot.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música.
1: Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable. A Calafell Ràdio, com cada setmana, ens acompanyen professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui tenim amb nosaltres els estudis la Judit Companys, és dietista nutricionista. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui, com sempre, vens a parlar de menjar saludablement. Avui parlarem dels beneficis de la fruita i de la verdura.
2: Sí, avui us vinc a parlar de com menjar fruita i verdura ens pot ajudar a millorar la nostra salut. És un missatge molt fàcil, gens complicat, no? El fet de menjar cada dia aquests aliments. Sabem que són saludables. No és cap exageració el fet de tenir que menjar cada dia dos, tres peces de fruita al dia i dos vegades al dia verdura. És una manera fàcil, econòmica i una manera de protegir tant el nostre ambient, la nostra natura, com mantenir la nostra salut i reduir el risc de patir diferents malalties. Mm-hmm. Per donar-vos alguns exemples de dades interessants, sabem que l'Organització Mundial de la Salut ens indica que la gent menja poca fruita i poca verdura. Això ocasiona més de 1,7 milions de morts a l'any, majoritàriament per malalties causades per el sistema cardiovascular, el càncer, o les malalties respiratòries i la diabetis. Tot això relacionat amb el baix consum de fruita i verdura. Sabem, quan parlem de baix consum, sabem que l'objectiu hauria de ser consumir uns 600 grams de fruita i verdura al dia i la mitjana del nostre territori és de 300 grams. Per tant, és la meitat de consum que hauríem de consumir. Si veiem les dades a nivell d'adults, sabem que el 34% dels adults no menja fruita i el 57%, és a dir, més de la meitat de la població, no consumeix verdura cada dia. Si anem a veure els joves, sabem que el 48% d'aquests no consumeixen fruita diàriament i el 69%, encara augmenten més les dades, no prenen verdures hortalisses diàriament.
1: Doncs el titular alarmant és aquest: no menjar fruita o verdura fa que emmalaltim.
2: Exacte. I és una cosa, el que us deia, molt senzilla de fer, i a vegades és que ens en oblidem. No és que no ho vulguem fer, sinó o que no estem introduint aquests aliments de manera...
1: Som vagos a l'hora de menjar també.
2: Sí, i també perquè a vegades no trobem la manera que ens agrada. Sembla que sempre hagi de ser una obligació i ens ho mengem de la manera més sosa possible i sense buscar-li aquesta gràcia a consumir fruita i verdura.
1: Parlàvem de quantitat en pes, però anem a parlar d'aquesta quantitat de fruita que està recomanable menjar diàriament, Judit.
2: Sí, la recomanació són, com a mínim, 3 racions de fruita al dia. I si dic com a mínim, perquè si en volguéssim menjar més, tampoc passaria bé res.
1: Què és una ració? És una peça? O què considerem per ració?
2: Clar, aquí és el gran error que fa la gent, perquè hi ha molt... Perquè què consisteix, no? Què vol dir ser una ració? Una ració és, per exemple, un tall de meló, un tall de síndria, una peça d'una fruita mitjana, com podria ser un kiwi, una poma, una pastana, un plàtan, sí. Poc madur, aquí sí que faig la puntualització, que serà quan sigui més saludable, una taronja, dos, tres peces d'aquestes fruites més petites, com els préssecs, com les prunes, els albercocs, les mandarines, o 5 o 6 maduixes, 6 o 7 talls o grans de cireres o de raïms. Uh-huh. Per què fem aquesta puntualització? Perquè hi ha persones que es passen d'aquesta quantitat. És a dir, potser en un moment del dia, en vez de menjar-se una ració de fruita, se n'estan menjant 2 o 3. I aquí ho lligo una miqueta en quan tenim diabetis, per exemple, perquè a vegades a moltes persones ens diuen: oh, és que a mi m'han prohibit la fruita perquè porta molt de sucre. I moltes vegades l'error que fa la gent és no consumir una ració de fruita, sinó consumir 2 o 3 en el mateix moment del dia. Amb aquestes persones que tenen diabetis, els hi hauríem de dir: consumeix 3 racions de fruita al dia, però separades durant el dia. Per exemple, una a l'hora d'esmorzar, una a l'hora a mig matí, una per berenar, per exemple. Però no fer aquests superesmorzars on mengem molta quantitat de fruita pel matí o molta quantitat de fruita pel vespre, perquè el problema no és menjar fruita, sinó que ens la mengem tota de cop. Mm-hmm.
1: Clar, també hi ha persones que diuen: també no soc diabètic, però la fruita porta molt de sucre. Per exemple, ara a l'estiu, jo diria que és l'època on hi ha més fruita de tot tot l'any. A més, és fruita que ve molt de gust, perquè amb la calor doncs va bé per refrescar, però és dolça la fruita. Això té alguna contraindicació si consumim aquestes quantitats i aquest sucre?
2: Si ho fem de la manera que us he comentat, de menjar-nos una ració de fruita al dia, una ració de fruita per àpat, sí, no hi hauria cap tipus de problema, perquè quan anem a veure les propietats de la fruita, la major part de la composició nutricional d'una fruita és aigua. No és sucre, és aigua. I la quantitat de sucre pot variar entre un 5 i un 20% depenent del tipus de fruita. És cert que hi ha fruites que poden portar una miqueta més de sucre que unes altres, però la variació tampoc és molt gran, i continuem dient que l'aliment o el component principal de la fruita continua sent l'aigua. I no ens hem d'oblidar que hi ha fruites, o sigui, les fruites en general també porten moltes vitamines. Les fruites normalment són riques en vitamina B9, en vitamina C, en vitamina A, també són riques en minerals com amb el potassi i el magnesi, contenen fibra que ens ajuden a saciar-nos. Per tant, no ens hem de fixar tant en la quantitat de sucre que porten els aliments, sinó en com ens estem menjant aquesta fruita.
1: Judit, has vingut a parlar de la importància de consumir aquesta fruita, però també, dèiem, la verdura. Què ens has d'explicar respecte a la verdura i aquestes hortalisses?
2: Primer, m'agradaria destacar la diferència real entre la paraula verdura i la paraula hortalissa, perquè moltes vegades les utilitzem indistintament i realment hi ha una diferència. Realment, verdura és tota aquella hortalissa de fulla verda. Tots aquelles hortalisses que tenen un color verd els hi anomenem verdures, però també hi ha hortalisses que no són de color verd i també les considerem hortalisses. Per tant, la paraula real que hauríem de parlar quan parlem de fruita i verdura realment no estaria ben dit. Hauríem de dir fruita i hortalisses, perquè la verdura només correspon a aquests aliments que són de color verd. També dir, les verdures, contingut principal, el component principal de les hortalisses continua sent l'aigua, igual que les fruites, per això sempre les considerem en el mateix grup. Tenen un baix aport calòric, no contenen pràcticament hidrats de carboni i contenen molta fibra, a part d'aquestes vitamines que havíem dit abans, la vitamina B9, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, també el potassi, el calci, que sabem que les verdures també tenen un gran aport de calci, no només els lactis porten calci. I quins beneficis té la verdura? Primer de tot, millora la meva digestió, és a dir, la meva salut intestinal millorarà si consumeixo diàriament verdura. Enforteix el meu sistema immunològic, per tant, reduirà el risc de que jo agafi refredats o malalties tipus respiratòries. Prevé el risc de desenvolupar malalties cròniques, malalties que duren per tota la vida, la diabetis, els problemes cardíacs. I a més, com porten poques calories i porten molta fibra, ajuden a saciar-me. Que saciar-me, o sigui, sempre explico que per fer-ho fàcil, la paraula saciar vol dir atipar-me, és a dir, que m'ajuda a quedar-me sense gana, però que aquesta sensació de sacietat madura molt de temps. Si madura molt de temps, a què m'ajudarà? A no picar entre hores, que moltes vegades és el problema de les persones que s'engreixen, perquè com tinc ganes a totes hores, començo a picar aliments que no són saludables. Si jo introdueixo la verdura en els àpats principals, el que aconseguiré és saciar-me, no tenir gana entre hores i no picotejar.
1: Abans te preguntava respecte a la fruita, la quantitat, la freqüència, també preguntar-t'ho respecte a la verdura i a les hortalisses.
2: Sí, en aquest cas les hortalisses les hauríem de consumir cada dia, dues vegades al dia. És a dir, sempre hauríem d'introduir verdura per dinar i per sopar. Si algú vol posar una miqueta per esmorzar perquè menja uns tomàquets xerris, per exemple, o uns trossets de pastanaga a l'hora de berenar, també els podem posar, evidentment. No cal començar de cop. Si no estem acostumats a menjar verdura, no cal que d'un dia per l'altre ho fem perfecte. El que podem fer és anar introduint poquet a poquet una mica de verdura en els àpats fins que ens anem acostumant. Us puc assegurar que les persones que em visiten al CAP i els hi faig aquesta recomanació, al principi me miren amb una cara pensant que és impossible i el cos t'ho demana. Quan tu comences a introduir aquests aliments, el cos t'ajuda, ens dirà que vol introduir-lo. I també parlar d'aquestes hortalisses, que no tot és l'enciam, l'amanida i les bledes o la mongeta verda, que tenim, podem fer plats amb pastanagues, podem fer plats amb carbassó, podem fer ara que ve l'estiu, amanides de tomàquet, puc fer amb carxofes, puc fer espàrrecs, i no fa falta que tot sigui bullit, puc utilitzar el forn, puc saltejar els aliments, els puc fer al vapor, puc utilitzar menys el fregit, que tots sabem que no és la cocció més adequada, podem utilitzar qualsevol tècnica culinària que faci que els aliments tinguin més sabor i m'agradi més i que no tot sigui soso.
1: Clar, és que a vegades trobem la verdura, la manera de consumir-la, que és avorrida, té poc sabor. També a l'hora de cuinar-la, aquí estaria el secret, no?, de com combinem aquesta verdura i de quina manera la cuidem perquè no sigui tan avorrida, tan sosa, com deies.
2: Canviar, coses que podem fer, canviar els aliments, les verdures. Quan anem a comprar cada setmana al supermercat o a la fruiteria, és interessant no sempre agafar la mateixa verdura, clar, sinó cada setmana pensar en una verdura diferent i així no ens avorrim, perquè és que si cada dia mengem el mateix, jo també m'avorriria. És important variar i tampoc hem de ser molt cuinetes, vull dir, no hem de fer unes supercoccions o uns superplats, podem fer coses molt senzilles però anar canviant i variant aquests aliments.
1: També entenc que hi ha moltes maneres de consumir la fruita, en suc, sencera, liquada...
2: Sí, és una de les preguntes que ens fan moltes vegades, de si és el mateix beure'ns un suc de taronja que menjar-nos la taronja, que si ens podem fer liquats de verdures perquè així m'ho prenc amb un, com amb un suc i així m'oblido de la verdura.
1: També les verdures, clar, les podem liquar.
2: Les podem liquar. Llavors, què passa? És el mateix? Realment no és el mateix, perquè quan jo trituro una fruita o una verdura, el que estic fent és eliminar la fibra d'aquest aliment. Si jo elimino la fibra, el que faré és que no em saciaré. Hem dit que un dels beneficis de la verdura era que tenia aquest poder saciant que fa que no tingui gana entre hores. Clar. Si jo m'acarrego la fibra, aquesta sensació desapareix. Per tant, ja no és un aliat nostre quan jo tinc obesitat o quan jo vull mantenir el meu pes o reduir-lo. I a més, no m'estarem. Quan prenc un producte que està líquid, més igual que sigui un suc, que sigui qualsevol cosa, quan un producte és líquid, no m'estego. I si no m'estego, tampoc s'activa aquesta sacietat. Hi ha una part mental, podem dir-lo, hi ha una hormona en el nostre cervell que s'activa la sacietat quan jo fa molta d'estona que estic mastegant. Si no m'estego i em prenc un suc, tots ho podem pensar. Imagineu-vos que m'estic bevent un suc de taronja o m'estic menjant una taronja. Quan m'acabo de beure amb el suc, estic tipa. Molt probablement molta gent em diria que no. Però, en canvi, quan m'acabo de menjar una taronja, potser no estic supertipa, però m'he
1: tipat.
2: Però
1: tinc més sensació.
2: Pues aquí l'única diferència que hi ha hagut és el fet de mastegar.
1: I el fet també de digerir-la, no? Trigues més si la mengem d'aquesta forma sencera que no beguda amb un suc.
2: Exacte. L'estómac, o sigui, entraran els aliments més a poc, es digeriran millor i, per tant, la salut intestinal també estarà molt més regulada en aquest sentit.
1: I trigarem més temps a tornar a tenir gana, també.
2: Exacte. Mhm.
1: Ara dèiem abans, l'estiu és una època en què tenim ganes de potser consumir més fruita. A més, tenim més varietat de fruita. Què ens has de dir sobre també les verdures, segurament? Doncs els horts estan molt més plens de verdures de temporada, ara l'estiu. Què ens pots dir sobre això?
2: Sí, també és un tema molt interessant, el tema de la fruita i les hortalisses de temporada, perquè ara venen verdures que ens venen molt de gust, tenen més sabor, però realment a dia d'avui tenim verdures i fruites durant tot l'any. Podem trobar síndries al mes de desembre, per exemple, no? Llavors, el millor és consumir les fruites i les hortalisses de temporada, perquè tenen, o sigui, tenen més sabor, això és indiscutible, i a més hi ha moltes persones que es queixen perquè menjar fruita i verdura és car. Quan nosaltres consumim fruita i verdura de temporada, aquestes són les més econòmiques per poder comprar. Ara bé, si jo vull comprar síndria al mes de desembre, segurament em costarà un dineral, o sigui, clar, que també hem de ser conscients del que estem fent. A més, d'on ve aquesta síndria? És a dir, hi haurà uns costos, una contaminació per aquests camions que ve a saber d'on venen, o avions, perquè segurament venen de l'altra punta del món. Per tant, tampoc estem contribuint a que sigui sostenible, no?, tota aquesta alimentació que estem duent a terme. Per tant, si volem cuidar tant la nostra salut, perquè també quan la fruita és de temporada serà molt més sucosa, molt més sabrosa i a part gaudirem més d'aquesta fruita. Ara quan comprem tomàquets al supermercat o a la fruiteria tenen molt més sabor que els que compràvem fa 4 mesos. Quan parlem de fruita de temporada, ara tenim nespres, tenim albercocs, tenim préssecs, tenim cireres, tenim maduixes, comença el meló, comença la síndria. A nivell de verdures tenim el carbassó, tenim el pebrot, tenim l'albergínia, tenim els tomàquets, tenim els cogombres, la mongeta verda. Jo sé que hi ha molts aliments que acabo d'anomenar, sobretot la verdura, que la consumim tot l'any.
1: Sí.
2: Però la verdura potser a l'hivern hem de tirar cap a aquelles verdures que són de temporada. Que a l'hivern podem substituir totes aquestes verdures que algun dia el menjarem, no passa res. Però cap a la col, la coliflor, les bledes, el bròquil, tot el que és fulla verda realment és d'hivern. I tot el que té color, que no és verd, podem dir que és més característic de l'estiu. Per tant, hem de ser responsables i també modificar aquest consum segons la temporada que toca.
1: Fruites i verdures tot l'any i, a més, a qualsevol etapa de la vida, no? Perquè ajuda pel creixement, també després vitamines a mantenir-nos saludables al llarg de la resta de la nostra vida, no només quan creixem, sinó ja quan som adults.
2: Molt bé, pel creixement i també per un envelliment saludable.
1: També.
2: Perquè al final totes les fruites i les verdures tenen antioxidants, tenen perfils antiinflamatoris que faran que envellim de la millor manera possible.
1: Doncs estem acabant aquest temps de vida saludable. Avui parlant de verdures, dels beneficis de la fruita també, amb la Judit Companys. Algun últim apunt, Judit?
2: Res més, només comentar-vos que penseu en el vostre últim plat d'avui, de si ha tingut colors, si hi ha hagut fruita, si hi ha hagut verdura. Comencem a plantejar-nos què podria haver introduït per intentar adquirir, no, aquests hàbits de més fruita i de més verdura al dia, i que no volem canvis a curt termini, perquè tots aquests canvis a nivell de consum de fruita i verdura no es veuen d'un dia per l'altre. Al final és el que comentes, creixerem millor, envellirem millor, sí. Per tant, és una aposta a llarg termini i no a curt termini.
1: Doncs posem-li vitamines i color als nostres àpats, a la nostra dieta. Judit Companys, dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies, bon estiu, i ens retrobem ben aviat en aquest espai de vida saludable.
2: Moltes gràcies, igualment.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
14: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Molt bon dia. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetada el 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de la festa major del nucli de la platja, la de Sant Pere. L'Ajuntament de Calafell celebra demà divendres 19 de juny ple ordinari. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. I demà divendres és l'últim dia per a presentar propostes als pressupostos participatius de l'any 2027 a l'Ajuntament de Calafell. El Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat en una prova pilot. L'Ajuntament de l'Arbó reforça la coberta del poliesportiu municipal i aposta per la seguretat davant del canvi climàtic i davant la nova normativa actual. L'ACA multa l'Ajuntament de Cubelles amb 2.500 euros per vessaments de microgranulat de cautxo a la platja. L'abocament reiterat prové del camp de futbol municipal i l'ENS hi veu una infracció greu de la normativa de costes. La Guàrdia Civil va triplicar les inspeccions d'embarcacions recreatives a la costa tarragonina l'estiu de l'any 2025. El nombre de denúncies, sobretot per no dur el rebut de l'assegurança i no tenir els documents en regla, es van mantenir.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: El col·lectiu Posa i Oli, el programa d'activitat física i dinamització per a la gent gran del municipi de Calafell, ha posat punt i final a la temporada. Per aquest motiu, avui ens acompanyen tres integrants del grup, la Fina Quartero, la Nati González i el Vanderlei, per conèixer la seva experiència en aquest programa, una eina fonamental per garantir la bona salut en edats avançades.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: La nova cançó del Miqui Núñez a ritme ballable, ritme d'esca, això que es titula Un altre cop.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, moment de repassar l'agenda cultural, l'agenda d'activitats pel que resta de setmana aquí al nostre municipi, a Calafell. I parlem, en primer lloc, de la quarta edició del Congrés Internacional Carlos Barral. En aquesta edició, com a protagonistes, tenim el boom de les escriptores. Es tracta d'un congrés que es realitza entre la URB a Tarragona i també aquí al municipi de Calafell. Les activitats es traslladen aquest divendres aquí al nucli de la platja de Calafell, concretament al Centre Cívic Cinema Iris i al Museu Casa Barral. Però hi haurà una jornada de portes obertes, de fet, una activitat en què tothom que ho vulgui pugui participar. Serà la sessió a partir de les 4 de la tarda aquest divendres dins d'aquest quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores. Hi haurà una parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Recordeu, aquest divendres, demà divendres a partir de les 4 de la tarda, una sessió, una activitat al voltant d'aquest quart Congrés Internacional Carlos Barral amb el boom de les escriptores com a protagonistes. Això en el Cinema Iris, demà a la tarda. I aquest dissabte, dia 20, a partir de 8:45 del vespre, a la piscina de Mar Romeu, Nit Blanca Mar Romeu 2026. Heu de portar el sopar, excepte la beguda, acomodar-vos en una taula, i a partir de les 11 de la nit hi haurà el tradicional rom cremat a ritme de maneres. També hi haurà música, copa de cava i coca gratis per als socis. És un requisit indispensable anar-hi vestit de blanc, entrada lliure, aquest dissabte a partir de 8:45 del vespre, Nit Blanca Mar Romeu 2026, en el recinte de la piscina de Mar Romeu. I ara us volem parlar de cursos de formació per adults. Cursos que es faran a partir del mes de setembre i fins al mes de juny del 2027. Des de setembre i fins al juny, aquest curs escolar vinent, a l'escola que es troba ubicada a Cal Bulabà, al nucli del poble de Calafell, cursos que es realitzen doncs, durant aquests mesos, però que, atenció, perquè la preinscripció comença justament demà divendres, dia 19 de juny. Tenim diferents cursos, els cursos d'idiomes, cursos de llengua castellana i llengua anglesa, amb diferents nivells. També tenim el curs de graduat d'educació en secundària. És un curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, l'ESO per adults. També hi haurà el curs de preparació a les proves d'accés de grau superior. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. També la preparació per les proves d'accés a la universitat. Un curs d'un any de durada per preparar les proves a la universitat per poder-hi accedir als majors de 25 anys o majors de 45 anys. I també es farà una preparació, un curs d'un trimestre de durada per preparar la prova d'aptitud personal. El període d'inscripció d'aquests cursos es farà presencialment a l'escola a Cal Bulabà als matins, a partir del 19 de juny i fins al 26 de juny, excepte el dia 24, Sant Joan, que és festiu. La publicació de l'assignació definitiva de plaça serà el 17 de juliol i les matrícules es formalitzaran el mes de setembre presencialment a l'escola, entre el 2 i el 10 de setembre. Doncs aquests són els cursos, la formació per adults, que engeguen el mes de juny vinent, el mes de setembre vinent, a Cal Bulabà, al nucli del poble de Calafell.

0: decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Segur que la coneixes, Driver's License, va ser la gran cançó. Amb ella vam conèixer l'Olivia Rodrigo, que acaba de publicar recentment, la setmana passada, el seu nou i tercer àlbum. Doncs vinga, amb l'Olivia Rodrigo hem arribat a les 12:51 minuts pràcticament d'aquest dijous, avui dia 18 de juny de 2026. Últim dijous de la temporada regular de Calafell Ràdio, de Calafell.tv i també d'aquest programa, el magazín Calafell Matí. Demà divendres, amb un programa més curtet, de 9 a 11, perquè a les 11 tenim sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny de l'Ajuntament de Calafell. Doncs vinga, demà tornem a partir de les 9. Salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. També gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio i connectar amb la nostra proposta. Marxem amb música, que ens apropa a la una del migdia. Ho fem amb cançons com la de Bibi Rexha i David Guetta. El Sad Girls és una de les novetats recents que pots escoltar aquí, a la nostra selecció musical, a Calafell Ràdio. Vinga, fins demà a les 9. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.